0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG?
13: Músic?
14: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
15: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
16: És gràcies!
17: Estàs escoltant Esplugues FM.

hora de somiar, cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important. M'agrada mirar amb tu cap al nostre passat. M'agrada pensar en tot el que tenim al davant.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: realitat a Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

veu de baríton amb un cabell afro d'aquests que si se't posa davant al cinema ja t'ha fotut la pel·lícula en l'aire. Un tipus en producció més elegant, com per exemple abans també passava amb Johnny Burgos, gent que tira pel camí del retro soul, però des d'una perspectiva així com, no sé si dir-ne més comercial, però amb arranjaments com molt més elegants, molt més de saló. Això es deia Never Gonna Give You Up. I aquest senyor sí que l'hem pogut veure en diverses ocasions. L'han portat molt sovint al Marula Café, que té una programació extraordinària. Ell, doncs, també es belluga a mig camí del rhythm and blues, del blues i del soul. Es fa dir de James Hunter. De fet, es diu James Hunter, però la seva nomenclatura artística és de James Hunter Sick.

visceral, molt més orgànic, sense tanta producció, però acompanyat d'aquests músics extraordinaris, i anar publicant àlbums i anar fent gires, i dels que habitualment te'l pots trobar en petits clubs, que és allà on te passen les millors coses. James Hunter, amb la formació James Hunter Six. Avui, si us heu incorporat tard, doncs pitjor per vosaltres, perquè us esteu perdent un programa de retro soul i d'artistes que miren cap enrere sense cap tipus de mania, com per exemple Family Company.

Family Company. Habitualment són un trio instrumental dedicat en cos i ànima al soul, retro soul. Són Alex Kain al baix, el Josh Teitelbaum a la bateria i Jason Goldstein als teclats, però acaben de publicar un últim àlbum que es diu igual que aquesta cançó, Piece of Us, en el que han fitxat o han contractat els serveis del cantant Sam Pounds, qui defensava la veu d'una banda, com es deia, habitualment instrumental. I els que escoltareu ara són habituals aquí al Delicatessen. A mi sí que aquesta banda em flipa. Es diuen The Altons. Són de Los Angeles i d'origen xicà, però sonen a les mil meravelles.

meravellosa banda, insisteixo, els Altons, The Altons, des de Los Angeles. I aquesta banda és de les més peculiars que hi ha dins d'aquesta odissea, per dir-ho així, de... No, la posaré després. Després parlaré de... Abans, ara em saltava jo, em saltava el meu propi guió, que no és altra que la llista de les cançons que tinc previstes i preparades. Després us parlo d'aquesta banda així més peculiar en quant a moltes coses, orígens i demés, però abans, els Young Tones.

Fins aquí arriba aquest programa d'avui dedicat al retro soul en cos i ànima. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i no oblideu-vos mai de ser exigents amb la bona música. I, evidentment, que en un programa de retro soul no us podem deixar també un altre dels grans gurús, com és Curtis Harding.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid, aquest dimarts al vespre, s'ha aixecat l'evacuació de dos pobles més i ja poden tornar a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila, la situació continua sent la mateixa de la tarda. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia en la feina que s'està fent aquesta nit.
2: Estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ninguna avance. Con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
1: I al País Valencià, l'incendi que crema a la Vall d'Uixó continua actiu després que aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Repàs ara d'altres informacions, Òscar Callau.
3: El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ho ha valorat a 3 Catinfo.
4: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: Els Mossos busquen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dilluns al vespre en un habitatge del carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut l'avís per una agressió i quan han arribat al lloc hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència que no li han pogut salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
3: L'alcaldessa de Ripoll i líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment en el procés de selecció d'un agent de la policia local que va guanyar una filla seva de 18 anys. Orriols ha assegurat al ple celebrat aquesta nit passada a l'Ajuntament de Ripoll que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça.
5: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
1: El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. També en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana pel període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any.
3: La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Francesc Xavier Viles, el conseller de Política Lingüística.
6: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
3: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat signant de batxillerat i formació professional o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona.
1: Els esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit que jugarà divendres contra el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que s'està recuperant d'una arrítmia cardíaca.
3: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus enfronten el Burnley a 3:15 en directe per Esport 3.
1: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Fins aquí les notícies.
7: Amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
7: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
10: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: La llum.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Dilluns 9 de febrer del 2009. Maten Félix Martínez Touriño, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Li disparen un tret al clatell a la cruïlla de Sant Aló amb Travessera de Gràcia. La policia reconstrueix la vida de la víctima i descobreix que feia una setmana que l'assetjava un tal Òscar, que li volia comprar el cotxe, un BMW. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de Martínez Touriño. Es destapen problemes al Departament d'Audiovisuals, que dirigeix Manuel Moreno Blancas, i l'interroguen, però no hi troben cap motiu de sospita. La policia també s'assabenta que la víctima volia fer neteja d'alguns proveïdors i substituir-los per concessions més barates. Els investigadors fan un rastreig telefònic a fons i se centren en una cabina telefònica que està situada a prop de l'escena del crim. Les trucades que s'han fet des d'allà fan pensar que hi ha més d'una persona implicada en l'assassinat. I han identificat un tal Said Sánchez Zuluaga, que acaba sent l'enigmàtic Òscar, la persona que li vol comprar el cotxe a la víctima. I també un tal Yader Castro, que també havia trucat a Martínez Touriño abans del crim i que es feia passar per Carlos. L'Òscar i el Carlos, que en realitat són el Said i el Yader, són les dues persones que contacten amb la víctima abans del seu assassinat. Quan la policia ja sap qui són, no els pot interrogar perquè tots dos han marxat a Colòmbia.
3: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Encara hi ha moltes coses per resoldre i, com en el primer capítol d'aquest cas, caldrà estar molt atents als detalls i als números de telèfon. Félix Martínez Touriño era un ciutadà modèlic i no se li coneixien enemics. La policia té un retrat robot de l'assassí i el Said i el Yader no s'hi assemblen. Però és un retrat robot fet amb les indicacions d'una testimoni que el va veure pocs segons, de passada, i la memòria pot ser traïdora. Qui va matar el Félix Martínez Touriño i per què? La víctima amagava alguna cosa que encara no sabem? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Les úniques persones que la policia ha pogut identificar fins ara, el Yader Castro i el Said Sánchez Zuluaga, estan a Colòmbia, i això complica molt la investigació. La policia segueix mirant amb lupa les trucades telefòniques que tots dos han fet les últimes setmanes. En el capítol anterior vam explicar que el Said havia telefonat moltes vegades a un número acabat en 669 i a un altre que acabava en 100, però que encara no sabem de qui són. I ens havia quedat una cosa pendent que serà important: saber el nom de la dona del Said.
2: I la seva dona es diu Maria Pilar Moreno Blancas.
1: La dona del Said es diu Maria Pilar Moreno Blancas. Us sona aquest nom, o més ben dit, els cognoms? Avui tornarem a escoltar l'inspector Ramon Grassa dels Mossos d'Esquadra.
2: Evidentment és germana de Manuel Moreno Blancas, que seria el director de la part d'audiovisuals del CCIB.
1: Per tant, el Manuel Moreno Blancas i el Said Sánchez Zuluaga són cunyats. La policia sospita que el Said pot estar implicat en la mort del Martínez Touriño, però el fet que el Manuel en sigui cunyat no l'inculpa de res. Dies després de l'assassinat, una de les treballadores del CCIB havia declarat que el Manuel dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica, que no anava a les reunions ni presentava els projectes a temps i que, en general, ho duia tot de forma descontrolada. Últimament, havia canviat d'actitud i havia millorat la relació amb el seu nou cap, Martínez Touriño. En aquell moment, la policia no hi havia donat més importància, però ara, que ja han passat 4 mesos des del crim i el calendari marca el mes de juny, els Mossos decideixen investigar una mica més el Manuel. Els telèfons tornaran a ser part fonamental del puzzle. Per exemple, els Mossos estiren el fil del número acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Saibolt.
2: De les tarificacions del telèfon del 792 arribem al 669 i al 100. I el 669 és el telèfon que, quan van prendre la declaració a Manuel Moreno Blancas, ens el dona com el seu número de contacte.
1: Així doncs, el Manuel Moreno Blancas és el titular del telèfon acabat en 669, que rep trucades del 792. I el 792 és el telèfon de l'empresa Saibolt, que va a nom del Said. És a dir, el Manuel i el Said van parlar força vegades els dies al voltant de l'assassinat, que va ser el 9 de febrer. Sent com són cunyats, pot ser molt normal que es truquin. Però hi ha una cosa que crida l'atenció a la policia.
3: És rellevant observar com existeixen un total de 19 trucades durant els dies 7 i 9 de febrer de 2009, freqüència que contrasta amb les trucades realitzades entre el 19 de gener i el 7 de febrer de 2009, on només es comptabilitzen 4 trucades. Aquests dos telèfons deixen de comunicar entre ells en data 10 de febrer de 2009, data propera a la desaparició de Said Sánchez Zuluaga.
1: L'assassinat és el dia 9. Entre els dies 7 i 9... hi ha 19 trucades entre el cap de l'àrea d'audiovisuals del Centre de Convencions Internacional i el seu cunyat, Said. 19 trucades en 2 dies, i resulta que els 20 dies anteriors, des del 19 de gener al 7 de febrer, només es truquen 4 vegades. I un detall més: l'endemà del crim, el 10 de febrer, les trucades paren en sec, no n'hi ha cap més. Sapiguem ara de qui és el telèfon acabat en 100.
2: I al 100, quan fem gestions, està associat amb una empresa que es diu J. Montaner, Societat Anònima, J. Montaner, Societat Anònima. I que casualitat, quan veiem aquest telèfon, dona posicionaments tant aquí a Barcelona com al País Basc. Que curiós. Però existeix, vull dir, que van fer un duplicat.
1: Qui duia el telèfon acabat en 100 amb la targeta duplicada i a qui el Said havia trucat més d'una vegada? De moment, la policia ha decidit escorcollar els domicilis de Manuel Moreno Blancas i també el seu despatx al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I aquest és el resultat. Lídia Orriols.
4: Es requisa una còpia de baptisme del Said i una fotografia d'ell amb la seva dona, la Maria Pilar Moreno Blancas, i una nena petita. També una agenda de pell de la marca Mediatucci amb alguns telèfons apuntats, diversos llapis de memòria USB i un ordinador portàtil de la marca Toshiba. A priori, res que el comprometi amb el crim.
1: La policia pren declaració a l'entorn laboral del Manuel, des d'on s'insisteix que la relació entre ell i el Fèlix no va ser bona des d'un principi. Hi ha un fet que crida l'atenció als Mossos. El dia que van matar Fèlix Martínez Touriño, el Manuel no es va presentar a treballar fins al migdia. va dir que no es trobava bé. El crim es va cometre a 8:15 del matí.
0: Crims.
1: Continuem. Tenim pendent saber qui és el titular del número de telèfon acabat en 100, un número que estava associat a una empresa que es deia J. Montaner S.A.
2: Aquest home, vam saber que el Manuel, abans de treballar a CCIB, va treballar a J. Montaner, Societat Anònima. Segurament es va fer un duplicat de via targeta, SIM, i li servia per utilitzar-lo també en aquest cas.
1: El Manuel Moreno Blanques feia anar dos telèfons, l'acabat en 669, que és el número de contacte que va donar a la policia, i l'acabat en 100, que va ocultar als Mossos. Ja heu vist com d'important és el rastreig telefònic que els investigadors fan en tot aquest cas. Recordeu que estan intervinguts els 50 telèfons que s'havien marcat des de la cabina telefònica que hi havia a Travessera de Gràcia. Per què va ser tan important aquesta cabina, Lídia?
4: Perquè estava situada a la cantonada entre Travessera de Gràcia i Sant Aló, molt a prop d'on es va cometre el crim. La càmera de seguretat d'una botiga de gimnàstica de la mateixa cantonada va filmar el moviment que hi va haver en aquesta cabina la nit abans del crim. Curiosament, la càmera no agafava la cabina completament perquè una paret de la mateixa botiga en tapava una part de la visió. Però els policies van poder veure gent que entrava i sortia de la cabina i dos cotxes que paraven al davant. Un Nissan Pathfinder i un Citroën C4, que després van ser fonamentals per identificar els sospitosos. La cabina també va ser important per les telefonades que s'hi van fer. La policia la va vigilar durant una nit sencera per saber quanta gent hi entrava a trucar. Curiosament, la nit que la van custodiar no hi va entrar ningú, contràriament a la nit anterior del crim, que hi va haver moltes trucades. Els investigadors creuen que moltes de les trucades podrien estar relacionades amb el cas i amb l'autorització de la jutgessa intervenen tots els telèfons que s'hi van marcar.
1: Doncs ara escolteu bé perquè s'ampliï la llista d'actors. No perdem de vista que els Mossos tenien intervinguts els 50 telèfons als quals s'havia trucat des d'aquella cabina. El dia 12 de maig del 2009, a les 11:49 del migdia, s'intercepta una trucada d'una tal Doris. A priori, sembla que no té cap importància, però hi ha un element que serà clau per a la investigació. Escoltem la dramatització de la trucada.
5: Unión Fenosa, buenos días. Le atiende Lucía Rodríguez. ¿En qué puedo ayudar?
6: Gracias, mire, es que tengo una factura.
5: Facilíteme el número de identificación de su suministro, por favor.
6: No, es que ahora mismo no lo tengo.
5: Ah, ¿el DNI del titular del contrato?
6: Tampoco.
5: ¿La dirección?
6: Calle La...
5: ¿Provincia?
6: Toledo, Seseña Viejo.
5: ¿Toledo?
6: Sí.
5: ¿Municipio?
6: Seseña Viejo.
5: Ajá.
1: Heu vist que hem distorsionat l'adreça que dona la Doris perquè és real, perquè ja sabeu que tot el que expliquem aquí són històries que han passat de veritat i en aquest cas vulneraríem la privacitat d'aquesta senyora. Lo important és que gràcies a la trucada els investigadors aconsegueixen una adreça. Continuem. La policia manté les intervencions telefòniques. El dia 21 de maig del 2009, 10 dies més tard, a les 13:48 del migdia, aquesta Doris parla amb un tal Juan Alberto. Recordeu els noms, són de telenovela. Doris i Juan Alberto.
6: Porque resulta que él le contó lo de Barcelona al marido de Eliana, un tal John.
7: Sí.
6: Y el John le contó a su mujer. Y Eliana, como es muy chismosa, y a todo Leganés sabe lo que Andrés hizo, pues entonces todo Leganés lo sabe. Entonces Mayra le contó a Andrés y él le dijo, tú boque abierto, por bocón, que no puedes dejar la boca cerrada. Mira lo que está pasando. Y entonces él dijo, no, solo le conté a John y a Mayra. Le dijo, claro, pues contándole a John, le contaste a todo Leganés, el marido de la más chismosa de todo Leganés.
1: Destriem el gra de la palla. Parlen de lo de Barcelona y de que todo Leganés sabe lo que Andrés hizo. Ara surt un tal Andrés que no sabem què va fer, però que tot Leganés en va ple. Leganés és un municipi que està a 11 quilòmetres de Madrid i que actualment té gairebé 190.000 habitants. Després tornarem a la trucada entre la Doris i el Juan Alberto perquè diuen més coses. Des de l'assassinat de Félix Martínez Tourinho fins a finals de juny, hi ha multitud de trucades enregistrades per la policia gràcies a haver intervingut tots els telèfons que es van marcar des de la famosa cabina telefònica.
4: En una altra trucada, la Doris parla amb una tal Mayra i comenten que l'Andrés va portar força diners a Colòmbia. I atenció, el 4 de juny del 2009. Han passat 4 mesos de l'assassinat i el Saïd truca al seu sogre, Manuel Moreno Sánchez. Ja veieu que pare i fill es diuen Manuel. Ara sentirem la dramatització d'una conversa entre el Saïd, que és el gendre i és a Colòmbia, i el sogre, el Manuel. El Saïd li diu això.
7: Manuel, necesito contactar con tu hijo. Solo nos ha enviado 5.000 euros y necesito más dinero para poder comprar lo que me falta. Porque la verdad, ya estoy cansado y aquí no estoy haciendo nada. Para desgracia, me subo allá y que Dios diga lo que haya de ver.
1: El Manuel fill té algun deute amb el Saïd i la Maria Pilar. La seva germana i el cunyat són a Colòmbia, on diuen que han de començar de nou i necessiten diners. Quina mena de deute és? Estirant el fil de les converses telefòniques, aconsegueixen saber que la tal Mayra, que la Doris anomenava en la seva conversa amb el Juan Alberto, és la nòvia de l'Andrés. Amb les titularitats dels telèfons intervinguts, han aconseguit el nom i el cognom de totes aquestes persones i això els permet consultar el padró i saber-ne l'adreça. Amb la Doris ho han tingut més fàcil perquè ella mateixa la va donar en una trucada amb Unión Fenosa. A Madrid, els Mossos d'Esquadra localitzen on hi ha els domicilis per si més endavant han de fer alguna actuació. Però qui és el Jorge Andrés Madrid García? Té alguna cosa a veure amb el crim de Martínez Tobriño? O si no, de què en va ple tot Leganés? Han passat prop de 5 mesos des del crim i a la policia se li ha anat complicant la geografia del cas. Ara té 3 punts on mirar. El municipi madrileny de Leganés, amb el tal Jorge Andrés, Colòmbia, on hi ha el Saïd i el Iader, i la Maria Pilar, i Catalunya, on hi ha el Manuel. En lloc d'estrenyes, el cercle s'amplia, si bé es van acumulant els indicis. Els telèfons continuen donant informació, adreces concretes, i Mossos, fiscal i jutgessa creuen que és hora de fer detencions.
2: Podem aportar informació de les dues persones que estan a Colòmbia i mitjançant l'agregat, que en aquest cas és un, crec que era un comissari del cos nacional de policia, agregat a l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia, treballava amb la policia colombiana, perquè ja la jutgessa ja havia decretat les ordres de detenció, no? I nosaltres aportàvem la informació i vam saber que un estava a Bogotà i un altre estava a Medellín.
1: A Colòmbia ja s'han decretat ordres de detenció per al Iader i per al Saïd. La policia fa dies que vigila tots els sospitosos i saben que la Maria del Pilar Moreno Blancas té previst tornar a Barcelona el 27 de juny de 2009. Ja us hem explicat que el Saïd, el marit de la Maria Pilar, havia trucat al seu sogre per recordar-li que el Manuel, el cunyat, li devia diners. Els investigadors pensen que potser la Maria Pilar ha decidit tornar a Barcelona o bé per cobrar el deute pendent del seu germà, o bé per escolaritzar els nens. Sigui com sigui, el 27 de juny de 2009 arriba a l'aeroport del Prat procedent de Colòmbia amb els seus fills i els Mossos la detenen just posar un peu a Catalunya. El seu marit, el Saïd, no ha tornat i ha fugit.
4: La policia creu que la Maria Pilar ha donat suport logístic a l'autor o autors del crim, com per exemple facilitar-los la fugida. A nom de la Maria Pilar consta la motocicleta Harley Davidson de característiques similars a la que portava el Saïd, el seu home, el dia que va anar a veure el Félix Martínez Tourinho amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Arrestada la Maria Pilar, la resta de detencions venen en cascada. L'endemà es deté el seu germà, el Manuel Moreno Blancas, l'home del Departament d'Audiovisuals, a Roda de Barà, a Tarragona. I un dia després, el dia 29, es deté el Jorge Andrés Madrid García, a Leganés. 3 detinguts, però qui va disparar va ser un de sol. A més, cal provar la connexió entre ells.
1: Els investigadors no volen que se'ls escapi res i la llista de detinguts creix.
2: També vam detenir en un inici a totes les persones que també van estar intervingudes, les companyes sentimentals, perquè també sabien dels fets i tenien que declarar. Però una cosa és venir detinguts, tots els va rebre la jutgessa d'aquí, i després ja és una cosa ser ingressa a presó preventiu i una altra cosa és deixades en llibertat.
1: El que vol dir, inspector, és que van detenir molta gent, però no tots van anar a la presó. La majoria van acabar quedant en llibertat, però els havien detingut per assegurar-se que els podrien interrogar a comissaria o al jutjat. La jutgessa interroga primer la Maria Pilar, que es va acollir al dret a no declarar. La magistrada va decretar presó incondicional. Després van compareixer 6 acusats més, tots colombians, entre ells Jorge Andrés Madrid García. Alguns dels denunciats també van declarar davant la policia, entre ells Manuel Moreno Blancas. Ara sentireu la transcripció d'una part de l'interrogatori.
8: ¿Tiene algo que ver sobre los hechos del 9 de febrero cuando murió Félix Martínez Touriño?
9: No.
8: ¿Es cuñado de Said Sánchez Zuluaga?
9: Sí.
8: ¿Encargó a su cuñado que matara a Félix Martínez Touriño?
9: No.
8: ¿Quedó con su cuñado los días 7 y 8 de febrero?
9: Sí, creo que sí.
8: ¿Said le presentó a dos hombres? ¿Uno con la cabeza afeitada de origen colombiano y otro con el pelo largo?
9: No.
8: ¿Estuvieron cenando en un Pans & Company cerca de donde vivía Félix Martínez Touriño?
9: No.
8: ¿Sabe por qué se marcharon a Colombia?
9: Pues porque la madre de Said tenía problemas en Colombia.
8: ¿Sabe si su cuñado tenía o tiene una Harley Davidson? ¿La ha visto?
9: Sí, la tiene y la he visto.
8: ¿Su cuñado tiene o tenía un todoterreno de color verde?
9: Sí, tiene un todoterreno, pero no es verde, es de color gris oscuro.
8: ¿Ha mantenido el contacto con su hermana y con Said después del asesinato de Félix Martínez Touriño?
9: Sí, pero solo con mi hermana. Antes del 9 de febrero nos veíamos de tanto en tanto. Lo habitual era que nos viéramos en las fechas señaladas.
8: ¿Trabajó en la empresa J. Montaner?
9: Sí, hasta el 2003.
8: ¿Tenía usted asignado algún teléfono de la empresa que podría utilizar habitualmente?
9: Sí, creo recordar que empezaba por 649. Lo tuve hasta 2003.
8: ¿Sabe que el 27 y el 28 de junio se hicieron algunas detenciones?
9: Sí, sé que se detuvo a mi hermana.
8: ¿Accede a hacer unos reconocimientos fotográficos para saber si puede reconocer a los autores de la muerte de Félix Martínez Touriño?
9: No, no les he visto nunca y no los podría reconocer.
1: El Manuel ho nega tot. Això que els detinguts confessin només passa a les pel·lícules o als calabossos de l'Audiència Nacional perquè després es pugui filtrar als diaris espanyols. Però bé, fora conyes. Els agents tenen una imatge de l'autor material del crim, una imatge de lluny. El va gravar a la càmera d'una botiga de gimnàstica que hi havia a la zona. És de complexió forta i barrapat. La imatge del Said i la del Manuel no coincideixen.

0: germà a Cartagena d'Índies, al nord de Colòmbia. A tots dos els van tancar una presó colombiana de màxima seguretat a l'espera d'extradir-los a Catalunya. Després que el govern d'Álvaro Uribe va donar llum verd a l'extradició, van arribar a Barcelona el 19 de maig del 2010. Amb Eliader i el Said detinguts, ara estaria bé que fem un repàs de qui és qui en el crim de Sant Aló. Lídia, tenim una llarga llista de sospitosos, oi?
1: S'han detingut 11 persones, la majoria són colombians. Els principals actors del cas són Manuel Moreno Blanca, subordinat de Félix Martínez Touriño, la víctima. No tenien una bona relació. El Manuel ha negat que tingui res a veure amb el crim i quan l'ha interrogat la policia afirma que ell no va encarregar al seu cunyat, Said Sánchez Zuluaga, que matés el Félix. També està detinguda la germana del Manuel, Maria Pilar, que és la dona del Said. Els investigadors creuen que la Maria Pilar va donar ajuda logística a l'autor o autors de l'assassinat. Un altre dels arrestats és el Yader, que conduïa el Citroën C4 en què l'assassí va fugir després d'haver matat Martínez Touriño. El seu padrastre, Juanet Gartamayo, que és el propietari del cotxe, també l'han detingut. Tots estan a la presó, juntament amb Jorge Andrés Madrid García, que el van arrestar a Leganés arran d'unes converses telefòniques interceptades on es deia que aquest municipi madrileny anava ple del que havia fet. 6 persones a la presó i 5 més detingudes que han quedat en llibertat. Són familiars i algunes nòvies de la resta de colombians que haurien actuat com a encobridors.
0: La policia indaga sobre l'historial dels detinguts. N'hi ha algun que els crida l'atenció. I pareu bé l'orella perquè el que ara us explicarà la Lídia té molt a veure amb el crim de Sant Aló, encara que no ho sembli.
1: 12 anys abans del crim de Sant Aló, el 20 de desembre del 1997, el Said va ser detingut a l'aeroport del Prat amb gairebé 5 quilos de cocaïna a la maleta, amagats en paquets de cafè de Colòmbia. 2 anys després, el 99, l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 9 anys de presó i a pagar una multa de 70 milions de les antigues pessetes per tràfic de drogues. El Said va explicar al judici que la maleta l'havien facturada terceres persones i que intuïa que duia alguna cosa il·lícita a l'equipatge, tot i que no sabia si era droga, maragdes, dòlars o armes. Va assegurar que es va veure obligat a transportar la droga perquè la seva família havia rebut amenaces quan no va poder retornar un préstec. El tribunal no el va creure i el va enviar a la presó.
0: Recordeu la Doris i el Juan Alberto? Els investigadors ja saben que la Doris és la mare del Jorge Andrés. La conversa que van tenir per telèfon i que els Mossos tenen transcrita era més llarga i amagava més sorpreses.
2: Y entonces parece que la Melina le puso un mensaje a Mayra.
3: Ah.
2: Y le dijo que si Andrés no le iba a responder por el niño. Es que Mayra le botó el teléfono a Andrés. Ese fin de semana se emborracharon.
3: ¿Qué?
2: Este fin de semana se emborracharon y Mayra le botó el teléfono a Andrés. Entonces la otra le puso un mensaje a Mayra. Que por favor le dijera a Andrés que se comunicara. Que no se esconda, que si no respondía por el niño, lo iba a denunciar a la policía. Le puso, dígale que le voy a poner una denuncia a la policía, que yo sé muy bien a quién mató y que de mí no se va a esconder, que yo le voy a denunciar a la policía para que le cojan de las pelotas. Entonces Mayra lo imprimió y se lo enseñó a Andrés.
0: Aquest Andrés sembla un personatge sortit d'una telenovela i el seu entorn també. En el tros de conversa telefònica que hem sentit abans hi surt la frase «allò de Barcelona» i que a Leganés tothom sap què ha fet. I per acabar-ho d'adobar, ara hem sentit que una dona diu que el denunciarà perquè sap molt bé a qui va matar.
4: Crims.
0: La policia ja té el document d'identitat del Jorge Andrés i ara ja té la seva adreça i sap quina cara fa. Els investigadors confronten la fotografia amb el retrat robot.
5: I és quan ens arriba la seva fotografia i és quan veiem que és clavat el del retrat robot, que és clavat que és per la seva corpulència, que és l'autor material.
0: Els Mossos han quedat sorpresos de la coincidència, de la memòria i precisió de la dona que va fer la descripció.
5: Que aquest retrat robot és que és idèntic, és fantàstic, no? Mostres, hem fet i hem vist molts retrats robots, no? Però aquell va ser realment espectacular.
0: La policia creu que ja té l'assassí, Jorge Andrés Madrid, que té 22 anys. Però quina connexió té amb Félix Martínez Touriño i amb la resta de detinguts? La connexió i molts altres detalls els anirem sabent escoltant les declaracions dels acusats durant el judici. Un judici que es va fer el 23 d'abril de 2012, 3 anys i 2 mesos i mig després del crim de Sant Aló. Quins van ser els protagonistes del judici, Lídia?
1: Manuel Moreno.

0: El dissabte 7 de febrer a la tarda, dos dies abans de l'assassinat, el Jorge Andrés va estar esperant la víctima davant la porta del pis de la seva nòvia. Els va veure sortir a tots dos, però en aquell moment no va tenir el valor de matar-lo perquè mai abans havia matat ningú. Aquella era la primera vegada. En la seva declaració, el Jorge Andrés va explicar que quan el dissabte no s'havia atrevit a matar el Fèlix, va pensar que el matarien a ell perquè en sabia molt de tot aquest cas. I a la seva terra la cosa funcionava més o menys així. El diumenge 8 de febrer, a la nit, va trucar la seva nòvia, la Mayra, i li va demanar que li desitgés sort perquè havia de fer una cosa a Barcelona. La va trucar des del telèfon mòbil i també des de la cabina telefònica que hi havia a l'escenari del crim. També va telefonar a la mare del seu fill de Colòmbia i el dilluns 9 de febrer del 2009 ja sabem què va passar, però ara ho sabrem amb més detall.
1: El Jorge Andrés i el Yader, que dormien en un hotel de Barcelona, es van llevar a les 6 del matí. El Jorge Andrés vestia una parca blava amb dues ratlles vermelles a les mànigues, un pantaló marró, que era llarg, i que ell mateix va dir a la policia que es trepitjava. Portava una braga polar que li havia donat el Saïd i que li tapava la boca, uns guants blancs que havien sortit del cotxe del Saïd i un passamuntanyes que li va donar el Yader. Segons el relat de l'assassí confés, el Manuel, el del Departament d'Audiovisuals, els havia advertit que el Fèlix sortiria de casa seva entre les 8 i quarts de 9 del matí perquè havia d'anar a França i era molt important no deixar-lo arribar al seu destí. Quan van arribar a Sant Aló, el Jorge Andrés va esperar el Fèlix al carrer i el Yader es va quedar al cotxe. Per fer temps, el Jorge Andrés es va prendre un cafè en un bar de la zona i va comprar el diari El Mundo per llegir-lo, però després el va utilitzar per tapar l'arma. De sobte, el Jorge Andrés s'adona que s'ha quedat sense bateria en els dos telèfons que portava i se'n va avisar el Yader. Després de parlar amb el seu còmplice, es gira i veu que el Fèlix baixa pel carrer i és llavors quan es treu la pistola i l'amaga sota el diari. Es col·loca al darrere de la víctima i quan gira la cantonada li dispara el tret al cap. Després surt corrents cap al carrer Casanova i quan arriba a la Diagonal gira a l'esquerra fins a la següent cantonada on l'espera el Yader amb el Citroën C4. D'allà ja van marxar directament a Madrid.
0: El Jorge Andrés i el Yader van marxar a correcuita i els va quedar pendent cobrar. Escolteu com va anar el tema dels diners. El Saïd ho explicava així al judici.
2: Antes de pasar al día siguiente, al día 8 de febrero, domingo, ¿usted esa noche había recibido algún sobre con dinero de parte de su cuñado?
3: Sí, ya tenía un sobre con dinero.
2: ¿Cuándo le da el sobre con el dinero?
3: Cuando voy después por la noche a verme con él, antes de ir al restaurante.
2: Antes de intentar el segundo susto.
3: Antes de ir al restaurante.
2: ¿Este dinero qué tiene usted que hacer con él?
3: Dáselo a Jorge Andrés.
0: Aquell mateix dilluns del crim, el Saïd agafa el Nissan Pathfinder i se'n va a Madrid a portar els diners que li havia donat el Manuel. 9.000 euros en metàl·lic en un sobre blanc en bitllets de 50. Un total de 9 paquets de 1.000 euros cadascun. El preu pagat al sicari per la vida del Fèlix. També hi havia una quantitat menor per al Yader.
2: Más o menos, ¿a qué hora y dónde se reúne usted con Yader?
3: En Madrid, por el centro de Madrid, en una cafetería, para la flor de una cafetería. Creo que era ya en la noche.
2: ¿Y cuánto dinero le entrega usted a Yader?
3: Le di un sobre, el sobre que me dio Manuel.
2: ¿El sobre que le había dado Manuel?
3: Sí, sí, sí.
2: Según oímos ayer, y creo que usted también lo oyó, Yader hace referencia a que usted también le entregó 2.000 euros a él. ¿Es esto cierto?
3: Sí, señoría. A ver, no sé si eran 2.000 euros exactos o 1.900 o algo, pero sí le entregué. Porque él me comentó, y no solamente me comentó, yo lo vi. Si yo estaba asustado, él estaba más... Qué pena la palabra, pero estaba... mal, estaba muy mal. Me dijo que no estaba en la casa, que él no podía arrimar a la casa, que no tenía dónde quedarse y que él se quería ir. Le dije, es que yo también, le dije, yo me voy a ir, yo no sé en qué puta, qué pena la palabra, me metí en esto y yo me quiero ir, yo me voy a ir.
0: I tots dos, el Yader i el Saïd, van marxar a Colòmbia. Ja veieu que el Jorge Andrés i el Saïd no han deixat d'assenyalar el Manuel com el cervell del crim. Al judici declaren molts testimonis. Això és el que va explicar el director financer del CCIB.
4: Félix me dijo que la salida del departamento del señor Moreno estaba programada. Se lo dijo a él en noviembre o en diciembre del año anterior y se aprovisionó en el presupuesto. Félix ya no soportaba la actitud de Manuel Moreno. Decía que estaba harto y no podía seguir trabajando con él. El despido estaba ya aprobado por León. Incluso el señor Moreno ya no había cobrado ese año el bonus como trabajador de la empresa.
5: Crims, amb Carles Porta.
0: Per què un noi de 22 anys es converteix en un assassí?
6: Una persona jove, necessitada de diners, i que li va arribar aquest encàrrec, i ell, segurament necessitat de diners, va acceptar.
0: La sentència deixa clara la motivació del responsable d'audiovisuals.
7: La gestió de Manuel Moreno Blancas al frente del Departamento de Audiovisuales no era del agrado del señor Martínez Touriño, que decidió prescindir de sus servicios. El señor Moreno sabía de las intenciones de Félix Martínez Touriño, por lo que decidió acabar con la vida de este, urdiendo un plan con el que llevar a cabo dicho fin.
0: Encara ens queda algun serrell. El Jorge Andrés havia declarat que el Manuel li havia deixat molt clar que l'assassinat del Fèlix no podia passar d'aquell dilluns 9 de febrer del 2009 al matí. Ara sabreu per què.
6: El senyor Fèlix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Anava a explicar l'acomiadament d'aquest senyor.
0: I què és el que al final va considerar el jurat? Escoltem el veredicte.
7: El veredicto del jurado considera que la intervención en estos hechos de Said Sánchez Zualaga lo fue al objeto de urdir un plan con el que acabar con la vida de Félix Martínez Touriño, instado por Manuel Moreno, de modo que el señor Sánchez se ocupó de contactar con personas con las que materializar dicho encargo. Los sucesivos contactos que tuvieron lugar terminaron con la muerte de Félix Martínez de manos de Jorge Andrés Madrid. El jurado razona de excesiva envergadura los seguimientos hechos a la víctima para tratarse de la simple voluntad de dar un susto a Félix Martínez, a lo que se une el incremento exagerado de llamadas en el teléfono de Said desde el 19 de enero hasta el 10 de febrero del 2009. De hasta incluso 15 llamadas en un solo día, todo lo cual demuestra una complejidad en los actos que evidencia que no se trataba de asustar o amedrentar al señor Martínez.
0: El 4 de juny del 2012, el jurat popular condemnava 4 dels 5 acusats.
1: A Manuel Moreno Blancas, com a inductor del crim, li van caure 18 anys i 6 mesos de presó. El jurat va considerar provat que, a més d'aconseguir influir en uns altres per matar Martínez Touriño, va intervenir en els seguiments que se li van fer a la víctima i va facilitar dades que asseguraven l'objectiu. El que no va considerar acreditat és que Manuel Moreno sabés de quina manera el sicari mataria el Fèlix, ni que la intenció era fer-ho amb una pistola semiautomàtica d'EBU. L'autor material dels fets, el Jorge Andrés Madrid García, es va endur la pena més alta. El van condemnar 24 anys i 6 mesos de presó. A Said Sánchez Zuluaga, com a cooperador necessari, el van condemnar a 13 anys de presó. I a Yader Castro, també com a cooperador necessari, se'l va condemnar a 16 anys de presó. La Maria Pilar, la dona del Said i germana del Manuel, va quedar absolta perquè el jurat va considerar que no havia sabut mai res del pla per matar el Fèlix i que no hi havia col·laborat de cap manera.
0: L'era dels telèfons mòbils, una cabina telefònica va servir per posar llum a la foscor en el crim de Santaló. I voleu una curiositat increïble? Paradoxes de la vida, aquell crim va sorgir d'una història d'amor. La d'una infermera i un pres per narcotràfic que es van conèixer en una presó catalana a finals dels anys 90.
6: El Said va conèixer la seva dona, Maria Pilar, a la presó. Ell va estar a la presó. I ja crec que era a infermera.
0: Com juga la vida amb nosaltres, eh? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Aborrufet i Lluís Guinó. Tots 4 els havien condemnat a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. El Tribunal, en canvi, no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, l'advocat de l'expresident Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Més notícies, Òscar Callau.
4: El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una altra de 2 anys. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat unes 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada. El director de l'extensió, Fernando Pérez, adverteix que les tasques van més lentes la que preveien i queden moltes hores perquè el foc estigui estabilitzat.
5: Mantenemos esos objetivos, lo que pasa que vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. Esta noche las condiciones, en un principio la humedad nos favorece, el viento no es un viento muy preocupante.
4: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISAs estaven excloent més alumnes del compte. La data és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís.
2: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. El d'assaig d'un Airbus A350 ha aconseguit recórrer 23.067 quilòmetres en un vol sense escales que ha durat 24 hores i 24 minuts, un rècord absolut per un vol de prova comercial.
4: L'aparell de la companyia australiana Qantas va sortir de Melbourne i ha aterrat a Tolosa del Llenguadoc, on Airbus té la seu. Aquest vol simulava les rutes comercials més llargues que l'avió pot assumir, com ara el trajecte entre Londres i Sydney sense escales que Qantas vol estrenar l'any que ve. Durant el vol, l'avió ha sobrevolat 3 continents, 2 oceans i els 8 tripulants han pogut observar 2 postes i 2 sortides de sol. Aquest nou model de la sèrie A350 pot desplaçar 238 passatgers i s'hi ha instal·lat un dipòsit addicional de 20.000 litres de combustible. El vol comercial més llarg que es pot trobar actualment és la ruta de Singapore Airlines que uneix Singapur i Nova York. Són 15.350 quilòmetres i dura més de 18 hores.
2: Esports, el Barça ha completat ja el segon dia d'estada a Anglaterra i prepara el partit que divendres l'enfrontarà al Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del club ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
4: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 en directe per Esport 3.
2: I en bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
1: Fins aquí les notícies.
6: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
1: I per què?
10: No ser perquè cogí el martillo i la pega...
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
11: Comencem.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Qui dius que ve avui?
0: Avui ens visita en Sicus Carbonell, de Sabuda Gràcia.
1: Ai, que bé! La rumba catalana sempre posa de bon humor.
0: Home, mira, hem trobat alguna cosa que no et queixes, eh?
1: El que vols dir?
0: Home, tot el dia
1: que queixes? Si em queixo que... A veure, queixar-se va bé per la salut, eh?
0: Bueno.
1: Vull dir, tot el dia content tampoc s'hi pot estar.
0: Ja, tampoc és bo queixar-se sempre, eh?
1: Bueno, ara...
0: Fent, és igual. Avui també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, ja ho saps.
1: Ara ets tu que et queixes.
0: Collons, a veure, si no m'agrada, no m'agrada.
1: Bueno, doncs no et queixis que em queixo jo si tu també et queixes.
0: No em queixo pas, jo.
1: Oi, tant que queixes, t'estàs queixant ara.
0: Tu que t'estàs queixant. A veure, avui dedicarem el capítol a la torradora de pa.
1: A la torradora de pa?
0: No et queixis, eh?
1: Hòstia, si no la suporta, la torradora de pa.
0: Veus, ja et tornes a queixar.
1: No, però ara tu que et queixes.
0: No, és tu que... No, tu... Xist, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el bany!

0: Avui vull començar amb una dada absolutament preocupant i que diu molt del nivell intel·lectual de l'ésser humà en general. Segons un estudi fet a la Gran Bretanya, un 60% de la gent admet que se li cremen les torrades de pa almenys un cop al mes.
1: Bueno. Hasta
0: més. Més?
2: Jo trobo que no és tan,
0: eh? Bueno, no està... Déu-n'hi-do, eh? Home. És més de la meitat. Sí. Només hi ha un 40% de la gent que sap torrar el pa sense despistar-se.
3: És la Gran Bretanya, eh?
0: Ah, sí,
2: la Gran Bretanya.
0: Sí.
2: Vull dir, una cosa són els anglesos i l'altra molt diferent són els catalans, eh?
0: Sí, sí, va. Valdria la pena fer l'estudi a Catalunya, aviam com anem, també.
2: Exacte.
0: Hi ha una dada encara més preocupant d'aquest estudi que diu que el 13% de la gent se li crema el pa gairebé cada dia.
2: Home. Hosti, amb aquest sí que m'agradaria tenir una xerrada.
1: Parlem quan vulguis. No.
0: Però què fots, Mercè? Què fots?
1: Bé, perquè un dia els fas amb gluten, els altres sense gluten. És molt complicat.
0: Ja,
1: molt
0: complicat. Ja. Que jo que se cremin les torrades a un lloc on no les fas habitualment. Que et conviden a dinar a casa d'algú i fas un pa, i, però amb la teva torradora.
2: A l'hotel?
0: Hòstia, a l'hotel.
2: Una vegada amb la meva família vam anar a Malta.
0: Sí.
2: Des d'aquí us dic, no hi aneu mai a Malta.
0: Per què?
2: Vam quedar foc a l'hotel. Us ho prometo.
1: Què dius?
2: No, bueno, vam encendre el pa... Jo corria per allà aquell menjador cridant "The bread is on fire".
0: Hòstia, és bon títol d'una cançó,
2: "The bread is on fire". "The bread is on fire", la torradora encesa.
0: Hòstia, de...
2: Merda, vam cardar.
0: És que les torradores de l'hotel...
2: No, en general, les torradores.
0: Les de l'hotel, sobretot, perquè estàs allà esperant i amb una passada no n'hi ha prou de la llesca.
3: No.
0: Hòstia, si tu ets un hotel, que cada 10 anys que tens la mateixa torradora,
2: sí,
0: cada 10 anys que gastes
3: ja
0: el mateix pa,
3: ja
0: no pots tenir calculat que amb una passada el pa quedi torrat? No?
3: Ara?
0: Hòstia.
3: Jo li foto els dos guiris.
0: Què vols dir?
3: Hi ha un tio allà, un anglès, alt, al meu costat, que està fent torrades. Veig que fot ratacuada fent voltes, a l'acabada, li foto la torrada.
0: Li cardes la torrada. De veritat, no sé quants enginyers hi deuen haver a Catalunya, però, hòstia...
2: Molts.
0: No, és que t'ho dic perquè ho he buscat. Hi ha 117.000 enginyers a Catalunya. I entre hotels, hostals i pensions hi ha 3.000 establiments. Toquen 40 enginyers per hotel, eh? O sigui, em sembla una vergonya que el 2025 encara no estigui solucionat, que la torrada de pa quedi perfecta amb una sola passada en aquell collons de màquina de l'hotel.
2: Ja tens raó.
0: 40 enginyers per hotel, eh?
2: Ja tens raó.
0: Torno a dir-ho, eh?
2: Sí.
0: 40, eh? Una màquina, per cert, la torradora de pa elèctrica, que s'inventa el 1893. Vull dir que hem tingut temps també per anar-la perfeccionant.
3: Ja, però és la de l'hotel que va malament.
0: Bueno, la de casa va mig, la de casa, eh?
3: Depèn
0: també
3: de quina tinguis, també.
0: La de casa, hi ha la molla que les disparen amunt, que jo no sé quin psicòpata ho ha inventat. Per què tanta força, aquella molla?
2: Sí.
3: El meu sogre ho vam haver d'ingressar. D'un cop de torrada,
0: bueno,
3: al front, i va obrir 3 punts.
0: Ara parlo seriosament. No us ha passat mai que la part, hi ha una llesca que es perd?
3: Sí.
0: Tu sents la torradora i vas allà i n'hi ha una que no saps on t'ha
1: de reparar. A la cafetera.
0: Una que no la trobes. Hòstia. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: fer una recomanació cultural relacionada amb la torradora de pa.
1: Ah, sí?
0: Sí. Mira, l'any 1987, Disney va fer una pel·lícula protagonitzada per una torradora de pa.
1: Mira,
2: com ho dius?
1: És la teva pel·lícula preferida, Xuri. Oh,
2: hosti, una torradora, de veritat?
0: Una torradora, sí, sí. Algú de Disney, l'any 1987, va creure que seria una bona idea fer una pel·lícula on la protagonista fos una torradora de pa. Què passa?
3: Quines ganes de veure la que tinc.
1: Bueno.
0: Doncs mira, si vols la pots veure a Disney+. Plus.
3: I tant.
1: Coses més tontes han funcionat.
0: Exacte.
3: També és veritat.
0: Per si us interessa, es titula The Brave Little Toaster.
1: Que maco.
3: Bueno, molt bé.
0: La petita torradora valenta. Mm.
3: Que si això hi fots la cançó de Brave is Fire...
2: The Brave is on fire!
3: On fire, on fire.
0: Té escenes que semblen més pròpies d'una pel·lícula de terror que d'una d'animació infantil, eh? També us ho he de dir. El fracàs de la cinta va provocar que acomiadessin de Disney la persona que hi havia darrere aquest projecte. Un senyor... Sí, sí, el van fer fora. Un senyor que es diu John Lasseter.
1: Despatxat! Vinga, per fer una pel·lícula d'una torradora de pa.
0: Ja sí, bueno, però espera't, perquè el John Lasseter, cop acomiadat de Disney, va fer carrera. És dels creadors de Pixar... I va fer Toy Story. Epa! Encara hi ha uns 70 gràcies.
2: No? Com has dit que es deia?
0: John Lasseter.
2: Està a la terra.
0: O la torradora. Què? Com es deia què?
2: No, ja està.
0: John Lasseter.
1: John Lasseter.
0: La pel·lícula de la torradora de pa va d'uns electrodomèstics que parlen.
1: Sí.
0: El seu amo se'n va viure a una altra casa i els abandona. I llavors s'organitzen per recuperar el seu propietari.
1: Canta, però això és l'argument de Toy Story, això?
0: Claro. No?
1: En comptes de joguines amb electrodomèstics?
0: Ara.
1: Hòstia.
0: Però en comptes de joguines fa servir una torradora de pa.
1: Està bé. Escolta, bon descobriment. La petita torradora la mirarem, sí, la buscarem i la mirarem.
4: No la perdré.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui boig conegut, un músic que ha crescut envoltat de referents de la rumba catalana com podrien ser el mismíssim Peret. Va néixer i viure tota la seva infància i joventut a la Vila de Gràcia, un lloc on es feia vida al carrer, al mateix punt on va néixer la rumba catalana que ell porta per bandera amb el seu grup Sabor de Gràcia.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Sikus Carbonell.

0: Xicos, què has esmorzat avui?
1: Avui, t'ho diré clar, dos iogurts i un cafè amb llet.
0: Hòstia!
2: Mira.
1: Estic a dieta, fill meu.
0: Estàs a dieta?
1: Sí, estic una mica massa gros.
0: I dos iogurts?
1: M'agrada molt la llangonissa, el fuet, sí. Saps què vull dir?
0: Dos iogurts i un cafè amb llet. Receptat per un dietista, això?
1: No, jo mateix.
0: Tu mateix.
1: He fet tantes dietes que
0: ja te les saps de memòria.
1: Anar amb un dietista, te'ls respecto i...
0: Ha picat el freno de mala cop,
1: eh? No, perquè després tothom interpreta malament. Fa molt bona feina,
0: sí.
1: Però quan hi ha un... té un problema, jo tinc un problema amb el dolç. A mi el dolç m'agrada molt.
0: Et tira el dolç, eh? M'has dit la llangonissa, sí. També, per això, eh?
1: Bueno, clar, a veure, és que...
3: El salat també.
1: També. Sí. Saps què passa? Que els gitanos ens agrada menjar.
0: Sí. Bueno, a tothom.
4: Els paios també.
1: I et diré una cosa. Quan naixem, tots els bebès que neixen, sí. Si no feu la prova, i mireu, naixem amb els punys tancats.
0: I què té a veure això?
1: Que tenim gana, que volem agafar tot menjant. I quan morim amb les mans obertes, perquè d'aquí no ens emportem res.
0: Carai, tu.
5: Sempre
0: s'aprèn alguna
4: minut,
0: cosa.
4: Portem un minut d'entrevista i 8 ja.
0: Hi ha més interessant que el que havíem fet fins ara.
4: Sí.
0: Antoni, et dius Antoni de nom.
1: Sí, però per Antoni només em coneix el meu pare i la meva mare.
0: Sí?
1: Sí.
0: En quin moment et comencen a dir Xicos?
1: Pues des de que vaig néixer.
0: Sí.
1: Els meus avis havien emigrat, la meva mare, quan era una nena,
0: sí.
1: A Argentina. I hi ha un instrument que toca molt bé aquí els peruans, però que no és del Perú, és del nord d'Argentina, que és aquest instrument...
0: La flauta peruana?
1: Sí, allò que...
0: La flauta peruana no és peruana?
1: No és peruana, es diu Xicos.
3: Mare de Déu.
4: Dos minuts, eh? Dos minuts d'entrevista!
1: Ja. I allò que és Xicos.
0: Cada frase és un titular.
1: I quan vaig néixer...
0: Sí.
1: Era primet, que encara no ho soc, i la meva àvia, mira, em va dir, és un Xicos, i em va vaticinar també que seria músic.
0: Mira, veus? Sí. Perquè tu volies ser músic de petit o volies ser una altra cosa?
1: Home, jo als 6 anys em porten els Reis una guitarra.
0: Sí.
1: Jo no sabia tocar. I als 8 anys ja estava al balcó del casa dels meus pares, el carrer Francesc Giner, número 28, fent els meus concerts ja. O sigui, ja cantava jo, que s'ha fet molt famosa la pandèmia, i jo ho feia fa 40 i pico d'anys enrere.
0: Vull dir que cantar al terrat no és una moda d'ara. Tu ja ho havies fet.
1: Jo ja ho havia fet i assajava amb un terrat del carrer Progrés, que tenim hasta fotografies i tot. Vull dir, això ja ho havíem fet.
0: Llavors vau crear Sabor de Gràcia.
1: Bueno, va passar entenc.
0: Sí, perquè entenc que primer tinc entès que volia ser arquitecte també, no?
1: Sí. Sí, jo anava a l'escola, se'm donava molt bé les matemàtiques i m'agradava l'arquitectura i poder dissenyar i poder, saps?
0: Sí.
1: I bueno, és allò, a vegades l'empresa familiar del meu pare, que abans ell estava fent tot el tema de la venda ambulant i li anava molt bé, no com ara, que ja pels pobres els venda ambulant va com va.
0: Ja no funciona.
1: Ara no funciona ja, com abans.
0: Mm-hmm.
1: I va dir, escolta, m'has d'ajudar, bueno, lo típic. Això em va servir per tindre una hèrnia discal. És que t'ho vull dir. I la que portava un any amb ell em va dir, nen, no serveixes per això. Dic, no, ja ho sé. Perquè jo les mans, clar, me les cuidava. Feia fred, això és un jalet.
0: Sí que te les cuides. Tens unes ungles espectaculars,
1: sí, per parlar. Si no, no podria fer això.
0: Ah, són teves o...?
1: No, són meves. Són del veí, que me les deix. No. No, són porcelana.
0: Són de porcelana.
1: Sí, perquè jo tinc el mal vici de
0: menjar-te-les. Bueno, així no te les menges i toques la guitarra.
1: No, aquestes no me les puc menjar.
0: No, clar, és impossible. No, bueno, una...
4: cagaries, saps?
1: Ai, em faria un més gran del món.
4: Sí.
0: El barri de Gràcia actual, el reconeixes com el lloc on vas créixer tu?
1: No.
0: No?
1: Malauradament, no. És el barri de Gràcia, són les mateixes parets, els mateixos carrers, algun que altre veí encara queda.
0: Sí.
1: Però no és el barri que vivíem abans, que no era un barri, allò era un poble. Allò, jo me'n recordo que sortíem allò, no?, que anaves a l'escola.
0: Sí.
1: I allà, doncs, hi ha moltes casetes baixes, eh? I bueno, allò que passaves, així, mig dormit, i la veïna al costat, nen, mal educat, digues bon dia, ai, perdoni, que no l'havia vist. O quan tornaves de l'escola, que abans no teníem el telèfon mòbil,
0: sí.
1: I a casa els pares no estaven, no havien anat a comprar o qualsevol cosa, i la veïna et deixa aquí la cartera, aquí tens pa i xocolata, i quan vingui ta mare ja d'això, vale?
0: Com ara?
1: Que, sí,
0: com
1: igual.
0: Ara
1: igual.
0: M'ha passat per Esbàs que em paren a Barcelona. Que no dius bon dia, noi, o què?
1: Sí.
0: Bueno, un moment.
3: No, hòstia, però si el que diu un bo xocolata, això sí que m'han dit per avui.
1: No, a veure, jo sempre dic que ja no és només Gràcia, és el món en general.
0: Sí.
1: Jo sempre dic, mira, et donaré un altre titular abans que el digui.
2: Calleu, sisplau.
1: Ens han educat per un món que no existeix. O sigui, jo he estat educat per un món que ara ja és un altre. I aquell món que jo em van educar abans no existeix.
0: I el trobes a faltar?
1: Molt, sí, molta nostàlgia. Jo me'n vaig a Gràcia, em dona molta alegria, i la majoria de vegades me'n vaig plorant perquè no és el mateix barri, no hi ha la mateixa gent, naturalment doncs, també molta gent que ja no hi és, que ha mort, i em venen molts records, saps? Perquè jo em vaig criar més amb els meus avis que amb els meus pares treballaven, i em vaig criar amb els meus avis, i clar, ve com vivia els meus avis i tal, i això m'impacta bastant.
0: El portes a sobre amb el nom del grup, Sabor de Gràcia, no? Creus que és un bon nom? El canviaries actualment o no?
1: Home, si vols, dintre d'uns anys puc ficar Sabor de Gràcia.
0: No, home, que ara ja, està.
6: Amb els iogurts ho arreglarem,
1: Si els iogurts no em fan efecte, fotarem Sabor de Gràcia, però espera't 10 anys, saps? Així farem els 40 anys i canviem el nom.
0: Has estat tota la vida vinculat a la rumba catalana. No sé si alguna vegada has tingut ganes de canviar i tocar, canviar de gènere musical. Reggaeton, per exemple.
1: No, reggaeton no. Reggaeton no. No, perquè primerament no és el meu. I segona, bueno, a mi els boleros m'agraden molt i m'agrada... La música en general m'agrada molt. Jo escolto també música clàssica. La música
0: tota.
1: No té fronteres.
0: O hi ha algun gènere que diguis això no m'agrada gaire?
1: Bueno, prefereixo no dir-ho, vale?
0: El reggaeton.
1: I llavors, clar, el que passa que, clar, sí, mira, ja et donaré un altre titular.
0: Aviam. No, hòstia, anem pel quart ja.
3: No para això.
1: Vale? Si ets bo amb algú,
0: Fins al
1: fons, nen. Vale? No vulguis canviar, que la cagaràs.
0: No. Home, tu ets un professional de la rumba, un dels referents. Uh-huh. Quin van ser els teus referents? Tu vas conèixer personatges...
1: Sí, jo els he conegut tots.
0: Tots,
1: Menys amb Gato Pérez i amb el Pescaïlla he tingut la sort de treballar amb tots. Amb tots els grans, amb el Paret, amb el Chacho, amb Luz Amaya...
0: Quants anys tenies tu, però?
1: En quant?
0: Quan tocaves, havies treballat amb el Paret, per exemple.
1: No, amb el Paret vaig...
0: Perquè quants anys tens ara, es pot dir això o no?
1: Sí, home, i tant, no tinc cap problema.
0: És que ets d'aquesta gent que no... Jo t'he vist sempre igual.
1: Però digue'm quina edat em poses.
0: Jo foto 40 anys.
2: Sí.
1: Ets un fenòmeno.
2: 40?
0: Sí?
2: 40,
0: sí o no?
2: 40.
1: 40. 40.
2: 40, 40. Sí.
1: Ara després us convido a sopar.
2: Sí.
1: En tinc 51.
0: 51, no ho sembla.
1: Sí. I soc àvia,
0: I ets àvia?
1: Amb un net de 3 anys.
0: Hòstia de Déu. Com es diu el net?
1: Ell es diu Josep,
0: sí.
1: Però el seu pare li diu Rudi, però és que el nen li diu, com et dius? I fa, Sico Júnior. I el pare té un aquarius que breja. Però jo això no l'he ensenyat.
0: No.
1: Passa que al nen li agrada la guitarra, li agrada... Ja canta.
0: Bé,
1: jo no l'he ensenyat res, però bueno.
0: Ja.
2: Ai, carai, Davi.
1: Ara no me'l deixaran durant 3 mesos.
0: Quina diferència hi ha entre la rumba catalana i les altres rumbes que existeixen? Què té d'especial?
1: Això, mira...
0: És la percussió, el picar la guitarra.
1: Bueno, el picar i el rascar. Això és com si féssim un bombo de bateria negres,
0: sí.
1: Vale? Del rock and roll,
0: sí.
1: I el rascar. Això es feia amb un güiro cubano. Ho traduïm perquè els nostres oients ho sàpiguen.
0: Un güiro cubano.
1: La botella de l'Inís del Mono.
2: Del Mono.
1: Del Badalona.
0: Sí.
1: Si no és de Badalona, no.
2: No, sona diferent.
3: No vol res.
1: Sona diferent, no.
0: Això ho inventem aquí.
1: Home, clar.
0: Clar.
1: Amb Paret i tant. Sí. Això és quan fem aquest ventilador,
0: sí.
1: El fem sempre quan fem els estribets.
0: Val.
1: Després hi ha altres tipus.
0: De ventiladors n'hi ha diversos.
1: Sí.
0: Per exemple...
1: Mira, per exemple, l'acompanyament. Jo podria fer... Dolça Catalunya, pàtria del meu cor.
0: Olé.
1: Quan de tu s'allunya, t'enyorança es mor. I ara perquè beguis un estribet,
0: sí.
1: Podem fer...

0: És meravellós.
1: Moltes gràcies. Peyu, això és un altre preu.
2: És un altre preu?
1: Sí, t'ho dic pel taló, que no han de pujar un número més.
2: No pateixis, perquè com que no hem, com ho fem tot en negre, ja t'ho donarem.
1: Ah, vale. Així, com a va l'antiga escola, nen.
2: Vas dir que tenies enyorança d'abans.
1: Això és el millor.
2: Aquí ho fem tot
1: jo,
2: com abans.
1: Jo encara me'n recordo que anàvem a fer concerts,
2: sí,
1: i venien els de l'Ajuntament,
3: sí, sí, sí,
1: o et portaven un talonet, ells ho saben,
3: sí,
1: també,
3: sí, sí, sí,
1: o t'ho donem un sobre. Sí. Quan venien amb el sobre, tots feien... Oh! Cap a casa, que se'ls emportem calets, saps?
3: Anem així.
2: I tant, i tant. Com vas de català?
1: Bueno,
2: bé.
1: Intento una bé.
2: Bé, anem a posar-lo a prova, sicus.
1: Ui, no comencis a dir coses rares, eh?
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Jo tinc una paraula del diccionari i tres possibles definicions i has d'encertar què vol dir. La paraula és mirambell.
1: A. Mirambell?
2: Mirambell, tot junt, en ve alta. Mirambell. Mirambell. A. Part interna de l'ull humà responsable de la visió central i detallada.
3: Si vaig perdent visió, m'hauran d'operar el mirambell.
2: B. Mirambell. Part mecànica dels telers propis de la indústria tèxtil utilitzats just després de la revolució industrial.
3: S'ha tornat a trencar el mirambell. Fins que no arribi l'operari, no podrem fotre res.
2: O C. Mirambell. Planta herbàcia de flors verdoses emprada per fer escombres.
5: La iaia sempre recollia mirambell, la secava i en feia escombres. Llavors no escombrava mai, eh? Però sempre feia escombres de mirambell.
1: Jo crec que és la B.
2: La B?
1: Diria jo, no ho sé.
2: La C!
1: Ai!
2: És una planta que es fa servir per fer escombres. Jo tampoc ho coneixia.
3: No, jo tampoc, eh?
2: No.
1: Ara us rumbejaré, això.
2: Mira, mirambell.
1: Podem fer més fàcil?
2: Va, mirambell.
1: Mirambell, mirambell. Això és fàcil, oi?
2: Això és acollonant, eh?
3: És perfecte.
2: La pròxima cançó de Sabor de Gràcia dedicada al mirambell.
1: Mirambell. Sí, sí, perquè m'ha fotut amb evidència aquí.
2: No, home, no. Ens agrada també que la gent se sàpiga els presidents de la Generalitat de Catalunya.
1: Però els que... Els que són d'aquí?
2: Els de la Generalitat.
1: Sí, però hi ha algun que no...
2: No, n'hi ha algun que no el contem.
1: Som més català jo que ell.
2: Ah, això sí. De moment comencem pel 133è, que és l'actual, i anem tirant enrere a veure quants en recordes de memòria. 133è?
1: Sí.
2: El saps?
1: L'actual, no?
2: Sí.
1: L'Illa.
2: Salvador Illa. 132è.
1: L'altre, com es diu?
6: Ahí som.
1: Ai, no me'n recordo. L'Aragonès.
2: Sí, senyor.
3: Molt bé.
1: Sí.
2: 131è.
1: Després, clar, aquest... Ai, no me'n recordo el nom, noi. Aquell home de les gafes.
2: No? Aquell home de les
3: gafes.
2: Sí, senyor.
3: Sí, de les gafes.
1: Sí, que va estar abans de Puigdemont. Ai, després de Puigdemont.
2: Sí, senyor.
3: Molt bé.
2: Sí,
3: sí, claro.
2: Sí. Si vols el podem agafar per bo, el de després de Puigdemont.
1: El de després de Puigdemont, perquè va ser circumstancial.
2: Sí, Quim Torra era.
1: Quim Torra.
2: Després Carles Puigdemont.
1: El Carles Puigdemont.
2: Abans de Carles Puigdemont.
1: Abans del Carles Puigdemont.
2: 129è.
1: Tenia el Mas.
2: No? El Mas, sí, senyor.
3: Bé, molt bé.
2: 128è.
1: Abans del Mas estava Montilla.
2: Sí, senyor.
3: Molt bé.
1: Veus com sóc un gitano, en sap una miqueta. 127. Això que m'has dit d'abans no m'ha
2: agradat. El
1: mirambell
2: no.
1: M'ha quedat aquí jo.
2: 127, abans de Montilla.
1: Abans de Montilla, 127. Que jo recordi el Pasqual Maragall.
2: Sí, senyor. 126è.
1: El Jordi Pujol.
2: 125è.
1: El 125è no el sé perquè no havia nascut jo.
2: Bravo. Ja t'avanço que...
1: T'he dit tots els que jo he vist.
2: Escolta'm, ets dels que ha arribat més lluny en aquesta llista de presidents de la Generalitat.
1: He tingut el lapsus aquest del Quim Torra, però és que aquest home tampoc ha sigut molt conegut.
2: Pensa que hi ha gent que el lapsus ja el té amb el Salvador Illa. Vull dir que...
1: Anem apanyats.
2: Has arribat bastant lluny. Sicus, ens fa molta il·lusió que hagis passat avui per la Renaixença.
1: No, i a vosaltres per convidar-me.
2: I que et sumis ara a fer una actuació en directe. Avui ens interpretaran Sicus Carbonell amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Gitanos catalans.
1: No, gitanos en català.
2: Ara sí.
1: No diguis en castellà, gitanos. Ja m'has dit dos avui, eh?
2: Què he dit?
1: Jo he fallat el mirambell.
2: El mirambell. Ah, perquè abans a l'assaig...
1: I abans a l'assaig...
2: A l'assaig t'he dit apujar i m'has dit recolzar.
1: No, recolzar.
2: Déu, una pressió. A més, avui entre el públic...
1: Per això s'ha vengat i m'ha dit allò del mirambell.
2: Bueno, és que entre el públic... Has dit vengat tu ara, eh?
1: Sí, és veritat. Veus? Estem empatats, Peyu.
3: Jo havia dit es va vengat.
2: Vinga, va, Sicus Carbonell, Arnau Tordera, Laia Gluck interpreten Gitanos catalans.
1: Gràcies.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
1: A veure, avui no parlàvem de la torradora de pa.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la torradora de pa.
3: Ara hi anem. A més, bueno, ens hauríeu de dir alguna cosa vosaltres sobre aquest objecte avui.
2: Home,
3: no?
2: Avui aprendrem a treure partit de la vostra torradora.
3: Mira. Què fas? Això és el dels gossos. Això va més tard, això.
1: No, bueno, com que tot el programa hi ha gossos i així...
2: Ja no sabia què era això, si era un gos o els que havies enrampat amb la torradora.
3: Què ens donareu, consells per treure el rendiment a la torradora?
1: Bueno, d'entrada jo haig de dir que estic en contra de la torradora.
3: Sí. Sí.
1: És que no entenc el servei, ni entenc...
3: Home, torra el pa.
1: No és veritat, crema el pa.
3: Val.
1: El llença al sostre.
3: Sí.
1: Una torradora, o sigui, ha substituït la llar de foc. A les cases abans hi havia llar de foc.
3: Sí, senyor.
1: S'ha perdut.
3: Sí.
1: El pa s'ha de torrar a la llar de foc.
4: A mi també se'm crema la llar de foc,
1: Bueno,
3: sí, però...
4: Se'm crema tot arreu.
3: La gent que viu a l'àrea metropolitana no podem pas tenir una llar de foc a cada pis a Barcelona.
1: Doncs que no mengin pa. Torrat.
3: Torrat.
2: Se'm mengin del dia, no? Que se'm mengin... Jo no estic en contra de la torradora. Estic en contra... de la torradora aquesta que llença el pa amunt.
3: Sí.
2: Jo vull torradores d'aquesta que és.
3: La plana.
2: La plana, però no la que va sobre la taula que poses el pa. No, la lateral, que tu poses lateral.
4: Que
2: saps que hi ha les resistències,
3: sí.
2: I tu poses la torradora,
1: però sí. Llavors l'has de girar.
2: L'has de girar.
3: Sí.
2: És sensacional.
3: Girar-lo?
2: Allò, aquella torradora...
1: Té una vida tan avorrida.
3: Sí.
2: Jo, fer una torrada i la tens i la veus que es va fent, mica en mica, mica en mica. Hi ha un moment que bades, un moment surt aquell fum negre que l'has d'agafar ràpid, ja la cremes els dits i et cagues amb tot.
3: Sí, ha de ser avorridot tot l'altre que faci.
2: I et diré més, ara perquè ja no fumo. Quan acabes de fer la torrada, agafes els cigarros.
3: No,
2: t'amorres allà a la torradora.
3: Home, no.
2: Jo ensenyo el cigarro a la torradora.
3: Quin fàstic.
2: No, boníssim aquell cigarro.
4: No, home, no.
2: Mira, des d'aquí...
1: Hi ha electrodomèstics de primera, hi ha electrodomèstics... Una nevera.
3: De primera.
1: Una rentadora. Hòstia, hem avançat.
3: Sí.
1: Una torradora, que és una merda.
2: No.
1: Una iogurtera.
3: No, una iogurtera no.
1: Clar, no, iogurtera. Estem aquí.
4: Jo tinc la màquina de fer gelats.
1: Màquina de fer gelats.
4: Un cop la vaig
2: fer servir.
4: Una bona merda.
2: Jo et dic, una torradora. Tu estàs en una feina que no t'agrada.
3: Sí.
2: I estàs allà a l'empresa, que tenen aquests llocs de menjar, de dinar, i t'estàs avorrint, aquella feina no t'agrada.
3: L'office, en diuen.
2: L'office. I et puteix una mica la feina. Tu vas allà, fotent una torrada, els hi pots cardar foc a l'empresa. Tinc un altre electrodomèstic que permeti tenir l'empresa tancada un mes.
3: Perquè... Ah, no, no.
1: Bueno, un ull a pressió.
3: Sí.
2: No pots anar a la feina amb un ull a pressió.
3: És raro.
1: A menys que no estiguis a la cuina, saps? Però estiguis cuiner.
3: És l'espai.
1: Una oficina entrar amb un ull a pressió.
3: A Catalunya Ràdio. Avui en Feli i en Xuri han vingut amb un ull a pressió.
1: No sé. Val,
3: cuidado.
1: Cuidado.
2: I un, quan han sigut a dins, s'han posat una caputxa.
3: Raro.
2: Saps? Dius, hòstia, aquests no venen a fer l'escudella aquí. Saps què vull dir?
3: Ja fa sospitar.
2: Després hi ha altres coses, a mi, a la torradora.

0: De jove, quan anàvem, els meus pares m'enviaven de colònies, allò que feien, la meva mare em posava una torradora per assecar la roba.
1: A què? A dins la motxilla?
0: Sí, portava la torradora.
1: Què dius?
2: Ja ho veus? No, perquè aquest és dels que s'escalfa els peus amb la torradora.
0: No, esclar. A casa meu, a l'hivern, la calefacció l'engeguem poc i tenim quatre torradores i cadascú té la seva.
1: I us escalfeu els peus?
0: Els peus, sí.
2: Mira la tele, mira la tele. Amb les torradores. Mira el Barça sí. El miren.
0: La torradora. I a vegades, clar, poses la torradora, t'has escalfat els peus, ara sopem i fots el pa.
1: Després dels peus.
0: Sense haver-te de moure... Amb aquella torradora...
2: A la torradora t'has assecat els mitjons.
0: Sí. No, clar, la mateixa torradora. Què passa? Són nets els mitjons.
1: Aquests són els consells que ens havíeu de donar per la nostra torradora.
0: I l'últim és que si tens gana i vas a la banyera,
1: sí.
0: Aparta-la una mica, la torradora. Aquest sí que és important.
2: Sí, és el consell màxim.
1: Nois, preparem-nos més bé les seccions. Aquesta secció...
0: Més servei que això no pot pas...
1: O sigui, és que... Creieu que a Catalunya algú, a partir d'ara, d'ençà d'haver sentit la secció...
2: Que havíem de parlar.
1: S'escalfarà els peus
0: si
1: amb la torradora?
0: Si vols creure, demà truca a un centre d'aquests logístics que venen electrodomèstics, com la venda de disparada.
1: Sí?
0: De torradores, a partir de demà, Peyu?
1: Demà trucaré.
0: Ara això sí, veuràs tot de peus escaldats.
1: Fel Feixedes, Carles Xuriguera, moltes gràcies.
0: A vosaltres, Peyu. A vosaltres.

0: Aquesta és un clàssic, no sé com es diu, Arnau, però la sé reconèixer.
1: Això és Here's Come the Sun, probablement l'èxit més destacable de George Harrison.
0: Això són els Beatles, no?
1: En efecte, resulta que Sue Houghton, un fan seu, va conservar un tros de pa torrat que Harrison va deixar al plat després d'esmorzar. I bé, aquesta estranya inversió li va sortir prou bé perquè el tros de pa torrat es va vendre a una subhasta l'any 92 per 1.500 euros.
0: Mare de Déu!
2: Hi ha gent per tots.
0: Quin fàstic!
3: Doncs, veus, el meu fill va guardant tot el meu torrades que faig a casa, les guardo.
0: Algun dia
3: serà forrat el meu fill.
0: Sí, o tancat en algun puesto. Escoltem Here Comes the Sun i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: amb una raça de gos que encara no hem passejat.
1: Ah, no?
0: No? Un pastor alemany.
1: Mira!
0: Ah! Es diu Sara. Mireu com dona la poteta la Sara. Mira! Guapa.
1: Que maca.
2: És una pastora.
0: Una pastora alemanya.
3: Sí. Sara, has dit?
0: Sí, Sara. La Sara.
1: Es diu Sara.
0: La Jana i l'Aran, que són els seus responsables, sí, de l'ella, ens diuen...
1: El de la família, el català, el nom més clàssic, el gos.
2: Sí, sí, sí, és que és així. És que...
1: La Jana, l'Aran i la gossa li quedarem Sara.
0: Sara.
1: Molt bé.
0: Diu que la Sara és una ànima lliure i que és molt independent i que també és molt llesta. Perquè resulta que quan espera dins el cotxe... i creu que la Jana i l'Aran trigaran massa a venir,
1: sí,
0: salta al seient del conductor i es posa a tocar el clàxon.
4: Què et
0: sembla?
1: Hòstia.
0: Què et sembla?
3: És més llesta que molts amics meus.
0: Molt bé, segur. Però això no és tot, eh? Perquè si encara és dins del cotxe i no li fan cas, la Sara sap com baixar la finestra...
1: Au, va,
0: sí, senyor! I sortir del cotxe d'un salt.
3: Sí, ara s'ha de el carnet de moto, ara, no?
1: Home, amb rol,
0: és que és un pastor alemany, són molt intel·ligents.
1: Amb rol li han posat Sara, tu, és com una filla més. És una...
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui que la tia, si es cansa de nosaltres, potser fotrà el camp i anirà la seva, eh? Ah, i un últim apunt. Com a bon pastor alemany que és, li agraden els frankfurts.
2: Oh, sí, oh,
1: sí, oh, oh, oh. I qualsevol petaner també.
0: Exacte.
1: Fa qualsevol gos li cartes un frankfurt a la cara.
2: Xucruc, el xucruc.
0: Al meu fill també li agraden els frankfurts.
1: Ah, a tothom. No conec ningú que no li agradin els frankfurts.
2: No, no.
5: Som a principis de maig de 1945, els últims dies de la Segona Guerra Mundial. Les tropes de l'Exèrcit Roig han capturat Berlín. A l'est, les tropes aliades també han entrat per Àustria. L'Alemanya nazi ha perdut la guerra i la rendició incondicional es firmarà en qualsevol moment. Per la passejada d'avui ens situem a la població austríaca Títer, que serà l'escenari de l'última batalla de la Segona Guerra Mundial a Europa.
1: Avui passegem el gos per la batalla del castell Títer.

0: Hem anat a patar una època massa dramàtica per gaudir de la passejada amb la Sara.
1: Pobre Sara.
0: És una llàstima,
2: sí.
0: Perquè la població d'Íter és al vell mig del Tirol. El paisatge és impressionant, l'aire és pur i la Sara pot córrer lliurement pels camps sembrats. El que més crida l'atenció del poble és el seu magnífic castell. És una imponent construcció situada dalt d'un turó rodejat de boscos. El castell d'Íter presideix tota la vall i la passejada fins a la fortificació val molt la pena. Haurem de fer una rampa de mig quilòmetre, però la Sara hi pujarà com si res, no patiu. Durant la guerra, els alemanys han fet servir el castell d'Íter com una presó per gent il·lustre. Ara mateix, els seus presoners són diversos exministres francesos, la germana gran del prestigiós militar Charles de Gaulle i també en Jean Vorotre, un famós tenista francès del Partit Socialista que va ser detingut per la Gestapo. El castell d'Íter és una presó de luxe. Els presoners no tenen cel·les, sinó que dormen en habitacions individuals. Qui està tancat en aquest castell gaudeix de certs privilegis.
1: I deuria anar l'Hortangarín de turno.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí senyor.
1: Ho volíem
0: sí,
1: tot aquí.
0: Em consta també que és tenista i socialista.
1: Exacte. És igual que aquest, sí, sí.
0: Avui els presoners s'han llevat i de seguida han vist que en passava alguna. El castell és buit. A part d'ells, no hi ha ningú més.
3: Hola! Hola!
4: Eo! Eo! Que hi ha algú?
3: Eo!
5: Em sembla superfort, eh? És que aquí no queda ningú.
4: O sigui,
5: els guàrdies han tocat el dos, però molt fort, no?
0: Efectivament, els soldats alemanys que eren responsables del castell han tocat el 2. Les tropes americanes són a pocs quilòmetres de distància i han decidit marxar a cames, ajudeu-me. Pels nazis, la guerra està perduda.
1: Collons, ens han deixat aquí tirats.
5: Però ben tirats, és que, o sigui, a veure, a mi em sembla molt desconsiderat, eh? O sigui, han marxat sense dir res i nosaltres som presoners VIPs o no som presoners VIPs? Que ens ho diguin, no?
1: Una cosa, senyora, vostè,
5: què passa?
1: Vostè qui era?
0: Exacte, qui collons és aquesta pizza? Ja fa rato que ho penso. Sí, qui és aquesta pizza?
5: A veure, jo sóc la germana del De Gaulle, no?
0: És el
5: meu brother, saps? A veure, o sigui, una mica de respecte, que no sabeu amb qui esteu parlant.
4: Mira, voleu callar, sisplau?
5: Sí, ja callo, voleu ja callar? Callo.
4: Eh?
5: Tinc per dir-me sí, que calli, però ja callo.
4: Ara, sí,
5: callo perquè no tinc més text.
0: Bueno, no has callat no, encara, hòstia.
5: Ja callo.
4: És que si ningú...
5: No dic res més,
0: però
5: estàs tocada a dir alguna
0: cosa. Calla.
5: Bueno, és que si no diu res ningú,
0: és igual,
5: jo.
0: El silenci i la ràdio.
5: Vale, ja callo.
1: Et matarem, eh? Estem en una època que no estem d'hòsties, eh?
5: No, ja és veritat.
4: Va, és que no caldrà... És que ens morirem de gana si ningú ens rescata.
0: Bueno, en aquest aspecte els presoners poden estar tranquils. Ja hem dit que el castell d'Íter era una presó de luxe. Les mesures de seguretat eren tan laxes que podien voltar pel castell amb tota llibertat. Ara que no hi ha guàrdies, s'han fet els amos del lloc.
1: Tu, ho han deixat tot obert, eh? Podem marxar del castell quan vulguem.
5: Jo agafaré un encostipat amb aquesta corrent d'aire.
1: Bueno, hosti, si ella marxa, nosaltres ens quedem, eh?
4: Mireu que he trobat el celler.
0: Què?
4: És vi, un parell d'ampolles de vi.
1: Deixa't el vi. Hem d'intentar saber què ha passat aquí. No és pas normal, això.
0: Els presoners entren a cada habitació del castell a veure si poden trobar alguna ràdio o algun document que indiqui on són els soldats alemanys. De moment tenim la Sara ben tranquil·la. Hem pogut entrar al castell i menjar uns quants frankfurts que els nazis han deixat a la cuina. La Sara és la gossa, no us perdeu.
4: Sí.
0: No us penséssiu que és la pija.
4: No. La Sara és la gossa.
0: La Sara és la gossa.
4: Sí, ja m'ha quedat clar.
0: Es nota que han marxat amb molta pressa i ho han deixat tot a mitges. Els presoners decideixen baixar fins al poble a veure si es pot saber què coi ha passat. Nosaltres agafem la Sara, la gossa, i els acompanyem. A l'entrada d'Íter, una veïna surt corrents de casa seva. Porta males notícies. Resulta que alguns combatents de les Waffen-SS encara estan actius i es dediquen a executar tots els civils que troben. Entren als pobles i executen a qualsevol veí que considerin un traïdor.
4: Quina por, eh? Quina por.
5: Vosaltres sou els presoners del castell?
1: Exacte. Vostè sap què coi passa?
5: Els guàrdies del castell han fugit perquè saben que la guerra està perduda. Però encara esteu en perill, eh? A veure, hi ha rumors que el poble del costat, els soldats de les SS, han executat tots els homes.
0: La situació és ben estranya. La guerra s'ha acabat, però alguns soldats de les Waffen-SS continuen lluitant. Heu de tenir present que Adolf Hitler fa 5 dies que s'ha suïcidat. Sí. Però els soldats de les SS són uns fascinerosos que prefereixen morir abans que acceptar la derrota.
1: 5 dies que en Hitler es mor i continuen donant pel sac.
5: Ben malparits, tu.
0: Veient el perill, els que fins ara eren els presoners decideixen tornar a pujar la rampa i a trinxerar-se a dins del castell.
4: A veure, no fotem. Ara que hem baixat, ara hem de tornar a pujar?
0: No, no, és que té... A Vincar d'una mandra de tornar... Hi ha una pujada fins a dalt, hi ha mig quilòmetre,
1: eh? Noi, noi, no, no estigueu desgraciats. Hi ha mig quilòmetre.
0: Ullo, mig quilòmetre és mig quilòmetre amunt, de pujada, eh?
1: Hòstia, però sisplau.
0: No estem... Amaguem-nos a casa, aquesta mossa.
5: No, no, a mi no m'emboliqueu, eh? Que si venen els nazis jo faré veure que no us he vist mai a la vida.
1: Escolteu, va, collons de ganduls. Vinga, va, anem amunt. Hòstia, no hem estat 5 anys aquí, sobrevisquem perquè ara ens matin.
0: Com, no, precisament, ara s'havia acabat, anava a cardar era... Coca-Cola, jo ja.
1: Ja te'l fotràs després a Coca-Cola. Tira amunt, va, passa.
2: Bueno, vaig buscar les ampolles de vi.
0: Ens toca agafar la Sara i tornar a pujar cap al castell. Les vistes són precioses, però el passeig comença a fer-se una mica repetitiu.
2: Sí, amunt i avall, però érem locos aquí.
0: La Sara ens comença a mirar amb mala cara. Ja fa estona que estira la corretja per marxar cap a una altra banda.
2: És que tocarà el clàxon, eh?
0: Sí. A la que s'emprenyi aquest gos...
2: Aquest gos tocarà...
0: Tocarà el clàxon. De nou al castell, els presoners agafen rifles i munició que els guàrdies han abandonat. Qui més qui menys, tots aquells homes saben disparar i si cal lluitar contra els nazis, ho faran. Però també són conscients que les Waffen-SS estan ben equipats i preparats. I ells només són 14 persones. I entre ells hi ha la germana de Charles de Gaulle, que és ben inútil.
5: Sí, a veure, inútil. A veure, és que a mi això que m'heu donat em fa molt fàstic, eh? Jo aquesta escopeta tan bruta, de veritat és que ni me l'acosteu, perquè és que em fa molt de fàstic.
0: 13 persones per defensar un castell i una pija. El millor serà anar a buscar ajuda.
1: Tu, escolteu, hem d'anar a buscar ajuda, eh? Algun voluntari?
0: Oh, sí, aquest tio, ara vol que anem a... Ara que hem de tornar a baixar el poble.
1: Ara hem de tornar a baixar?
0: Tu has dit que no baixés.
1: Ara hem de tornar a baixar?
5: Jo estic en talons, no puc baixar.
1: Però si és de baix, m'heu fet pujar, m'heu baixat i hem de tornar a baixar?
0: El passeig s'ha convertit en una missió. Hem d'anar fins a la població d'Innsbruck. Un dels presoners agafarà una bici per arribar fins on hi ha les tropes aliades. A la Sara, la gossa, ja li va bé cansar-se una mica. La passejada serà llarga.
2: Bueno, si hi ha una bici, ja hi vaig jo. No, no, ja agafo la bici i cuida't, que vingui aquest cos alemany i que m'acompanyi. Ja.
0: Exacte. Després d'uns quants quilòmetres en bici aconseguim contactar amb els americans. Aquell home els explica que les SS estan rodant pel poble i que el castell està ple de presoners VIP. Llàstima que l'oficial americà té altres plans.
3: Entenc les vostres preocupacions, però ara mateix defensar el castell d'Iter no seria una missió prioritària.
2: Oh, bueno, senyor militar, però és que al castell hi tenim presoners molt importants, eh?
0: Sí.
2: Ah, tenim la germana d'en de Gola, que no calla.
3: No em faig càrrec, però les ordres són les ordres. Els meus homes tenen altres plans. Quan acabem, vindrem al castell d'Iter.
0: Després de discutir una mica, com a mostra de bona voluntat, el militar americà li cedeix 10 soldats.
2: Només 10 soldats?
0: Sí, noi.
2: 10 soldats?
0: Bueno, 10 soldats i li deixa un tanc de combat.
5: Ah, bueno.
0: Jo, amb un tanc ja em veig en corda de defensar un castell.
2: Sí.
0: Tornem cap al castell, acompanyant els 10 soldats i el tanc. Hem arribat just a temps, que no sé quanta gent hi cabe dins un tanc.
2: Sí.
0: 10 no hi caben a dins.
2: No.
6: Fora penjats.
0: Suposo que han d'anar
2: sobre. Sobre.
5: Com una rua de carnestoltes. Sí.
0: Hem arribat al castell just a temps perquè els nazis podrien atacar en qualsevol moment.
2: I tal que porto 10 soldats i un tanc.
0: No, t'has comptat tu, idiota. Sí. Ah, no.
2: Ja ho has fet bé.
0: Som 11. Som en total.
5: I una bicicleta. Sí.
1: Bueno, no sé quants sou, però això és collonut. Però... Hòstia, qui ve per allà?
2: Ja estem aquí.
0: De cop i volta, els defensors del castell d'Iter veuen que pel camí estan pujant diversos soldats alemanys. Arriba l'hora de la veritat. Però per sorpresa seva, els alemanys porten una bandera blanca.
6: Ah, bueno. Oh.
5: Mira.
0: Ara són del Madrid, tu. Ja. A més, de nazis del Madrid. A veure que els va, quin fa, de veritat.
6: Ja és bastant això.
5: No arribarem a Nadal, nois.
0: Hi ha de tot.
2: No hi ha de tot.
0: No.
2: Estan bé. Ja està.
6: Una broma.
2: No, és broma, t'has equivocat. Demana perdó.
6: Perdó.
5: Ja està. Feina feta, no fa destorn.
0: Una abraçada a la gent del Madrid que ens segueix, que em consta que són tres. Quedaríeu parats de la gent del Madrid que hi ha a Catalunya. Hi ha molta gent que és seguidora del Madrid.
5: Molts nens.
0: Ah, sí?
5: Sí, ha començat... perquè van estar un temps guanyant-ho tot, el Barça no feia gairebé res.
0: Els
5: i
0: de la generació
5: nens...
0: aquella perduda, són la generació perduda.
2: Són aquells... Com hem anat a parar del castell?
0: No sé.
5: Seguim.
2: El Bernabéu.
0: Perquè arribaven els nazis amb la bandera blanca.
5: Emocionant.
0: Però que és la bandera de rendició, no és la del Madrid.
6: Vale. Així tot el que hem dit no val.
0: No. Els alemanys són desertors que volen canviar de bàndol. Volen lluitar per defensar el castell, també. No dispareu! Que no sóc del Madrid!
3: Dóna'm una bona raó per no matar-te, collons de nazi madrileny.
7: No, que no sóc cap nazi, de veritat, jo... Em vaig veure obligat a lluitar amb ells. Jo, la meva dona ja li vaig, no, ho hem de fer-ho, no, però jo sempre els he odiat, en especial les SS, deixeu-nos entrar.
0: Durant els últims dies de guerra, aquest discurs del soldat alemany penedit es repeteix constantment. Ara mateix tenim un total de 36 persones defensant el castell. Entre ells hi ha els presoners il·lustres francesos, els soldats americans i els soldats alemanys desertors. I el nostre pastor alemany.
2: Molt bé. I un tanc.
0: I un tanc, sí senyor.
2: I un tanc.
0: És una barreja curiosa.
2: Sí.
0: Sí. Tenim una gossa que es diu Sara.
5: A veure, que m'has dit a mi?
0: Uns nazis que ja no són nazis.
5: M'has dit a mi?
2: La filla d'en Degol?
0: La pija, ah, germana.
5: Sí,
0: és germana.
5: Que jo faig molta feina,
1: Hi havia algú que devia estar allà mirant, aviam, què collons foto jo aquí amb tota aquesta colla.
0: Es reparteixen per tota la muralla. La tripulació del tanc col·loca el blindat just davant de la porta principal del castell. Aquell tanc és la seva gran esperança.
2: Vinga, va, que podem.
0: Ja. Ara sí, ara arriba una divisió de les SS amb ganes de gresca. No accepten la derrota, estan ben equipats i transporten diversos canons mòbils. Comencen els trets.
7: Ai, ai, ai.
2: Xupa't, xupa't.
0: Ja és mala sort que el primer tret dels canons impacti de ple en el tanc americà i el faci volar pels aires. El blindat ha durat 2 minuts.
3: Tinc males notícies. Ens han rebentat el tanc.
1: A veure, són uns malparits, però el que els va parir tenen bona punteria.
2: Bueno, amb els viatges que he fotut amunt i avall per anar a buscar aquest tanc. I rep, 2 línies més avall ja no tinc tanc?
0: Ja no tens tanc. Ara ja només queden 36 persones, però no ens queda cap tanc. La muralla i les finestres del castell ofereixen una posició privilegiada per disparar. L'únic problema és que al cap de mitja hora els defensors ja s'estan quedant sense municions.
3: Tinc males notícies. Ens estem quedant sense municions.
0: Sí, ja ho havia dit jo, això, eh? Algú ha de baixar al poble a demanar ajuda. No. Si no, actuen de pressa i deixaran la pell.
3: I deixarem la pell.
0: Ja ho he dit, també.
3: Algú
0: ja
3: ha de baixar al poble.
0: Ho he dit. No. Al final... En Jean Borotra, el tenista que estava també entre els presoners
2: sí,
0: il·lustres, recordeu,
2: sí,
0: hi havia un tenista francès, socialista.
5: Catxes.
0: Sí. Aquest s'ofereix voluntari. Ah. És una missió molt perillosa. En veure moviment, la Sara, la nostra gossa, surt disparada darrere seu.
2: Carai, quina gossa tan valenta.
0: Sí. Els gossos els oloren els tenistes. Pensaven que tenen pilotes i de seguida... Oloren el Dunlop, l'oloren. Allà, tampoc és tan valenta, la Sara, perquè s'ha cansat de pujar i baixar al castell tantes vegades. També s'ha cansat de nosaltres. Ja ens han avisat que era una ànima lliure. La Sara està corrent directe cap a les línies enemigues. Diria que el nostre pastor alemany vol canviar de bàndol.
5: No, a veure, puntualitzem. Jo he dit que era un ànima lliure.
0: Sí.
5: No que fos una nazi.
0: Bueno, mentrestant, el tenista francès amb les seves poderoses cames aconsegueix travessar les línies enemigues i contactar amb els americans. S'ha jugat la vida, però li ha sortit bé. Serà ell mateix el que guia els americans cap al castell. El combat s'acaba amb els nazis fugint cap a les muntanyes. Els queden pocs dies abans de la rendició final. Malauradament, la Sara els ha seguit.
2: Què dius?
0: Sí. Sí. La gossa s'ha anat amb ells,
1: Què dius, ara?
0: Acabem de viure l'última batalla del castell d'Iter. És l'última batalla de la Segona Guerra Mundial i una de les més curioses. Heu de saber que del bàndol que defensava el castell només van patir 5 morts i la destrucció del tanc.
5: I la Sara?
0: La Sara?
5: Què? Tornarà.
0: El pastor alemany?
5: Era molt simpàtica.
0: Mira, la Sara segurament és viva, però per mi... Com si s'hagués mort.
5: Hòstia. Què vols dir?
0: Se n'ha anat amb els nazis.
5: No!

0: Qui ho deia que els pastors alemanys són de fiar? Tornem a casa sense la Sara. Hem defensat el castell d'Íter i hem participat en l'última batalla de la Segona Guerra Mundial a Europa, però hem perdut el gos que hem sortit a passejar. De fet, la foto inicial no ens hi hem fixat, però ja feia preveure alguna cosa. Mireu com saludava la Sara. Quan l'heu vist el primer cop, ai, la puteta.
1: No l'hem vist!
0: Sí, ai, Hitler, eh? Ai, Hitler, eh?
2: Home, pastor alemany, pres en l'aire.
0: Ai, Hitler! I fins aquí la Renaixença, ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres! I amb el
3: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
0: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o com a mínim perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
10: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i per tant tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la Serra del Montmell Marmellà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
6: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
15: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
16: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades, i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
17: Cuando está caliente tiende a subir, y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
16: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
18: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy, porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
16: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament a la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
19: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
20: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
19: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
21: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
22: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
19: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
23: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
19: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota en les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
24: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
25: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
24: I és que al llarg de les darreres hores d'aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees. 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com la Cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En França, Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: Still enjoying the holiday, of course.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també de l'Ampeix. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 7:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: J'ai passé ces 4-5 années.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.

0: Repassem ara 3CAT Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estar a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit, a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si

0: L'Indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
0: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Son declaraciones al Matí de Cataluña Radio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
1: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
7: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
8: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
7: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
1: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàtar. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
9: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerdes, el responsable de transició energètica de JARC.
10: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
9: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàtar.
1: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajut a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve, i durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del Llegat Areny, també precisament, i es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'universitat original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? I convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva. Intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta dos dies a St. George Park i aquest dimarts s'ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
18: Still enjoying the holiday, of course.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 3:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
20: Però primer, accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia d'ascendre a Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a la primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Aquesta hora ens llevem amb 15 graus a Sant Pau de Segúries, 20 a Fornells de la Selva i 24 graus a l'Ametlla del Mar. I a l'Ametlla de Mar. I no és per desanimar-vos, però aquestes temperatures aniran cap amunt. Avui començaran a pujar. I molt. Tenim al damunt una nova onada de calor que farà que es tornin a superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya. Molt especialment al Prepirineu Occidental, les Terres de Ponent, Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i també les comarques prelitorals. Aquí és on l'onada de calor es notarà més. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: I a més ens diuen que aquesta onada de calor durarà més que les anteriors, eh?
1: Bé, veurem l'evolució d'aquesta situació d'aglopar d'aire càlid, si acabarà sent una onada de calor. De fet, avui pot haver-hi algun primer valor de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida, i avui hi ha avisos, especialment a les comarques lleidatanes, perquè a les valls del Pirineu i Prepirineu doncs es poden superar amplament els 35 graus. Situació doncs anòmala, amb aquesta calor que comença a intensificar-se de nou en aquests indrets. A la resta sí que pot pujar una mica el termòmetre, però no tant. Per tant, tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, potser un grauet més, amb aquesta xafogó que s'incrementa a la façana litoral. I bé, al llarg dels propers dies doncs serà aquest una mica l'escenari, sobretot doncs aquestes temperatures una mica desbocades cap a l'interior i comarques de Lleida. La resta potser no tant, tot i això no vol dir que no faci una calor intensa, i en general l'episodi no serà tan important com els que hem tingut darrerament, cosa que tampoc, insistim, molt vol dir que la temperatura no quedi clarament per sobre del que seria habitual. Jornada de sol, bàsicament, algun núvol baix en punts de la costa on la xafogó, doncs, com dèiem, s'intensifica, i alguna nuvolada a l'Alt Ripollès que podria donar doncs alguna gota de manera molt aïllada.
0: Aquestes són el panorama de les últimes hores, de les pròximes hores, i això que diuen que l'onada durarà més que les anteriors està per veure, no, Jofre?
1: Bé, és que en principi no és... s'ha de veure si acaba sent una onada de calor, no?
0: D'acord.
1: Perquè
0: d'haver
1: una persistència de superació de llindars, de manera més general, de 3 dies com a mínim, i en principi no estaríem en aquest escenari.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tot plegat, els agents rurals preveuen activar el pla per perill molt alt d'incendi en uns 200 municipis, 218 per ser exactes, i sobretot el pla per perill extrem en 43 municipis més de Catalunya. Es torna a insistir una vegada més en la necessitat de respectar les restriccions que hi ha ara mateix, per exemple, per entrar segons quins parcs naturals, i sobretot, de vigilar molt, de ser molt prudents, sobretot si heu d'anar a zones de muntanya, sobretot, ja fa dies que ho diem, tenint en compte com tenim el panorama del nostre voltant.
2: Línia 1, línia 2, vale, línia 1, per allà, línia 2, per allà.
0: A les últimes hores, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, ha arribat ja a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila com a mínim no avança, veurem què ens diuen després d'aquesta nit, després que els bombers l'hagin pogut contenir, i això, que no avanci, és també la gran prioritat, és també el gran objectiu de l'incendi de França, a la Gironda, on 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, aquesta és la bona notícia, però encara en queden més de 160.000 que no ho han pogut fer, 160.000 persones evacuades. Avui parlarem molt d'incendis al matí de Catalunya Ràdio, seguirem aquests focs que estem comentant, per descomptat el risc de focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya, i connectarem en directe amb aquests tres incendis importants i greus que tenim actius encara ara mateix: l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, el de Madrid i el d'Àvila, i també el de la Gironda a França. I connectarem en directe, però parlarem de la calor no només des d'aquest punt de vista, parlarem dels altres efectes de la calor. Així sonava la concentració ahir en record de la treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat mentre treballava en plena onada de calor. La seva família ha confirmat que demanda l'Ajuntament de la capital i l'empresa.
3: L'autòpsia seguint sense tenir-la. Tots són troncs a les rodes i veritablement estem molt cansats ja.
0: És el que explicava la germana d'aquesta treballadora, que ho recordareu, va morir ara fa un any en ple episodi de calor. Quan fa referència a l'autòpsia és perquè no s'ha arribat mai a confirmar que fos com a conseqüència de les altes temperatures, però és la tesi que té la família, i d'aquí aquesta querella que presenten. Avui, en tot cas, al matí de Catalunya Ràdio parlarem dels efectes de la calor, perquè a les últimes hores també sabíem que des de l'1 de maig s'han comptat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. 2.500. L'augment de les jornades de calor extrema ha fet que la Generalitat desplegui noves eines per monitoritzar l'impacte de les altes temperatures en la salut. I avui parlarem d'això, dels efectes en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. Avui, que també continuarem parlant un dia més de l'amnistia.
4: Yo creo que hay que dejarles respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que tiene que va a ser gradual.
0: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
4: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a tres personas fuera de la amnistía? Jo crec que això no va passar.
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, preguntat si s'acabaria amnistiant l'expresident o Toni Comín, per exemple. Després de l'entrevista, sabíem que el Tribunal Suprem aplicava l'amnistia a quatre persones més. Quatre dels membres de la mesa del Parlament l'1 d'octubre. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. I també després sabíem una altra decisió que no està directament vinculada amb l'amnistia, però que també d'alguna manera està vinculada amb els casos judicials oberts arran del procés sobiranista.
5: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme, i per tant no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Mocles al damunt.
0: Laura Borràs finalment ha rebut l'indult, parcial, però indult. Recordem que és un indult que va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és el mateix que la va condemnar per aquells contractes de la Institució de les Lletres Catalanes quan la presidia Laura Borràs, però els jutges parlaven també d'una pena desproporcionada, i d'aquí aquesta petició d'indult que finalment, mesos després, ha atès el Consell de Ministres. Ha acordat aplicar un indult parcial a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, amb la qual cosa no haurà d'entrar a la presó. I encara alguna cosa més, encara alguna novetat aquesta nit passada.
6: We do have some breaking news coming out of the Middle East as U.S. forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from U.S.
0: L'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matinada a Jordània. Fonts del Pentàgon asseguren que les seves defenses antiaèries han aconseguit interceptar-los tots. En esports, la notícia de les últimes hores té el nom i el cognom de Joan Laporta. El president del Barça ha explicat a les xarxes que li han revertit una arrítmia cardíaca, que es troba bé, que s'està recuperant, però que li han revertit una arrítmia arran del qual no podrà viatjar a Anglaterra amb l'equip. I encara parlant de futbol,
7: think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world. We should be apologizing.
0: Sentim el president de la FIFA, Gianni Infantino. Doncs bé, l'organisme ha fet un pas més en la descaradíssima explotació comercial i té previst vendre una participació del 20% de la FIFA en una nova entitat comercial valorada en 20.000 milions de dòlars. 20.000 milions de dòlars, que per cert, amb això hi hauria la participació del banc JP Morgan. I encara parlant de diners.

0: 7 i 9 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado i Carlos Tavera. Però, de moment... Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Fronts reactivats.
3: A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu després que hi els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes.
0: Enviada especial a la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
4: Bon dia. Ja són 4 els pobles on els veïns han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella, però en aquest durant 72 hores no es podrà veure aigua de l'aixeta. Al foc de la vall hi ha hagut diversos rebrots, sobretot a la zona del parc natural de la Serra d'Espadà. Els bombers deixen clar que l'incendi continua actiu. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
5: En un principi nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
4: Des de la Vall d'Uixó, Xavier Espel i Coia Ballester Brumós pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No avança.
6: El perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila després que els bombers l'hagin pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja poguessin tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila.
0: Enviada especial també en aquest incendi, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna.
7: Els 3.500 veïns d'Aldea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius, cases d'amics i familiars i hostals. Quan ahir a les 5 de la tarda es va aixecar l'ordre d'evacuació, van començar a arribar cotxes, alguns pitant amb el clàxon per celebrar-ho. Poc a poc es van obrir els comerços i es van aixecar les persianes de les cases. L'alegria, després de comprovar que aquí les flames no han arribat, era general.
8: Pues la mejor alegría del mundo. Vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
9: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que s'apagava, que no s'apagava, i ara pues contento de que podem volver a casa.
7: Des del dia del Fresno, Montse Poblet i Xavi Luna pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a França?
3: Els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 de desallotjades. El foc ja ha cremat a 42.000 hectàrees. L'arribada avui d'una nova onada de calor preocupa perquè podria complicar les tasques d'extinció.
0: Bordeus, Laura Bertran.
10: Tota l'atenció dels bombers és portat sobre aquesta jornada, una altra vegada clau pel futur de l'incendi a la Gironda, perquè les condicions s'endureixen, les temperatures pugen, el vent canvia de direcció i augmenta també al llarg del dia, en tot cas és el que diuen les previsions. Això sí, també hi ha bones notícies. Ahir a la tarda la prefecta de la Gironda ha pogut anunciar que 60.000 persones ja han pogut tornar a casa seva. Es tracta dels pobles de Essinas, Merignac i Ayan. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajudes.
3: Les que ha activat el govern espanyol per les zones afectades per focs, en concret ha declarat 211 zones, 54 de les quals a Catalunya. I els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana. Pedro Sánchez, president espanyol.
11: Con esta declaración comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras.
6: També es posa en marxa una prestació extraordinària per a emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar.
0: Calor extrema.
3: La que es preveu a partir d'avui i que per això Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema.
12: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
0: Més detalls, Oriol Pujadó.
2: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
12: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del Servei Meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
2: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem ara, avui parlem amb Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències Públiques, dels efectes de la calor en la salut i del monitoratge que n'està fent la Generalitat. Ara mateix ens acostem a un quart de vuit, falta només un minut. Indultada!
6: Laura Borràs, parcialment. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament condemnada per prevaricació i falsedat documental. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó, ja que la pena passa de 4 anys, 6 mesos i un dia de presó a 2 anys. Li mantenen la multa i inhabilitació.
3: L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar. Alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
13: A través de la xarxa X diu que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També ha piulat Carles Puigdemont per denunciar que aquesta causa contra Borràs té una evident naturalesa política. Des del PP denuncien que potser és un primer pagament a Junts a canvi dels pressupostos de l'Estat.
0: S'accelera.
6: L'amnistia. Ara el Tribunal Suprem ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra, a aquesta casa.
14: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: Els últims dies ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre i també l'exconsellera Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont.
0: Convençut.
13: L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que al final el Suprem seguirà els mateixos passos i amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
15: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
6: Per ara, el tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació. Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia en el balanç de final de curs.
0: I nou capítol.
3: En l'escàndol de l'informe PISA, el Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament.
0: Maria Costa.
16: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajornat.
13: Finalment, el Consell de Política Fiscal i Financera es reunirà el 4 de setembre. A petició de les comunitats governades pel PP, el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió prevista per avui per tractar el nou model de finançament. Demanen més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
0: Sense excuses.
6: És el que adverteix el president Salvador Illa al Partit Popular per seguir-se oposant a la reforma del model de finançament. Des del Vietnam, on és de gira institucional, Illa els ha exigit responsabilitat.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa hi defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
18: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
17: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: També ho lamenta.
3: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, són declaracions a aquesta casa.
19: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
13: Des de Junts diuen que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model era clarament insuficient.
0: S'ha acabat.
6: Tria, ha dit, els principals directius de la Generalitat i de les empreses públiques. A partir d'ara hauran de passar un procés de selecció.
3: Els mandats dels alts directius seran de 7 anys prorrogables. Ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Ara s'haurà d'aprovar al Parlament.
0: Zones tensionades.
13: El govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades. Els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten d'aquesta llista com Granollers.
0: Més detalls, Roger Santaló.
20: Se n'incorporen una cinquantena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
21: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
20: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i, un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora en parlarem amb el Javier Burón, que és expert en habitatge, que gestiona justament una part de l'habitatge públic de Navarra, ho va fer a l'Ajuntament de Barcelona, i comentarem amb ell aquesta i altres mesures. De mínims.
6: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, segons l'enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Les últimes dades comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers.
0: Haurà d'esperar.
3: El pla per la implantació d'energies renovables a Catalunya, el conegut com a Plàter. El govern l'ha retardat com a mínim fins a l'estiu que ve, per vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
0: Albert Duran.
22: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que aprofitaran aquest temps per estudiar les propostes dels ajuntaments.
23: Ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
22: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre es van concentrar ahir a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per demanar que es refaci el Pla de Dalt a Baix. També han demanat que s'aturi als pagesos representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, perquè asseguren que posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari. Albert Duran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Josep Vilarasau.
13: L'expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat ha mort als 95 anys i va arribar al 1976 per ser director de l'aleshores Caixa Pensions. L'any 99 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera fins a convertir-la en una de les més importants de l'Estat. El 2003 va deixar el càrrec per una llei que el limitava el temps.
6: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
0: Doncs justament, 3.200 milions.
3: És el que ha guanyat CaixaBank fins al juny. Això és un 8,5% més que en el període igual de l'any passat, de gener a juny. Segons els resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i també dels ingressos per serveis.
0: Plega.
13: L'empresari Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis ara fa 33 anys i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona l'ONA 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat.
0: I l'altra cara de la moneda. Plega perquè el fan plegar.
6: Renfe aparta de la primera línia l'històric portaveu i cara visible de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona. Fa un any el van cessar com a director de Rodalies i ara com a director de Relacions Institucionals. Passa ocupant noves funcions als serveis comercials.
0: I és notícia de fa ben pocs minuts. Detingut.
3: Els Mossos han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona. dona de 34 anys davant els seus fills i hauria fugit. Els Mossos van rebre un avís per una agressió, però els serveis d'emergències no li van poder salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
0: I vist per sentència.
13: El judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, al Banc dels Acusats i a la cúpula del Ministeri de l'Interior de Rajoy per les clavegueres de l'Estat.
0: Txell Vallespí.
1: La majoria d'acusats per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa pels dirigents del PP, l'extresorer Luis Bárcenas, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. L'excomissari José Manuel Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
4: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
1: Després de 4 mesos de sessions, la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre de l'Interior, pel seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino. A l'excomissari Villarejo, la Fiscalia li demana 19 anys de presó. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui tenim partit de l'Espanyol.
5: Sí, els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques contra el Burnley. El duel és a 3:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb dues absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc compta amb ell, i del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timerà i el lateral dret José Ángel López.
0: I el Barça, Joan Laporta, es queda a Barcelona per una arrítmia.
5: El president del Barça ha explicat que el cor ja li batega amb normalitat, però que ha de fer repòs i no viatjarà a Birmingham per unir-se als de Flick. L'equip de futbol masculí blaugrana porta 3 dies a St. George Park amb el lateral esquerrà Alejandro Valde al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Ahir va parlar amb els mitjans el central danès Andreas Christensen, que ha renovat per 2 temporades com a culer i té ganes de redimir-se després que en els últims 2 cursos l'hagin marcat les lesions.
8: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
5: El Barça jugarà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
0: Avui també juguen el Girona i el Sabadell.
5: Contra el Castelló, el Girona, la ciutat esportiva gironina, el partit és a 6:45 i es podrà veure Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa de la segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip arlequinat posa punt i final a 2 temporades amb els vallesans. Ara, però, s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
24: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
25: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
26: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
27: Tota la informació a boitaüll.cat.
26: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
28: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: l'11, el 25, 40, 41, 45 i els sols, l'1 i el 5.
30: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
24: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Minuts i arribarem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Com sempre a aquesta hora, repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
2: dia, control policial. Tot correcte?
7: Consellera Parlon, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
7: Sí. Quina valoració em fa d'aquest primer any de la campanya Campai?
9: Pues, así asá, ¿no?
7: Ai, así asá.
10: No se la veu gaire contenta.
9: Bueno, es que si vostè recorda, ¿no?, ja vam fer un anàlisi de la campanya quan feia 6 mesos, ¿no?
7: Sí, 6 meses.
9: D'acord. Aleshores, pues ja vam identificar, ¿no?, tots els multireincidents, ¿no? Llavors, què ha passat?
7: Què ha passat, no? Què ha passat?
9: Bueno, pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara...
10: A favor de callar, vostè. Guarro.
9: Sí, calli, guarro, ¿no? Pues vam identificar tots els multireincidents, els multireincidents, ¿no? Llavors, què ha passat? Pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara... No?
7: Ara
9: exactament els mateixos identificats que fa 6 mesos, precisament per què? Perquè són multireincidents.
10: Ja, em sembla que l'estic seguint. No?
9: O sigui, clar, és que la delinqüència no augmenta, no? Perquè sempre són els mateixos reincidents, sempre però mateix. No l'haurem de tenir més malfactor.
7: Malhechore.
9: No?
7: Anem a veure. Jo, Ejeante, jo, com molta vegada l'he implicat, jo estava a la Guàrdia Civil, però quan em vaig enterar que...
10: aquesta història ja la sabem. És igual, no ho torni a explicar.
7: Era meat, vaig fer número la senyora i vaig dir, me tinc que fer mosso de 4 anys per aquí. Però l'error en la campanya s'ha donat perquè... A veure, com se llama la campanya?
10: Campai, Campai, Campai.
7: No, el surtítulo, el surtítulo.
10: Ah, sí, Campai, Campai. Campanya contra la multireincidència.
7: Ah, no, entonces, llavors, què és lo que jo, com a sergent, he ordenat a los mossos sota el meu comandament, no? Okay. Sota el meu
10: comandament. Comandament, molt bé, no? Ja ho havia dit bé,
7: Bueno, allò de que un rellotge dona la hora bona, ni que sigui una...
10: Bueno, el tema, senyor, què està dient?
7: Li he ordenat a pillar a lo multireincident, li he dit a los mossos, aneu a por lo multireincident, multireincident. Què ha passat? Porque los malos, los lladres que sustraen la cosa, los morillos de la Rambla, todo eso, s'han dado cuenta del fallo en Matrix que ha habido, ¿vale? Y cuando la patrulla de Hermoso anaven a proceder

0: L'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Són diversos els mitjans que apunten que aquest home hauria atacat la seva dona davant dels seus dos fills i després hauria fugit. Els Mossos d'Esquadra, després d'aquesta operació de recerca, l'han pogut detenir. Mentrestant, ens llevem un dia més mirant els incendis i la calor. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per la previsió, del pla Procicat, per la previsió que les temperatures avui superin els 40 graus en alguns punts del país. I Massoler, sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del Servei Meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Avui parlarem dels efectes de la calor amb el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, i és que des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. Una calor extrema que va lligada per descomptat al risc d'incendi. Justament el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu, arribat a les 10.000 hectàrees cremades. El de Madrid i Àvila, com a mínim, no avança. Veurem què ens diuen del balanç d'aquesta nit. I a França, a la Gironda, treballen justament perquè no segueixi avançant aquest incendi que manté milers i milers de persones desallotjades. A banda d'això, avui parlarem molt d'indults i de l'amnistia. Sobre l'amnistia, 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre se n'han vist beneficiats. Estem parlant de Lluís Corominas, d'Anna Simó, de Ramona Barrufet o de Lluís Guinó. Ahir, en el seu balanç de l'any polític, Pedro Sánchez treia pit d'aquesta llei d'amnistia.
2: Actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: És el que deia Pedro Sánchez, i també de les últimes hores el Consell de Ministres ha atorgat l'indult parcial a Laura Borràs, com havia proposat el mateix tribunal que la va jutjar i que, d'aquesta manera, s'estalvia entrar a la presó. Tot això, en un dia, amb un nou capítol del fiasco de les proves PISA, ara el Ministeri d'Educació assegura que va ser fa un any quan va avisar la Generalitat de l'error. I en esports, Pau Dax.
3: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia, i l'Espanyol juga avui el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 8:45 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona-Castelló i el Sabadell-Manresa.
0: I el que deia amb el temps, aquesta calorada, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, avui la calor comença a intensificar-se de nou i això es traduirà bàsicament que, especialment a les comarques de Lleida, el termòmetre s'acostarà als 40 graus, o es pot assolir fins i tot aquesta xifra de manera puntual al voltant del Pla de Lleida. També déu-n'hi-do cap a l'àrea de les valls del Pireu, punts de l'Aran, dels Pallars, també zones de l'Alta Ribagorça, la Noguera, Solsonès, a l'Urgell. En definitiva, aquí es pot superar àmpliament els 35 graus. Hi ha alguns avisos en aquest sentit per la calor que s'intensifica, doncs, en aquest sector del territori. La resta, el termòmetre pot pujar una miqueta, però en definitiva amb valors bastant similars als d'ahir, amb una mica més de xafogor a la façana litoral i amb domini del sol.
0: Gràcies, Jofre. Repàs a la mobilitat a aquesta hora amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. Hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, i Adif avisa que això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. D'altra banda, pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals, com per exemple els 20 minuts de demora a l'R15, en el tren que ara mateix està anant de Reus a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs amb algunes cues habituals d'hora punta, l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord i també de Santa Perpètua a Barberà direcció sud, la C-17 a Parets del Vallès per anar cap a Barcelona, la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud, la C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral, amb cua entre Fòrum i la Barceloneta.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15, moment de fer un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Carlos Sant Andrés i el Pau Bertrolí. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui les portades venen bastant variades. L'indult de Laura Borràs a l'Ara, el Periódico i el País, els incendis a la premsa editada a Madrid i la gestió de les proves PISA i també la baixada de l'atur a les capçaleres catalanes.
8: Sí, però si hi ha un article que comparteixen la majoria de diaris d'avui és el de l'empresari Isidre Feiner, que elogia la gestió del banquer Josep Vilarassau.
9: Sota el títol de Josep, no exagero, Feiner defineix l'exdirectiu de la Caixa com un dels millors banquers del segle XX, un professional de la banca, admirat pels seus empleats i que deixa un llegat únic i irrepetible.
8: I parlant de treballadors, al periòdico la directora de l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, Carme Poveda, es fa ressò de la nova llei per a la gestió pública de Catalunya que es basa en els mèrits dels candidats.
9: La directora

0: directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, diu que l'administració necessita millors directius públics i apunta, com a dada, que amb cada canvi de govern es nomenen 400 càrrecs públics, principalment per afinitat política i sovint sense experiència acreditada.
1: Al diari Ara, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, reflexiona sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
0: Segons Mas, no hi ha dubte. Quan Europa parla, Espanya ha d'obeir i passa la pilota al Tribunal Constitucional perquè apliqui la llei de Catalunya sense escletxes.
1: I a La Vanguardia, el periodista Màrius Carol dedica l'editorial a l'enquesta de valors que cada 4 anys publica l'Ajuntament de Barcelona. Els últims resultats confirmen que el jovent cada cop és menys progressista.
0: Segons les dades que recull l'article, en 2 dècades el percentatge de joves que defensen la democràcia ha caigut un 13%.
2: I continuem repassant la premsa amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. Estirada d'orelles a la marca de roba H&M.
0: El gegant suec no podrà revisar les bosses personals ni els armariets dels seus treballadors, tal com feia fins ara per controlar si havien robat. L'Audiència Nacional ha declarat nul·la aquesta pràctica i ordena a l'empresa que la deixi dur de terme immediatament. La sentència constata que en els últims 3 anys només hi ha hagut 6 expedients disciplinaris per furts d'una plantilla de 4.600 treballadors, una dada que evidencia que no és justificable aquesta mesura de control. Ho llegim al Confidencial.
2: I confessió del director de cinema del moment.
3: Christopher Nolan, que acaba de firmar l'estrena més gran de la seva carrera amb l'Odissea, ha explicat en una de les entrevistes de promoció de la pel·lícula que no utilitza telèfon mòbil i que tampoc en permet el seu ús durant els rodatges. El cineasta britànic confessa que si en tingués en seria absolutament addicte i en conseqüència es perdria moments de creativitat, de mirar per la finestra i pensar. En una època en què fins i tot els grans directors promocionen les seves pel·lícules a les xarxes socials, la manera de treballar de Nolan resulta gairebé excepcional. Ho ha explicat al Late Night nord-americà de Jimmy Fallon i ho llegim a La Vanguardia.
2: I robatori de pel·lícula al Museu d'Albacete.
0: Sí, la policia continua buscant els 4 encaputxats que es van emportar més de 200 monedes d'or al Museu Provincial d'Albacete en un minut i mig. Els lladres van trencar una finestra per accedir a les vitrines de la sala i es van emportar 2 col·leccions d'un valor incalculable. La primera conté monedes d'or de les èpoques de Carles III, Carles IV i Ferran VII, i la segona col·lecció conté peces de l'època d'Isabel II. El robatori va ser tan ràpid que els lladres es van deixar escampades pel terra algunes monedes. Ho llegim al Espanyol.
2: Girona recupera 2 atraccions emblemàtiques per als Fires de Sant Narcís.
3: La Nòria Monumental, de 60 metres d'alçada, i els toros mecànics per a adults, els Toro Tequila, que l'any passat no van poder funcionar perquè no complien les condicions. L'Ajuntament de Girona ha adjudicat fins a 162 parades i atraccions per les fires dels 3 propers anys. Ho llegim al diari de Girona. L'atracció que pagarà més per ocupar el parc de la Devesa és el Ratón Vacilón, amb una taxa de 10.825 euros. La taxa de la Nòria Monumental és de 8.159 euros i els Toro Tequila abonaran 4.799 euros. A Fires tampoc no hi faltaran els emblemàtics camells, els autos de xoc i les casetes de tir.
2: I 2:15 de 8, repassem aquesta hora també els internacionals, els destacats en internacional i economia, ara, amb Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
4: El New York Times explica que l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, intensifica les detencions als aeroports i obre així un nou front en la campanya de deportacions. Els agents federals estan detenint cònjuges de ciutadans nord-americans, treballadors del sector tecnològic i altres persones amb visats caducats, fins i tot aquelles persones que tenen en tràmit sol·licituds actives per poder continuar residint legalment al país. Mentrestant, el Washington Post destaca que els sol·licitants d'asil, també dels Estats Units, podrien ser enviats directament a un procés de deportació amb la nova norma federal de l'administració Trump, que facilita el camí perquè els jutges d'immigració desestimin 450.000 peticions d'asil. A Venezuela, la premsa es fa ressò de l'anunci de la presidenta Delcy Rodríguez que la banca pública i privada atorgarà crèdits per a la compra d'habitatges després que milers de persones perdessin la casa arran dels recents terratrèmols del 24 de juny.
5: 5 dies errats fixen els plans d'Alemanya, el país amb més llogaters d'Europa, per buscar remei a l'escassetat d'habitatge. El govern de Friedrich Merz ha posat en marxa una promotora pública i reforça els topalls de preus. D'altra banda, aprovarà també una llei per evitar que alguns parcs privats de lloguer de Berlín es converteixin en públics, ja que l'executiu argumenta que la nacionalització podria frenar la construcció privada. Expansión fa un reportatge sobre els grups hospitalaris privats, un negoci que segueix creixent a Espanya amb grups com Quirón Salud, Akema i Rivera al capdavant. El valor de la mercat de tots els grups en conjunt va arribar l'any passat als 14.600 milions d'euros. És un 5% més en relació amb el 2024. I l'economista publica que l'Audiència Nacional ha conclòs que les empreses han de pagar als treballadors els plusos lligats a la feina també per vacances. Això sí, hauran de ser retribucions que s'abonin periòdicament, ho diu una sentència que estableix que hauran d'abonar complements com presencialitat o jornada partida.
2: Vinga, repassem la premsa esportiva amb el Pau Dax.
6: Ho fem amb el Zveri Pomelo de fons i comencem amb La Vanguardia, on llegim «La FIFA es ven l'ànima». La notícia explica que la Federació Internacional de Futbol, presidida pel polèmic Gianni Infantino, ha iniciat el procés per crear la societat anomenada FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments. Un 21% del capital d'aquesta societat serà a llarg termini de grups inversors privats. Aquest nou invent d'Infantino, bon amic de Donald Trump i encaparrat a reduir el futbol a un negoci immens, valdrà, atenció, 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran. Al periòdico expliquen que la Comunitat de Madrid deixa el Rayo sense estadi a dues setmanes de començar la Lliga. La Conselleria de Cultura, Turisme i Esport ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar greus deficiències de seguretat a les instal·lacions. Les obres per corregir-les començaran avui i podrien allargar-se fins a 6 mesos. I acabem amb l'esport, on ens revelen que Marc Cucurella ha complert la seva promesa i ja s'ha tatuat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. La imatge que acompanya la notícia és, si més no, inquietant, amb un de la Fuente seriós que sosté el trofeu del Mundial a la pell del jugador del Real Madrid. Si us en moriu de ganes, a les xarxes podeu veure com el tatuador Ganga fa la seva feina amb Cucurella i com l'influencer Ceci Army va explicant la seqüència amb una mena de passamuntanyes blanc al cap per acabar-ho de fer tot més sòrdid.
2: I la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
1: Doncs sí, parlem d'incendis i tot i que la premsa generalista estan donant una treva, avui els focs són els protagonistes de les notícies roses. I és que són molts els famosos que han vist com les seves propietats han patit per les flames. Entre les socialites afectades, Tamara Falcó, la filla de la Presler, que ha patit pel Rincón. La finca heretada pel seu pare i Plató Televisió es troba encerclada pels focs de l'aldea del Fresno a Madrid. El presentador David Broncano i el nou seleccionador francès Zinedine Zidane també han viscut aquests dies amb nerviosisme, sobretot quan la situació s'ha complicat al pantà de San Juan, on tots dos tenen macropropietats al mig de la natura. Qui ha decidit posar a distància el foc ha estat la periodista Núria Roca. La presentadora ha marxat a Menorca de vacances, tot i que l'incendi s'ha acostat molt al municipi d'Àvila, on ella i el seu marit, l'escriptor Juan Dalbal, havien comprat una casa rural amb els diners del Premi Planeta. I al contrari, a l'altra banda, tenim l'actriu Nadja Nimri, coneguda per sèries com La Casa de Papel o Vis a Vis, que ha viscut els incendis en primera persona. De fet, ha vist com part de casa seva es cremava. Una casa un pèl curiosa, ja que és un vagó de tren dels anys 40. Com és habitual en ella, la protagonista de Los Amantes del Círculo Polar té respostes per tot i ha enviat un missatge molt crític a les xarxes socials contra la gestió d'aquests focs. I un apunt ràpid, ara que les dades d'ocupació sembla que són favorables, segons informàvia, l'antic número 3 del PSOE, Santos Cerdán, està valorant la possibilitat de començar a treballar com a camioner a la seva Navarra natal, tot per accedir a la prestació de l'atur. A la carretera, amb els focs i amb la política, el millor sempre és anar amb precaució.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
2: César, com estàs? Bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
9: Doncs un artista que va marcar la programació televisiva durant uns quants anys. Preparat?
2: Sí, home.
9: Som-hi.
2: Tremendo.
9: El cantant i estrella mediàtica de Girona, el Josmar, avui fa 51 anys. Feia temps, que no senties aquest hit.
2: Sí, sí, sí, sí.
9: També faran festa la periodista Sandra Sabatés, 47, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, 75, o Pati Schialfa, cantautora, guitarrista, membre de l'E Street Band i parella de Springsteen, en celebra 73. Tanquem la llista amb el campió de Fórmula 1, Fernando Alonso, que bufarà 45 espelmes, i amb el metge epidemiòleg més famós de l'estat, Fernando Simón, que fa 63 anys.
2: I després dels aniversaris, el Santoral.
9: Avui una santa que l'estiu deu tenir molta feina, Santa Marta, patrona dels hostalers i taverners. També heu de felicitar els Adam, Flora o Llop. I uns que m'han agradat molt, el Sant Tranquilí i el Simplici. Fem-ho tot fàcil i tranquil.
2: Sí, molt important. Són 3:15, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i escolteu la recomanació literària que cada dia, a aquesta hora, ens arriba des d'una llibreria.
10: Soc l'Oriol Picàs, llibreter de la Capona a Tarragona. I aquest estiu vull recomanar el llibre de Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. És una novel·la contemporània on ens explica la vida d'una família dels Pirineus. Però el guai és que ho fa des de diferents punts de vista, fins i tot arribant a veus d'animals o de la mateixa muntanya dels Pirineus. La seva manera única en la narració fa que sigui una novel·la molt original. És una obra sobretot pensada per adults, ideal per als amants de la natura, de les llegendes o de la literatura contemporània en general.
2: I a la recomanació del dia, la Cílio Comet ens proposa la sèrie Famílies como la nuestra.
3: Sèrie danesa que ens acosta a hipotètiques conseqüències del canvi climàtic en un país on la pujada del nivell del mar pot ser devastadora. Les inundacions augmenten i el govern pren la decisió més dràstica possible, deixar que l'aigua l'engoleixi el país i evacuar tota la població. Això es tradueix en famílies i amics separats per força, s'accentuaran les desigualtats socials i es generarà odi i divisió. És la primera sèrie de Thomas Vinterberg, cofundador del moviment cinematogràfic Dogma i director de pel·lícules com Otra Ronda. És interessantíssima. Busqueu-la a Movistar Plus.
11: Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Catalunya Ràdio.
2: 3:15 de 8. Avui ja ens llevem amb aquests sons del matí.
11: Els sons del matí.
14: Ja són 4 els pobles on els veïns han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilabella.
15: En un principi nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
16: Els 3.500 veïns d'Aldea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius.
17: Y la verdad es que cuando lo han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
18: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
19: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
20: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Esquivar.
21: Evitar, procurar de no incórrer en alguna cosa o de no ser afectat per alguna cosa. Amb l'indult parcial que el Consell de Ministres ha acordat aplicar a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, no caldrà que entri a la presó. Borràs, condemnada a 4 anys i 6 mesos i un dia de reclusió per prevaricació i falsedat documental, es queda ara amb una pena de 2 anys, multa i inhabilitació.
2: Afartament.
21: Acció de fartar-se o estar fart o farta, estar satisfet d'una cosa fins a sentir-ne fàstic. Catalunya ja ha registrat 12 dies aquest estiu on s'han superat els 40 graus i avui comença una altra onada de calor. A aquestes alçades podem dir que la majoria de la població està farta d'altes temperatures. A l'Àgora parlarem de com ens afecta la calor amb Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
2: Impotència.
21: Qualitat d'impotent, mancat de potència, força, prou mitjans per fer alguna cosa. Un nou assassinat masclista a Catalunya, el quart des d'inicis d'any, confirma que encara no tenim com a societat mecanismes eficients per erradicar la violència contra les dones. La víctima tenia 34 anys i va ser atacada davant dels seus fills. El presumpte agressor hauria estat detingut en les últimes hores.
2: I posem-hi 3 xifres també. El dia amb el mar presseguer. 4.
22: La d'avui és la quarta onada de calor en els 37 dies que portem d'estiu. El Meteocat apunta que pot durar almenys fins al dimecres 5 d'agost. El 2025 hi va haver 16 dies en què es van superar els 40 graus a diferents punts de Catalunya. Aquest any, amb l'agost encara per arribar, en portem 12.
2: 10.000.
22: Són les hectàrees que han cremat i les persones que continuen evacuades per l'incendi de la Vall d'Uixó. Tot i que s'ha aixecat el confinament a alguns municipis, la mesura preventiva d'evacuació es manté amb milers de persones dels pobles de l'interior del Parc Natural.
2: 24.
22: És el nou rècord d'hores de vol sense escales. El va establir la companyia Qantas Airways amb un viatge des de la ciutat de Melbourne, Austràlia, al municipi de Tolosa, França. La durada exacta del vol va ser de 24 hores i 24 minuts, un rècord que es podria convertir en una realitat pels passatgers que tinguin a Austràlia com a inici o destinació.
2: I en les imatges del dia amb la Sílvia Comet? A la primera, s'hi veu un grup de gent carregada, un home porta un nadó en un cotxet i la resta traginen moltes, moltes bosses i maletes. Tots surten d'un edifici.
3: Podria semblar que se'n van de vacances, però no és el cas. Som part dels 90.000 veïns afectats pels incendis de Madrid i Àvila que van ser desallotjats i que en les últimes hores han pogut anar tornant a casa seva. Concretament, els protagonistes de la foto són veïns de Burgoondo, que surten de les instal·lacions de l'escola de policia d'Àvila, on han estat allotjats durant 5 dies. A banda de les 29.000 persones autoritzades a tornar als seus domicilis, s'ha aixecat el confinament al voltant de 20.000 persones més.
2: A la segona imatge del dia hi veiem la persiana d'un comerç abaixada i a les portes un ram de flors, vi en cartons, llaunes de cervesa i espelmes.
3: És a l'Hospitalet de Llobregat i vol ser una mena d'espai commemoratiu just davant del lloc on dilluns un home d'uns 40 anys va morir apunyalat de matinada. Els Mossos van detenir el presumpte autor del crim ben a prop del lloc on es va cometre. Els investigadors atribueixen els fets a una baralla entre delinqüents. Tant la víctima com l'atacant tenien antecedents policials, però descarten totalment que l'acte criminal estigui vinculat a una confrontació entre bandes juvenils o violentes o llatines. De resultes de l'incident, una tercera persona va quedar ferida i va haver de ser traslladada a un hospital.
2: I a la tercera, a la foto, la tercera imatge, s'hi veu com un grup de persones amb unes ulleres especials a cartró als ulls, com les que es fan servir per veure un eclipsi. A més, porten una parella a les mans que enfoquen cap al sol, que duu un cable connectats a uns auriculars. Déu-n'hi-do. Manel Sastre, què són i què estan fent aquesta gent?
0: Doncs són invidents o gent amb discapacitat visual severa que estan provant un curiós sistema perquè també puguin viure l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost. El sistema es farà servir en 13 municipis de la demarcació de Tarragona, com Cambrils, Prades, l'Aldea o Móra la Nova. Un dispositiu que s'anomena LightSound l'ha desenvolupat la Universitat de Harvard. És una tecnologia que permet sentir el fenomen amb uns auriculars que emeten sons diferents, de diferent tonalitat, en funció de la fase d'ocultació solar fins al silenci absolut en el moment de l'eclipsi total.
2: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment de repassar els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. Els Mossos, és notícia d'aquest matí, detenen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona ahir al districte de Sant Martí.
4: Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant dels seus fills i hauria fugit.
2: Els incendis al País Valencià, Madrid i Àvila continuen actius, però amb millors perspectives.
5: A la Vall d'Uixó es van reactivar fronts en una tarda complicada i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. I a Madrid i Àvila el perímetre no avança i els objectius dels bombers passen per poder-lo contenir avui mateix. Només aquest foc ha cremat 75.000 hectàrees.
2: L'Ajuntament de Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per la calor extrema.
4: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
2: I el Consell de Ministres ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
5: Condemnada per prevaricació i falsedat documental, amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Ni mantenen la multa i la inhabilitació. El mateix Tribunal Superior de Justícia admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
2: I s'accelera l'amnistia. El Suprem la concedeix a 4 membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre.
4: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra.
18: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: El Ministeri d'Educació assegura que fa un any va avisar la Generalitat de l'error a les proves PISA.
5: Així és, un any abans del que va dir la consellera Niubó dilluns al Parlament.
2: I ajornen el Consell de Política Fiscal i Financera, que en teoria s'havia de fer avui, doncs el deixen pel setembre.
4: Ha estat a petició de les comunitats governades del PP que demanen més temps. Salvador Illa, president de la Generalitat, aquesta matinada.
19: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: I el govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades, per tant, els que tenen més problemes d'habitatge.
5: La llista passa de 271 municipis a 302, de 271 a 302. I a l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
2: I és notícia del matí també. CaixaBank guanya 3.200 milions d'euros fins al juny.
4: És un 8,5% més que el mateix període de l'any passat. Expliquen que es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
2: I amb el Josep Vilarassau, expresident justament de la Caixa, artífex del creixement de l'entitat.
5: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publica en la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, i diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
1: Bon dia. Les temperatures continuen aquesta remuntada, però d'això és que aquesta matinada ja hem tingut valors tropicals a l'interior del territori de manera puntual i també les temperatures a la costa s'han anat aproximant als 25 graus, aquests valors tòrrids que han dominat, per exemple, la ciutat de Barcelona. I avui esperem que la temperatura fins i tot s'acosti ja als 40, almenys de manera puntual, a les comarques de Lleida, Pla de Lleida, especialment. De fet, hi ha avisos de calor a totes les comarques lleidatanes i a les valls del Pireu, Prepireu, poden superar-se en ple als 35 graus. Per tant, la calor de plena canícula que s'intensifica amb sol, algun núvol baix puntual a la costa amb una mica més de xafogó i tarda amb alguna núvola del Ripollès que si dona algun ruixat serà, en principi, fenòmens molt puntuals a la zona de l'Alt Ripollès.
2: I actualitzem el panorama del trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, C17 a Parets del Vallès en sentit sud, C59 a Caldes de Montbui, la B23 a l'altura de Sant Feliu i també d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, l'autopista al Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, les rondes, ronda a dalt del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat i de Zona Franca a Montjuïc en sentit Besòs i l'est transversal, la C25 a Santa Maria d'Oló, direcció Girona.
2: Gràcies, Mariluz. I pel que fa al transport públic, com el tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia de nou, també.
5: Bon dia de nou. Doncs hi ha hagut un nou robatori de cable de cable de cobre entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, això és a l'Alt Empordà. A dir Fabif avisa que, de fet, això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i de fet ja veiem alguns retards, algunes demores d'uns 20 minuts en aquesta línia, i també el tren que ha sortit a 6:45 de Barcelona Sants i que va cap a Figueres té un retard de 35 minuts, però això és per un altre motiu, per una incidència en l'operativa. També, d'altra banda, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va amb un retard de 20 minuts.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
23: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
24: 1961, un ric propietari de Batea...
25: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
11: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
25: Una hora d'història que us captivarà.
11: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu dedicar-li una cançó, la cançó original, perquè el Manu té festa, però si la cançó original la voleu dedicar a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, l'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609.
26: Hola, bon dia. Em dic Susana i voldria dedicar aquesta cançó de Estaré millor demà dels Tiets a l'Aniol i a la Marta perquè doncs, els hi vagi molt bé en aquesta nova etapa tan il·lusionant que comencen junts.

0: Molt bon dimecres, molt bon dia a tothom. Comencem amb una notícia de fa ben poca estona. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. La detenció d'aquest home hauria estat després que, segons el relat que s'ha fet dels fets, l'home va fugir després d'atacar la seva parella. Segons diuen alguns mitjans, un atac que hauria estat davant, literalment, dels dos fills de la parella, de 4 i 8 anys, respectivament. Després de l'atac, que va acabar amb la dona morint, tot i l'atenció mèdica que li van prestar, l'home va fugir i la notícia d'aquest matí és que els Mossos d'Esquadra ja l'han pogut detenir. Si es confirma que això és un cas de violència de gènere, seria la quarta víctima mortal per violència masclista a Catalunya en el que portem d'any. I recordeu el que ens deia la Generalitat aquí al matí de Catalunya Ràdio, que ens confirmava que després de la final del Mundial, el mateix endemà, es van notar i van percebre un augment de les trucades o dels correus electrònics de les atencions, en definitiva, que la Generalitat presta a les víctimes de violència masclista va passar just després de que acabés la final del Mundial. Bé, aquesta és una de les notícies amb la qual ens llevem avui. L'altra continua sent els incendis. Els incendis que ens envolten, l'incendi del País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de la Gironda, a França, tots aquests continuen actius, continuen sense control. És veritat que les perspectives són notablement millors del que era fa 48 hores, però ara mateix continuen actius tots aquests incendis. I anirem en directe, tots ells, d'aquí uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, per conèixer l'última hora. Però és que el risc d'incendis avui a Catalunya torna a pujar, es torna a disparar. Perill molt alt d'incendis en 218 municipis, perill extrem d'incendis en 43 municipis més. Això com a resultat de les temperatures que avui tornen a pujar. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Fins a quin punt pugen? Com anirà aquesta pujada de temperatures?
1: Molta calor.
0: Sí, eh?
1: Tornarem a tenir un episodi de calor intensa, sobretot un primer episodi que podria començar avui amb alguna primera xifra de 40 graus cap al Pla de Lleida. De fet, hi ha avisos a l'interior del país, sobretot comarques lleidatanes i de l'interior de Barcelona, perquè bé, els termòmetres queden ubicats entre els 35 a 40 aproximadament. Per tant, la calor que torna a apretar a l'interior del país, potser la resta no tant, tot i així també puja una miqueta, i amb aquesta xafor a la façana litoral. Aquest primer episodi seria més o menys entre avui i divendres, no és que hagi de fluixar gaire divendres, dissabte, i un altre entre diumenge i dimarts. Ara com ara, doncs, tindríem aquests dos pics de calor intensa, especialment a l'interior del país. Al llarg dels propers dies tornem a ubicar-nos, doncs, amb un panorama de canícula de ple estiu i la tornada, per tant, entre avui i demà, d'aquestes xifres de 40, almenys a les zones més càlides del territori. Tot plegat amb sol, amb alguns núvols baixos puntuals, alguna boirina, sobretot a la costa amb aquesta humitat elevada, i algunes nuvolades al Pirineu. De fet, avui podria haver alguna gotellada al Ripollès, però sobretot serà entre divendres i dissabte amb un petit front que les tronades de tarda en el Pirineu, sobretot a l'Alt Pirineu, guanyen una mica més de terreny.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Són les 8 i 4 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Doncs la calor és un dels temes del dia i el risc d'incendis que porta adherit. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema a Catalunya. Com deia ara mateix el Jofre, s'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts del país i això, malauradament, vol dir que puja i molt el risc d'incendi. Oriol Pujador.
2: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
3: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
2: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta, per tant, el risc de focs forestals, com deia l'Oriol, perquè torna a pujar el risc d'incendis forestals, segons avisen des de Protecció Civil, amb aquestes altes temperatures i, evidentment, amb aquesta combinació de vent en alguns moments, o d'humitat, fins i tot. Per tant, molta prudència. Si insisteix, recordeu que, ens ho deia ara l'Oriol, hi ha parcs naturals que estan tancats, no s'hi pot entrar. Recordeu també que hi ha determinades activitats a la muntanya que estan prohibides, que no es poden fer. Alerta amb les guspires, alerta amb els petards, no cal dir-ho, perquè la situació dels incendis havia millorat molt a Catalunya, però el panorama del nostre voltant doncs és francament complicat. Ho dèiem només començar, L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, ha arribat a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila és veritat veritat que no avança, però continua sent el pitjor de la història d'Espanya, i l'incendi de França, a la Gironda, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però és que en queden 160.000 fora de casa seva. 160.000 persones desallotjades. En fi, repassem-ho tot plegat i busquem l'última hora. La primera parada és justament al País Valencià, a la Vall d'Uixó, amb la Colla Ballester i amb el suport tècnic del Xavier Espel. Colla, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs explico que comencem el cinquè dia d'incendi d'Espanya. Després d'una nit molt complicada, hi ha hagut diversos rebrots. Es treballa sobretot dins de la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, que està envoltada de pobles. En aquesta zona l'orografia és molt enrevessada, de les més complexes de la Comunitat Valenciana. Via terrestre no s'hi pot treballar i ahir els mitjans aeris no van poder arribar a aquesta zona, que és la més difícil. Ara preocupa quan, a més, avui, com dèieu, pujaran les temperatures. L'incendi, per tant, segueix actiu, ha cremat 10.000 hectàrees i té 75 quilòmetres de perímetre. La zona de la Vall d'Uixó segueix envoltada i tapada per una boirina de fum, i aquest matí l'olor a cremat torna a ser molt intensa. Hi ha veïns de quatre poblacions que ja han pogut tornar als seus habitatges, però en queden 14 de municipis desallotjats. Això significa més o menys unes 10.000 persones que encara dormen fora de casa seva.
0: És a dir, Colla, que ho deies tu al principi, el panorama continua sent molt, molt complex, per les pròximes hores.
4: Sí, moltíssim, perquè a més en aquesta zona no hi poden arribar de via terrestre els bombers, i per via aèria, que hi ha més d'una trentena de mitjans de diferents punts d'Espanya i de comunitats autònomes, com per exemple de Catalunya, que també n'hi ha un, és molt difícil perquè hi ha la inversió tèrmica que tapa la zona amb el fum. Quan el fum es destapa pel canvi de temperatura, hi ha com una explosió del foc i no hi poden arribar, no hi poden treballar. Per qual cosa és molt i molt complicat. No hi ha bones notícies de moment aquí a la Vall d'Uixó. Tot i això, esperem, perquè els bombers estan arribant de tota la nit, i a les 9 hi haurà una nova reunió de tots els comandaments i podrem valorar una mica més afinadament. Però el que ens arriba de la nit, de diverses fonts i de diferents pobles, és això. I des de fet, des de la Vall d'Uixó, del centre de comandament, ja es veia ahir la nit bastant de fum, que tornava una mica envolta al poble, i avui també es nota que la nit ha sigut difícil.
0: Colla, mil gràcies. Parlem després d'aquesta atenció que dius que us faran a les 9 per veure l'última hora. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Fins ara, la Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bones notícies, no precisament, No arriben bones notícies d'aquest incendi de la Vall d'Uixó, amb aquest panorama complex, per aquestes zones de difícil accés, per aquesta fumarada. En fi, francament, un escenari que continua sent molt, molt complex en aquest incendi al País Valencià. Anem ara a l'incendi de Madrid i Àvila, per veure com ha evolucionat la nit. Enviada especial, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Montse, com està el panorama? Bon dia.
5: Una mica millor. Durant la nit el foc no ha tingut revifades i els bombers han pogut dedicar-se a consolidar el perímetre i a remullar els punts calents que encara quedaven. A les 10, el president del govern Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska explicaran en el centre de comandament de Navalcarnero si s'han assolit els objectius fixats, és a dir, arribar a la onada de calor que comença avui amb la situació controlada. Penseu que avui s'esperen unes condicions pitjors que les que hi havia quan va començar el foc. Fins a 40 graus, humitat baixa i vent. Ahir els senyals ja van ser molt positius i es van aixecar, com sabeu, les ordres d'evacuació de 15 localitats. El delegat del govern a Madrid destacava el fet que el retorn a casa dels milers i milers d'evacuats es va fer sense cap incident remarcable.
0: Per tant, Colla, avui és un dia clau, no? Perquè ahir ens ho deies, que ja deien que la jornada d'ahir, les últimes 24 hores, eren claus per mirar d'avançar tant com sigui possible abans d'avui, quan es preveuen que les temperatures doncs tornin a ser molt altes amb tot això, amb tot el que això implica.
5: Sí, un dia clau. Veurem quina és la situació. Penseu que la situació encara no s'ha resolt per tots els evacuats. Queden 11.000 persones evacuades a Madrid i a Àvila. Només han pogut tornar a casa a 5 de les 16 poblacions evacuades. No tenim tampoc el balanç total de danys, però el que ja sabem és que hi ha moltíssimes cases cremades, vehicles, boscos i també camps de cultiu.
0: Montse Poblet, fins ara, moltes gràcies.
5: Fins ara.
0: Aquesta és l'última hora de l'incendi de Madrid i Àvila. Una miqueta millor, ens deia la Montse, només connectar, i a diferència de l'incendi del País Valencià, que les últimes hores no han estat positives, no arriben bones notícies del País Valencià, una mica millors de l'incendi de Madrid i Àvila a l'espera d'avui, perquè se'ns havia dit, ja se'ns va dir dilluns, això. Alerta en dimecres, perquè dimecres pugen les temperatures i, per tant, les condicions per apagar aquest incendi o per mirar de, com a mínim, estabilitzar-lo tornen a ser francament complicades. Sobre l'origen d'aquests incendis, avui llegim al diari El Mundo que uns treballs il·legals podrien ser l'origen d'aquests focs, particularment d'aquest incendi a Àvila, que, com deia, és dels més importants dels últims anys. Sílvia Solanes, molt bon dia.
6: Bon dia, sí, doncs, segons destaca el diari, una màquina amb un martell hidràulic feia treballs il·legals per obrir un nou camí a la serra de Gredos. El foc, que ja és el més gran de la història d'Espanya, s'hauria originat en aquesta zona.
0: Veurem quina repercussió té això, si això es confirma. El Mundo destaca a la seva edició digital aquesta informació. En fi, ens falta un incendi. Ens falta un altre dels incendis que preocupen i molt, perquè l'extensió és monumental, l'afectació personal és en milers i milers de persones que continuen desallotjades. És l'incendi de la Gironda a França. Repassem també aquí l'última hora, enviada especial, Laura Bertran. Molt bon dia.
7: Bon dia. La nit, doncs, també ha estat tranquil·la abans d'una jornada aquí també molt important amb un còctel dels pitjors, és a dir, temperatures que arribaran fins als 38-40 graus a la zona. El vent que es reforçarà i a més girarà durant el dia, segons indiquen les previsions, i a més tot això amb poca humitat. Actualment encara parlem d'aquestes 42.000 hectàrees, com des del diumenge. Aquesta és la bona notícia, perquè hi ha hagut molt rabifalles, però a l'interior mateix del perímetre ja cremat, doncs no ha augmentat aquesta avaluació de les hectàrees cremades. La bona notícia que va arribar ahir a finals de tarda és que tres municipis, la prefectura va autoritzar els habitants de tres municipis a poder tornar a casa seva, i el que representa 60.000 persones. Són els pobles de Eixinàs, Merignac i Aian. El balanç del nombre de bombers ferits, en canvi, ha pujat, malauradament, fins als 126.
0: Gràcies, Laura. Fins ara.
7: Adéu.
0: Per tant, el panorama que continua sent complexa en el millor dels casos. Insistim que tot això ho hem encapçalat amb la notícia que avui es preveu un augment de les temperatures a Catalunya i que per això mateix Protecció Civil reforça els plans per aquestes circumstàncies, que tenim diversos municipis en risc alt d'incendi, en una quarantena de municipis en risc extrem d'incendi, i és per això que es demana vigilar molt perquè no hi hagi casos com els que tenim ara mateix a la Gironda, a França, a Àvila i a Madrid, i a l'incendi al País Valencià, a la Vall d'Uixó. Tots aquests continuen actius, tots aquests continuen fora de control a l'espera que les pròximes hores puguin portar bones notícies. Però a banda dels incendis forestals, també de les últimes hores, TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, continua investigant, el recordareu, aquell foc al metro, el foc a la línia 1. Investiguen bàsicament si el va causar un material, un revestiment, que no hi ha cap altre túnel. De fet, TMB descarta que es pugui repetir un incendi com el de dilluns, precisament perquè aquest revestiment que es va incendiar no es troba en cap altre punt de la xarxa. Cèlia Forment.
8: El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades per les càmeres.
9: És un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
8: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. 39 van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre aquesta xifra de ferits, com ara deia la Cèlia, TMB apunta que en bona mesura aquesta alta xifra de persones ferides, que van ser 137, com deia la Cèlia, hauria estat més baixa si els passatgers no haguessin obert les portes per sortir corrent del túnel. El conductor, pel que sabem, ha declarat als Mossos que va seguir els protocols, avisant per megafonia que retrocedirien el vagó cap a l'estació més pròxima. En fi, a banda d'això, començàvem parlant de la calor, començàvem parlant de les altes temperatures i del risc d'incendis, però aquesta calor, aquestes altes temperatures, també deixen efectes en la salut. Des de l'1 de maig hem sabut que s'han comptabilitzat a Catalunya més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor, Sílvia.
6: Sí, a urgències han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els han atès principalment en centres d'atenció primària. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratacions, 200 dels quals van acabar ingressats.
0: Avui parlarem dels efectes de la calor en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiorov. Segurament recordeu el seu nom per la pandèmia, però ell és també una de les persones que està a càrrec de monitoritzar els efectes d'aquestes altes temperatures en la salut, perquè evidentment amb el canvi climàtic aquests efectes són cada vegada més notoris i cada vegada més habituals. I encara parlant de calor, Així sonava la concentració que es feia en record aquella treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat, poc després d'acabar una jornada laboral en plena onada de calor. És cert que no s'ha arribat mai a confirmar que la seva mort estigués directament relacionada amb les altes temperatures, però la seva família així ho creu, i de fet la seva família hi va confirmar que presenta una demanda contra l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa que tenia subcontractada la neteja.
10: S'ha presentat la part de l'empresa, no ha parlat, només ha donat el seu DNI i no n'ha volgut acceptar. Aleshores es valem el judici.
0: Això és el que explicava la germana d'aquesta treballadora de la neteja. Hem arribat a un quart de nou.

0: banda d'això, en l'esfera política, les últimes hores ens han aportat un altre capítol en aquest d'autèntic desori que és les proves PISA. El Ministeri d'Educació va sortir ahir per dir que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat. L'abril de l'any passat. Per avisar-los que les proves PISA s'estaven excloent més alumnes del que permet l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves. Per tant, els van avisar un any abans del que va dir al Parlament la consellera Esther Niubó. Maria Costa.
1: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament, la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. Aquest és un dels punts que marca l'actualitat política. L'altre és el degoteig de casos d'aplicació de la llei d'amnistia, perquè la novetat de les últimes hores és que el Tribunal Suprem ha concedit l'amnistia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. En concret, a Lluís Corominas, a Anna Simó, a Ramona Barrufet i a Lluís Guinó.
2: Tots 4 els havien condemnat a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. Anna Simó ha valorat l'amnistia 3Cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post-1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui se li aplica la llei.
0: Tots els amnistiats fins ara pel Tribunal Suprem estaven condemnats per desobediència, és un matís important, eh? Recordem que el Suprem no veu amnistiable el delicte de malversació, que és el que afecta líders independentistes, sense anar més lluny, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
2: Tot i això, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els consellers Comín i Puig, tots 3 a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Són declaracions de Gonzalo Boye al matí de Catalunya Ràdio.
0: I poc després d'aquestes declaracions i poc després d'aquest degoteig de casos del Suprem, Pedro Sánchez sortia per fer balanç del curs polític i deia això de l'amnistia.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: És el que deia Pedro Sánchez ahir en la seva roda de premsa de balanç de curs polític abans de començar vacances. Tot això va tenir una altra novetat d'aquesta qüestió. És veritat que no té directament relació amb l'amnistia, però també és novetat de les últimes hores.
6: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme, i per tant no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Mocles al damunt.
0: És Laura Borràs, fa uns mesos, referint-se a tortura, així es referia al fet i al retard que hi havia des de la petició del seu indult fins que el seu indult es materialitzés. Doncs bé, finalment, Laura Borràs ha rebut l'indult parcial. El va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és qui la va condemnar per allò dels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. Els jutges parlaven de pena desproporcionada. Finalment, el Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial, amb la qual cosa Laura Borràs no haurà d'entrar a la presó. Madrid, Tani Tapia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, va ser el propi tribunal que la seva sentència ja avançava que demanaria l'indult parcial. Considerava que els anys a què havia de condemnar-la pels delictes de prevaricació i falsedat documental, recordem-ho, 4 anys, 6 mesos i un dia, era una pena desproporcionada i excessiva, literal. Això s'agafa ara al govern espanyol, que tenia la petició indult sobre la taula i també l'última paraula per concedir-ho. Ahir ho va aprovar el Consell de Ministres, però va ser que pràcticament una sorpresa. Vam conèixer a última hora de la tarda. Li canvia la pena per una de 2 anys, evita per tant la presó Laura Borràs, però no li perdona els 13 anys d'inhabilitació, per tant no podrà tornar a la política activa ni tampoc la multa. A les xarxes Borràs ha reaccionat, diu que acaba el malson de poder veure's a la presó sense haver comès, diu, cap delicte i manté que lluitarà fins al final per demostrar que la seva és una causa injusta, la seva causa és ja en mans de la justícia europea.
0: Gràcies, Tània, fins ara.
7: Fins ara.
0: 8 i 20 minuts, aquests són els principals temes del dia, de seguida repassem els bàsics del matí.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:21 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Comet i la Mireia Isar. Molt bon dia.
12: Bon dia.
0: És notícia de primera hora d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, en concret al districte de Sant Martí.
12: Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant els seus fills i hauria fugit. Els Mossos van rebre un avís per una agressió, però els serveis d'emergències no li van poder salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
0: Recordem que hi ha hagut un fet de relacionat amb la violència de gènere que hem comentat molt aquí al programa, que és la possible relació amb el Mundial. De fet, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Olga Jiménez, ens confirmava aquí al matí de Catalunya Ràdio que els serveis de la Generalitat que tenen víctimes de la violència masclista van registrar un augment de consultes just després que acabés la final del Mundial entre la selecció espanyola i la selecció Argentina, gràcies.
13: No és un fenomen nou. Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses. No?
0: És el que ens deia l'Olga Jiménez al voltant d'aquesta final. Hem tingut el lapsus amb qui jugava Espanya a la final del Mundial, però intenció amb això, perquè les dades apuntaven a un augment de les trucades d'un 30% en el cas del telèfon d'atenció a la víctima de les violències masclistes del govern espanyol. En fi, a les últimes hores també hem sabut que 2 de cada 10 agressions sexuals a Barcelona es cometen a bars i discoteques.
14: D'aquestes, el 60% són tocaments i gairebé totes les víctimes sempre són dones. Segons dades dels Mossos, del primer semestre, les denúncies per violència sexual a Barcelona han baixat en comparació amb l'any enrere.
0: Avui, d'altra banda, tindrem una mobilització a Barcelona per rebutjar i condemnar l'atac que aquests últims dies hem vist a Berlín.
15: Pride Barcelona i diverses entitats es concentren a la plaça Universitat per expressar el rebuig a qualsevol forma de violència contra persones LGTBIQ+, després de l'atemptat de Berlín.
0: I encara alguna notícia més d'aquesta mateixa matinada, d'aquesta mateixa nit.
16: We do have some breaking news coming out of the Middle East as US forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from
0: l'Iran ha atacat amb míssils una base dels Estats Units aquesta mateixa matinada a Jordània.
12: Fonts del Pentàgon asseguren que ha estat un atac sorpresa i que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils. L'atac que trenca la relativa calma que es viu els últims dies a Orient Mitjà, mentre hi ha contactes diplomàtics entre Teheran i Washington a través de la mediació pakistanesa.
0: I també de les últimes hores, Toyota suspendrà les operacions a 3 de les seves fàbriques del sud del Japó a causa del terratrèmol que hi ha hagut en aquella zona.
14: El sisme ha deixat 13 persones mortes. El govern ha qualificat de carrera contra el rellotge les operacions dels equips de rescat per buscar més supervivents entre els edificis esfondrats. El sisme va tenir una magnitud de 7,1 graus.
0: Cinc minuts i arribarem a 8:45. Parlàvem abans de Pedro Sánchez, que hi va fer el balanç del curs polític en l'habitual roda de premsa després del Consell de Ministres. Doncs bé, avui veurem una d'aquelles imatges clàssiques de l'estiu. És allò que se'n diu despatxaran. Despatxaran a Mallorca el rei i Pedro Sánchez. Això després d'aquest balanç del curs polític on, evidentment, el president espanyol va fer referència als casos de corrupció que envolten la seva família.
17: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
0: És el que deia Pedro Sánchez. El Partit Popular ha parlat de triomfalisme insultant per referir-se en aquesta roda de premsa ahir de Pedro Sánchez. Això l'endemà mateix que el govern espanyol decidís ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera a petició precisament de les comunitats on governa el Partit Popular.
15: S'havia de fer avui. Finalment es reunirà el 4 de setembre. Les comunitats del PP demanen més temps per estudiar la proposta que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
0: Recordem que ara mateix Catalunya i les Canàries s'han afegit a les comunitats que li fan costat en aquest nou final finançament, la resta s'hi oposen. El president Salvador Illa, aquesta mateixa nit, ha retret al PP que segueixi oposant a la reforma del model de finançament. Ho ha dit des del Vietnam, on continua la seva gira institucional. Des d'allà, Illa diu que no hi ha excuses possibles. Enviat especial a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa hi defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
19: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
18: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I per cert, encara en l'actualitat política, tenim polèmica a Ripoll pel procés de selecció d'un agent de la policia local i que va guanyar una filla de l'alcaldessa de 18 anys.
12: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment. Ha assegurat al ple ahir a la nit que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants.
20: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
0: És el que deia l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, en aquest ple municipal. D'altra banda, avui tenim matí de resultats i hem sabut que CaixaBank ha guanyat 3.200 milions d'euros fins al mes de juny.
14: Això és un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Segons resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
0: I parlant de la Caixa.
21: Jo em vaig donar compte que m'havien posat en una institució molt sana, amb unes inversions molt, molt importants per cases per pobres, però que li faltava anar ràpid, li faltava agressivitat.
0: És la veu l'any 2012 de Josep Vilarassau. N'hem conegut la mort en aquestes últimes hores.
15: Expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat als 95 anys. I va arribar al 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat.
0: I avui l'actual president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Feiner, publica el mateix article a pràcticament tots els diaris o a bona part dels diaris. En aquest article, Feiner recorda Vilarassau com un dels millors banquers, diu, del segle XX.
12: L'article titulat Josep, no exagero, el publica en el periòdico L'Ara, El País o La Vanguardia. Feiner diu que no exagera quan diu que el llegat de Vilarassau és únic i irrepetible. A banda dels objectius financers, recorda també que va ser qui va convèncer Joan Miró perquè dibuixés el logotip de la Caixa.
0: I també els diaris, en aquest cas el periòdico. Llegim a la portada una dada que s'ha destacat altres vegades, però que no deixa de ser important, que és que el lloguer públic a Espanya està molt, molt, molt lluny dels nivells europeus.
14: És d'un 1,7% quan la mitjana europea és del 8 i hi ha països com Dinamarca que el parc social públic arriba al 20%. Una de les causes és la falta d'inversió i l'altra la falta de com cooperatives o entitats sense ànim de lucre hi col·laborin.
0: I mentrestant, el govern amplia el mapa de municipis que es consideren zones tensionades.
15: Són els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
0: Més detall, Roger Santaló.
22: Se n'incorporen una cinquantena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
23: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
22: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Avui en parlarem a l'àgora d'aquesta qüestió amb el Javier Borón, que és expert en habitatge, que gestiona una part dels habitatges públics justament a Navarra, que va tenir una feina semblant a l'Ajuntament de Barcelona i que coneix molt bé aquesta qüestió. De fet, acaba de publicar un llibre molt interessant sobre aquesta qüestió. De moment, però, fem un cop d'ull a la informació de servei, arrencant per la mobilitat d'aquest matí. Maria.

0: està pujant els discursos demagogs i la gent els segueix votant, és que, clar, portem masses anys.
1: Però és que el que vindrà pitjor, si arriben a manar aquests, serà pitjor del que tenen ara.
0: Ja, però
1: que això, el que tenen ara, no és que sigui el millor, tampoc.
0: Ja, però com trobem a faltar aquells programes de televisió de debats polítics, de La Clave, per exemple, en el que realment et feien pensar? Doncs
1: pues mira, parlant d'aquest tema, tinc un altre escrit que parla precisament de la comunicació. Si m'ho deixes llegir...
0: Endavant.
1: Doncs pues vinga. No, no quiero televisión. Quiero el sonido del silencio. No, no quiero ver a esos déspotas dando discursos de odio, discursos de guerra. No, no quiero televisión para ver gente que presumen de riqueza y de una falsa belleza. ¿Dónde esa televisión que no salgan falsos profetas? ¿Dónde esa televisión que despierte a la gente, les enseñe a razonar y distinga el bien del mal? ¿Dónde esa televisión que reparta amor y enseña a luchar por los valores de verdad? ¡Qué difícil! Me dan ganas de gritar silencio.
0: I fem un silenci.
1: Jo ja estic callat.
0: Perquè, com diu en Beethoven, si no pots superar el silenci, no el trenquis.
1: Ahí està.
0: Antonio, amb els anys que portes vivint aquí a Esplugues i amb els canvis que has vist, què et quedaries tu d'aquí d'Esplugues? Amb el que tu camines i passeges, explica'ns algun racó d'Esplugues que tu realment t'enamori i t'agradi. Normalment la gent diu al carrer Montserrat, espero que em sorprenguis.
1: Jo el que més m'agrada és agafar camí i anar cap a Sant Pere Màrtir i des d'allà veure tota la ciutat i tota Barcelona.
0: És molt maco.
1: És un lloc per mi de tranquil·litat.
0: Sobretot el capvespre, quan baixa el sol i comencen a obrir-se totes les llums de tot Barcelona, que es veu des de dalt. És molt maco.
1: Per mi és el millor que tenim de cara a sortir de la massificació, d'anar cap a la muntanya. Encara que els diumenges, últimament, està la cosa molt complicada, no?, de tanta gent que hi ha.
0: I ara, amb aquest brot de pesta porcina localitzat aquí a Sant Just Esplugues, doncs ja no podem pujar cap a Collserola.
1: Jo fa dies que no pujo i no sé si està tallada el camí.
0: Jo crec que sí, perquè ara estem enregistrant aquesta entrevista, que és un 12 de març.
1: Sí.
0: Val? L'anireu escoltant al llarg de les setmanes i poder dels mesos. Estem en el 2026, perquè poder l'escolteu el 2027, aquesta entrevista. I a part, també s'ha trobat un brot a la part de Collserola, però dintre del terme municipal de Barcelona, i per tant ara s'està endurint bastant l'entrada al parc de Collserola.
1: Sí,
0: però tot passa, vull dir, no hi ha res infinit. Nosaltres també som perennes, som la nostra transitorietat com a persones, com a matèria, també és totalment transitori, i tot el que passa, excepte les guerres, perquè, per favor, o sigui, poden passar els segles i anem tenint guerres. Estem al segle XXI, si us plau, parem ja de les guerres.
1: I encara que a Espanya, des de que va acabar la Guerra Civil, hem tingut molts anys de molta tranquil·litat i no ens ha pogut... Ara no, la gent no se'n recorda de les guerres, perquè ja ha passat molt de temps, però és millor pensar i que no torni a passar i posar-se d'acord entre tots.
0: Correcte. Doncs, Antonio, ja estem arribant al final de la nostra conversa que estem compartint amb les persones que en aquests moments ens vulguin escoltar, i si un cas faríem un darrer poema dels teus.
1: Vale, perfecte.
0: Doncs vinga.
1: Pues un dia sin poesia és com un dia sin sol, com un dia sin abrazos, com un jardín necesitado del olor de sus flores y del canto de sus pájaros. Un dia sin poesia és com la falta de vitamines que necesita nuestro espíritu en forma de bonitas palabras que nos den muchos ánimos. Un día sin poesía no puede ser. Voy a ver si consigo vuestra sonrisa con mi inspiración.
0: ¿Y la teva inspiració per tu són les persones?
1: Las personas y el paisatge, les muntanyes, les flors, els jardins. Tot pot inspirar.
0: És veritat, tot inspira. Doncs, si et sembla, Antonio, has triat una darrera poesia d'aquestes musicades, a part del Suno, aquest muntatge que fas.
1: Sí, correcte. Dedicada precisament a la meva dona,

0: per veure si supera tota la seva crisi que porta.
1: Doncs Antonio Miñarro, veí de Can Clota, moltes gràcies per haver estat avui aquí a Esplugues FM. Teníem pendent de feia molt de temps, jo crec que des del setembre o octubre,
0: sí,
1: que ho havíem
0: mesos,
1: parlat.
0: 6 mesos com a mínim, sí.
1: Que havíem parlat de que vindries i que parlaríem i que m'explicaries. I com dic a moltes persones, aquí tenim els petits estudis de la ràdio d'Esplugues FM, que estem a l'Avent Centre Cultural, oberts per les persones que ens vulguin explicar la seva experiència.
0: Pues moltes gràcies i fins una altra.
1: Una abraçada per tothom.
0: Igualment.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugesfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Em faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

0: no sé el que podem guanyar.
1: Qui pogués tornar a Menorca, quan fèiem cubates al sol de l'agosta, quan després de col·locar-la trucaven a la porta i la casa full de birres amb tota la penya morta. De la farra d'ahir, de l'Aris i Xari, de no saber on som, no saber què dormir, respira. Mira que bonica que és la vida quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. De fumar-la enmig del mar mentre la sol es ponia i la calma. Les 9 del matí fem el bon dia en una cala, camino en trajectòria no guiada, quan en rebia el cos fa amb unes creps de matinada. I a nit on sent el petardo que se'ns fa tard, els mojitos a la barra del bar. La nostra felicitat es construeix el dia a dia, les paelles, els polvos, el sol i la sangria.
0: I recordo quan tot era un somni, quan pujava a l'escenari tot

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'Urgències Mèdiques 061, a la Policia Local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies.

0: reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al

0: Iniciativa. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Cisco Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cisco, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno.
0: Ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. i les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim,
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. i bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho he de perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Cisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues. Quants anys té ja l'entitat? 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, mm-hmm. com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu,

0: la Marta i el Quim deixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí, fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per lo que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. I explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalqués, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalqués, que està al servei de la Marta, i bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les 4 figures que constitueixen la història, perquè ho veiessin les dones. I va ser així, sí, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
1: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
0: Dels gegants, exactament.
1: Sí. El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el Quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
0: Sí, sí.
1: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
0: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però clar, nosaltres, el Quim, també explicaré una mica el fet del Quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del Quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
1: Ah, sí.
0: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
1: sí,
0: FM.
1: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
0: El Carratxec, que se li deia.
1: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
0: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir, i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere corrents,
1: sí.
0: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
1: Era... Algun cop, sí.
0: I, bueno, són aquelles coses que, veiem, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el Quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
1: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
0: Exactament, sí, sí.
1: Doncs està molt bé.
0: Ha canviat molt.
1: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
0: No.
1: Per tant, seria únic a Catalunya aquest Quim.
0: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem, sí, molt, trobarem molts per qualificar-lo molt bestiari.
1: Exacte.
0: I és de folk, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar molasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de folk. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el Quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha molasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues, a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el Quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el Quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
1: Sí.
0: O sigui, la colla va a un poble que té gegants, i vas a la seva festa major, i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
1: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
0: La ciutat gegantera?
1: Sí.
0: El 97.
1: Exacte.
0: No fa tant.
1: El 97.
0: Ciutat gegantera.
1: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
0: Fa anyets, sí.
1: I éreu moltes colles.
0: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
1: Sí.
0: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més, i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres, és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil, però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
1: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
0: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material, i on cada dijous cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants. Pot entrar a el que és la nostra web, a la colla de geganters d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i doncs, que s'apropessin i ens donguessin un cop de mà a fer créixer la colla.
1: per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
0: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat les figures, no?, amb els seus vestits i els seus balls. I després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com gent que no vulgui portar pes, doncs comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final, doncs, acaben passant a portar gegants, no?
1: Doncs, Sisko, apunto.
0: T'apuntes.
1: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
0: Els capgrossos.
1: Sí, exacte. Pues, per pues... tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
0: Bueno.
1: D'acord?
0: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o menys gegants, tenim la part de balls propis, que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, i gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes de dir, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té al rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, no a passejar, a ballar i a fer gaudir al públic, als nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
1: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Per estar amb nosaltres, i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
0: El més aviat possible.
1: D'acord?
0: Ho desitgem tots.
1: Doncs vinga, força i endavant,
0: força
1: gegants.
0: Força gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Són les dues del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Jean-Pierre Malé, que va néixer a França i va passar la seva infància i joventut en diferents ciutats i països. Hola, Jean-Pierre, com estàs?
1: Estic molt bé i molt content de tornar-me a trobar a Sants, on he viscut uns quants anys.
0: Ja, jo també molt contenta de retrobar-te. A quina ciutat de França vas néixer, tu, i fins quan hi vas viure?
1: Bueno, vaig néixer a Montpellier, al sud de França, però era durant la guerra, la Segona Guerra Mundial, així que els meus pares vivien a París, i vaig anar a néixer a la casa de la meva iaia francesa. I no vaig viure a Montpellier, és a dir, que just al cap de 2 o 3 anys vam marxar a Tunis.
0: I seguint l'ordre cronològic, això, us veu traslladar després a Tunis. I què ho va determinar, això, la feina de la teva família?
1: Sí, era la feina del meu pare, que era, treballava a Correus, era funcionari, i França, com Tunísia era un protectorat, pues França enviava funcionaris per enquadrar i apoyar l'administració del país.
0: I d'aquests pocs anys que vas viure a França, aquests 3 anys, no en deus tenir records, tu?
1: No tinc cap record abans de Tunis.
0: Ja.
1: No tinc cap record. No.
0: Però els teus pares et devien explicar o no la situació de la guerra, d'alguna manera la vas viure o no?
1: Home, la situació de la guerra estava com molt present a la família. L'altre dia vaig mirar, per exemple, l'àlbum de família,
0: sí,
1: de les fotos, i vaig veure que la guerra estava omnipresent. La Primera Guerra Mundial, que es va morir el meu avi d'haver tragat gasos, i després la Segona.
0: Clar.
1: I llavors, de la mateixa manera que aquí, quan vaig venir, vaig sentir el pes de la Guerra Civil,
0: sí,
1: a França el pes era les dues guerres mundials.
0: Sí. Segur. I des d'allà a Tunísia no es vivia el panorama de la guerra?
1: No, a Tunísia era un protectorat tranquil. Va haver atemptats, però més endavant, quasi bé uns anys abans de l'independència, però en aquesta època que hi era estava molt tranquil. Era una societat multicultural. Hi havia els àrabs i els jueus convivien, més els expatriats, que eren els francesos, bàsicament, però també altres italians, maltesos i tot això. Això formava un conglomerat molt divers, molt obert, i em guardo un record molt gratificant, molt gratificant.
0: Vas anar a escola allà?
1: Sí, a l'escola, i apreníem l'àrab.
0: Sí.
1: Bueno, era l'escola francesa allà, és a dir, que apreníem el francès per descomptat, i també l'àrab, però el que passa és que era l'àrab literari.
0: Yeah.
1: És a dir, l'egipci.
0: Sí,
1: parla egipci, però que a Tunis es parlava un dialecte que aleshores el que tu aprenies no el podies utilitzar al carrer. Però vaig aprendre a escriure en àrab, evidentment, bueno, de dreta a esquerra i tot això. Sí. Ara ho he oblidat completament.
0: Sí, no ho has fet servir després.
1: No l'he fet servir.
0: No. Ara és un patrimoni que segur que deu eixamplar les mires.
1: O... Sí, sobretot això, la idea de que la gent escriu amb lletres diferents, i això ho tenia clar des de petit.
0: Conserves amics d'aquella època o els vas conservar?
1: Pràcticament ara no. Ara no, però durant un temps vaig tenir, sí, amics. Un era anglicà, Yeah. Un altre era jueu, i bueno, en fi, era representatiu d'aquesta diversitat. Sí.
0: I del procés d'independència d'aquest país en deuries ser conscient més tard, tu, tot i que la família us va canviar la vida, no?, a vosaltres.
1: Bueno, t'he de dir que hi era conscient des de molt petits, perquè el meu pare estava molt implicat.
0: Ah, ja.
1: El meu pare, que era del Partit Socialista, tenia... Bueno, era per l'emancipació, la formació dels tunisins, donava classes en un sindicat, estava totalment implicat, i a casa es parlava de la situació política, venia gent àrab o francesos a parlar d'això. El meu pare era partidari de la independència, però d'aquesta manera una mica paternalista, que era de dir... imaginava que França podia portar, entre cometes, Tunísia i Marroc, que eren protectorats, que podia portar Algèria, que era considerat com territori francès, i que els altres dos, Tunísia i Marroc, es podien aportar a si mateix per fer un Magreb unit. És a dir, són coses que jo he mamat de petit.
0: Després no s'han realitzat,
1: però diguem, estava completament ficat també amb la dimensió política.
0: Quina edat tenies tu quan vau marxar de Tunísia?
1: Quan vam marxar tenia 13 anys i mig.
0: Clar.
1: 13 anys i mig. Era començament de l'adolescència.
0: Sí.
1: I bueno,
0: i us en veu anar cap a Grenoble.
1: Sí, vam aterrar a un lloc que no tenia res a veure, que era els Alps, el cor dels Alps francesos, una ciutat emmurallada de muntanyes.
0: Sí.
1: I on la cultura era la cultura de la muntanya, de l'esforç, de la disciplina, del fred, relacions socials bastant fredes, escola molt autoritària. Per mi va ser un xoc brutal. El canvi d'aquesta permissivitat nord-africana a la rudesa de França.
0: Clar. I allà a Tunísia l'escola no devia ser laica, però... O sí? Ah, perquè tu anaves a una escola francesa,
1: sí,
0: a Tunísia, laica, també.
1: Era laica.
0: Sí. I era coeducativa, també, i això.
1: Sí. Hi havia... Diguem, hi havia alumnes de diferents religions i de diferents nacionalitats, i bueno, teníem amics de tot tipus.
0: I llavors quina trajectòria acadèmica vas seguir a França?
1: Bueno, a França vaig anar a l'escola pública, a l'institut, i bueno, com hi havia a França hi havia molta competitivitat, molta pressió. I a França hi ha un sistema particular que són les grandes écoles, grans escoles,
0: sí,
1: que té més prestigi que la universitat. Aleshores, fan una pressió els profes, l'entorn i tot això, perquè la gent, els alumnes que tenen bons resultats en matemàtiques, sobretot en ciències en general, vagin cap a aquestes escoles, que són escoles d'enginyers, però d'enginyers generalistes, no d'enginyers tècnics. I, bueno, em vaig deixar portar per aquesta pressió. Jo era molt jove, tenia un any menys que l'edat que tocava, i no sabia exactament el que volia fer i bueno, em vaig deixar portar. I així vaig presentar els concursos d'enginyers i, i finalment vaig entrar en una escola que estava a París i llavors bueno, m'he traslladat a París.
0: I vas acabar els teus estudis allà?
1: Vaig acabar, sí, fins a... vaig acabar l'enginyeria i després vaig veure que no era el que m'agradava perquè amb tot el que havia sentit de qüestions socials, polítiques, sociològiques de Tunísia, el xoc amb altres cultures i tot això, realment fer d'enginyer no era el meu, no? I llavors vaig derivar cap a socioeconomia. Llavors vaig continuar els estudis després de l'enginyeria per anar en aquesta direcció.
0: Llavors ja hi havia carreres mixtes, doncs, com sociologia i economia, o...
1: No.
0: Però tu tot vas fer...
1: Economia, per... jo vaig fer economia.
0: Economia, sí.
1: Economia.
0: Però sempre t'ha interessat la vessant aquesta sociològica, no?
1: Progressivament, sí, progressivament vaig decantar-me per una economia en la qual m'interessava molt més la situació social que les finances, per exemple,
0: ja,
1: no?
0: Ja ho entenc.
1: Amb la qual pràcticament vaig fer de socioeconomista, diguem.
0: Molt bé. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale.

0: A París va ser testimoni del maig francès del 68. Com ho vas viure?
1: Bueno, em va transformar. És a dir, hi ha un abans i un després.
0: Segur.
1: Va ser realment determinant, determinant en la meva vida, perquè jo havia deixat els estudis i ja estava treballant en un centre d'estudis sociològic i el maig 68 va començar per la policia que va entrar a la universitat i llavors, bueno, uns altercados, no sé com es diu en català, els barulls eren al carrer just davant del centre on treballava. Per tant, diguem que ho he vist de seguida arribar i ha afectat directament al mateix temps la meva vida professional del moment. Bueno, va ser una cosa fantàstica per mi, perquè era com una posada en qüestió del poder, eh? És a dir, que les manifestacions estaven seguides de repressió i la manifestació següent encara més forta i la repressió encara més forta i la següent encara, i en aquest procés d'enfrontament de la gent, perquè havia xocat completament la societat francesa el fet de que la policia entrés a la universitat, a nosaltres ara ens sembla poca cosa, eh?
0: Sí,
1: però
0: sí, sí, sí.
1: En el moment la idea de França era que la universitat era una cosa
0: com sagrada,
1: sagrada sí, sí, sí, sí. Realment, bueno. I llavors, bueno, l'opinió pública es va girar del cantó dels estudiants i llavors es va alimentar això i va fer trontollar el poder. El fer trontollar el poder central, és a dir, el poder del govern i tot això, que no sabia com tractar un moviment social d'aquest tipus, tots els petits poders van tremolar. És a dir, que... I aquí vaig entendre que el poder, diguem, que el poder del mestre sobre l'alumne, de l'home sobre la dona, del pare sobre els fills, etc., en el fons estava sostingut per un poder social més ample, eh? És a dir, que és una societat patriarcal, no? Amb la qual em va fer agafar com eix determinant de la meva vida va ser la posada en qüestió d'aquest poder en les relacions personals, amb les, quan vaig donar classes no estava no podia estar en la tarima, sí, perquè després el que havia viscut no podia entendre la transmissió del coneixement com una cosa de dalt a baix, eh? Del que sap cap al que no sap. Jo després de maig 68 veig el coneixement com algú que es construeix entre tots, per exemple, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I el mateix per les relacions personals i tot això. I a nivell polític també va ser super, super clarificador, perquè l'esquerra tradicional de tradició marxista tenia l'idea de prendre el poder. És a dir, a través de les votacions o a través d'una insurrecció o el que sigui, però prendre el poder i des del poder modificar la societat i en el millor dels casos voler construir un home nou, com per exemple a Cuba, que es va dir l'home nou de Cuba. I la tendència libertària que va sorgir del maig 68 no era prendre el poder, era lluitar contra el poder. I això l'he conservat, és a dir, que no m'he inscrit a cap partit polític, no he fet política, no he ocupat cap càrrec important i sempre he estat una mica amb aquesta trinxera.
0: Quina vida més coherent,
1: eh? No, sí, bueno, sí. És que no pots fer d'una altra manera
0: quan ho tens tan clar,
1: quan
0: i a més és una
1: clarament.
0: Cosa viscuda,
1: sí, sí, sí, sí.
0: No,
1: sí.
0: No només és de cap, sinó no, que són, és fruit de les vivències d'aquell moment, no? Però quin patrimoni, no? Quina riquesa, quin fet tan... Bueno, que va marcar tota una generació, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Després vas venir cap a Barcelona. Què ho va motivar?
1: Bueno, el fet que vaig conèixer la meva dona o la meva companya a París, que ella formava part dels exiliats espanyols, i ella anava a París, va anar a París per aprendre sociologia i tornar per formar els sindicats clandestins. Uh-huh. És a dir, que venia amb un compromís molt clar, molt determinat, i tenia absolutament clar que havia de tornar a Barcelona. I jo no tenia tan determinant, no havia determinat el meu per vindre de la mateixa manera, i llavors durant un temps vam dubtar de si ens separàvem o si jo he escollit, per sort, seguir-la a Barcelona, pensant que seria 3 o 4 anys, que així coneixeria el seu món i parlaria el seu idioma i tot això, i que després ja decidiríem on fèiem la nostra vida. Mm-hmm. Però l'havia decidit d'una altra manera i m'he quedat ja més de 50 anys a Barcelona.
0: Ja ho veig. El fet de viure a Sants va ser casual?
1: Sí, va ser casual, va ser casual. Ella, la seva família vivia a prop del mercat de Sant Antoni. Uh-huh. I simplement va buscar un pis barato. Clar, és l'únic, ja. És l'únic. I vam anar a Sants amb una casa que era una antiga fàbrica transformada més o menys en vivendes, en fi, que era de qualitat bastant mediocre, però estàvem feliços.
0: Quan vas treballar per les Nacions Unides, ho vas fer ja des de Barcelona, a partir de viure a Barcelona, que vas treballar per les Nacions Unides?
1: Sí, és a dir que a Barcelona vaig buscar feina, no vaig trobar feina d'economista al començament, després em vaig presentar a l'únic concurs públic que es va fer durant el franquisme, uh-huh. perquè jo, la meva, el meu xoc va ser passar del maig 68 al franquisme, uh-huh. És a dir, que encara Franco estava viu.
0: Sí.
1: I llavors, durant aquest temps, la Universitat Autònoma de Barcelona volia aparèixer com la universitat moderna, uh-huh. Va fer un concurs públic i em van agafar. Llavors vaig estar treballant 6 anys a la universitat i després vaig tenir l'oportunitat d'anar a Algèria, uh-huh. I vaig anar 2 anys a Algèria. I a partir d'aquí es va obrir una finestra que era pel fet d'haver estat ja en contacte amb l'estranger i Àfrica del Nord, em van proposar feines a Nacions Unides. I llavors Nacions Unides, el programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, de fet era l'època en què intentava reforçar els governs locals, pensant encara que el desenvolupament podia ser sobre una base nacional i que cada país havia de construir el seu desenvolupament sortint de l'època colonial. Mm-hmm. I la creència era que una vegada liberats d'aquest pes colonial, aquests països podien emprendre una trajectòria independent cap al desenvolupament, entre cometes, yeah. Que era un desenvolupament finalment molt, molt occidental. Mm-hmm. Llavors, durant aquest temps, Nacions Unides, a través del PNUD, Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, el seu discurs era d'apoyar aquests intents de desenvolupament nacional. Això era començament dels 80.
0: Ja.
1: I això va durar uns anys, perquè després el Banc Mundial va dominar completament la situació i va fer que tot el combat pel desenvolupament es transformés en una simple lluita contra la pobresa. És a dir, que no, ja no es tocava les estructures, no es tenia que tocar les estructures, es tenia que deixar el mercat lliure, es tenia que disminuir el paper de l'Estat, i el rol d'Occident era de fer caritat.
0: Ja ho entenc. Que trist.
1: Sí, aleshores, aquest gir ha fet que després jo no he continuat treballant per Nacions Unides, però l'època en què he treballat és fabulosa. Realment va ser molt interessant, perquè estaves en contacte...
0: Molt rica.
1: Anaves allà, amb aquests països, no com a turista, sinó per treballar, estaves en contacte amb gent del país que, en certs casos, creien realment el que feien. A Burkina Faso va haver l'experiència de Sankara, que la gent aquí no coneix, però que va ser una experiència d'intent de desenvolupament nacional a partir dels propis recursos i a partir de la idiosincràsia del país, que va ser realment, jo crec, molt interessant, molt interessant per nosaltres. El que passa és que el van matar al cap de 4 anys. És a dir que tot això ho vaig anar, diguem, visquent, aprenent i entenent el rol que jugava l'ajuda al desenvolupament, el rol que jugaven els països occidentals. Tot això ho vaig pulsar des de l'interior.
0: Oh, molt interessant i molt dur, eh? Mira, se'ns acaba el temps del programa. Hem parlat amb en Jean-Pierre de processos de descolonització i de multiculturalitat, i com que té una vida molt rica, la setmana vinent seguirem parlant amb ell de temes com el feminisme i les noves masculinitats, temes en els que ell ha reflexionat molt. Moltíssimes gràcies, Jean-Pierre, i fins la setmana vinent.
1: Pues gràcies a vosaltres, perquè no havia parlat, jo crec, mai a la ràdio, o potser un cop o dos, no sé, no me'n recordo.
0: Sempre hi ha una primera vegada.
1: Sí.
0: Doncs moltes
2: gràcies. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugas FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: la terra en dins.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui estic connectada virtualment amb el Consorci de Normalització Lingüística per entrevistar un grup de 4 persones que estan fent el tercer curs bàsic en el Consorci. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Us voleu presentar vosaltres mateixos?
2: Jo sóc la Isabel Deis Pascual. Jo vaig néixer a Alemanya, però vaig créixer a Burgos, a Espanya. I tinc 32 anys.
1: Molt bé, molt jove.
4: Hola, jo sóc la Marina Serrano, sóc de Múrcia i res, visc a Barcelona fa 5 anys i aquí estic, aprenent català.
1: Molt bé.
5: Jo em dic Anna Bulatska, sóc de Rússia, visc a Barcelona fa un any i tinc 39 anys.
3: I jo em dic Lorcan Dahere, i sóc irlandès i visc a Barcelona, al barri de Sants, fa un any i mig, més o menys.
1: I com és que heu decidit aprendre a parlar català? Què us ha motivat a aprendre'n?
4: Després de 5 anys aquí a Barcelona ho entenc bastant bé, força bé, però ho parlo mal. I crec que és un bon moment per poder comunicar-me en català, no? Perquè sempre està aquesta cosa de com eres de fora, canviar l'idioma, no? Canviar al castellà quan amb la

0: Però a mi m'agrada parlar l'idioma del lloc perquè, a més de que bueno, és més divertit parlar amb la gent a la seva llengua, també aprens molt la cultura, com pensa la gent i tot això. Bueno, aquestes són les meves raons. Sí.
1: Molt bé.
2: Vale, ara jo. La meva parella és catalana i la seva família parla català i m'agradaria parlar català amb ells i per això aprendo català.
3: Doncs jo, hi ha moltes raons. Treballo de periodista, doncs per entendre totes les entrevistes i tot això és molt important, però a més d'això, també és per simplement parlar amb la gent d'aquí. És clar que podem parlar en castellà també, però com ha dit Isabel, dà una mica de gràcia també quan parlem en català. A més d'això, hi ha un món cultural, no? Cançons, llibres, pel·lícules, i per veure tot això és important entendre i parlar la llengua. Una mica de tot, la feina, la vida social i la cultural també.
1: I tu, Marina?
4: Jo ja vaig dir abans que, bueno, que porto 5 anys aquí i que ho entenc bé i que m'agradaria comunicar-me amb la gent d'aquí en el seu idioma, no?
1: I què és el que us ha portat a venir a viure a Barcelona?
4: Bueno, jo sóc de Múrcia i me dedicava a la dansa, era ballarina i bueno, i fa anys, bueno, la dansa, vaig arribar a Barcelona per la dansa. En Múrcia hi havia poca dansa, se me quedava petit.
1: Clar.
4: Sí, i bueno, vaig venir diverses vegades fa anys, quan era joveneta, i al final, al 2016, vaig arribar per quedar-me. I aquí estic.
0: Sí, jo vaig arribar a Barcelona per fer un màster i després del màster em vaig quedar. Sí, simplement això. Vaig conèixer molta gent amb la que m'entenc molt bé i l'oferta cultural i estar tan a prop del mar i tot això també motiva a quedar-se.
1: Tu, Anna?
2: Ah, estic a Barcelona per la meva parella i per això m'agrada molt aquesta ciutat i m'agrada la cultura molt, m'agrada la gent i m'agrada aprendre la cultura nova, és molt interessant i molt moderna. Si parlem sobre Rússia. Aprendo català perquè m'agradaria saber més la cultura i estar més i sentir més d'aquí, de Barcelona.
1: Tu, l'òrgan?
3: Doncs jo

0: La veritat és que no vaig triar Barcelona com a lloc a viure. Era més que la meva parella trobar treball aquí. Ella és espanyola de Galícia i vivíem junts, ella i jo, en Irlanda 5 anys i sempre vam dir que un dia igual que hi va a anar a Espanya a vivir. Doncs ella va trobar una feina i vam decidir fa 2 anys que era el moment de mudar. I estic molt content. No vaig triar-ho, però és una ciutat molt xula per viure.
1: I aquí les teves aspiracions professionals les pots realitzar? Lorca?
0: Jo?
1: Sí.
0: Doncs jo, de veritat, com tu, Sunta, jo vaig treballar en el ràdio abans. Sí, vaig treballar amb el BBC en Belfast, en el món de música clàssica, i aquí no treballo justament en això, però sí sóc periodista. I doncs també faig un podcast i suposo que és una mica diferent que vaig fer abans, però en el general món relacionat, no? I no fa molts anys aquí tampoc, doncs m'agradaria fer una cosa amb la música també, però amb la pandèmia era molt més difícil, és clar.
1: Clar, ara és difícil per tothom.
0: Sí.
1: Sembla que ja sortim del túnel, a veure si és veritat. I tu, Marina, les teves expectatives en relació a la dansa s'han complert?
2: Sí, he ballat molts anys i he aconseguit dedicar-me a això, però ara la veritat que ja ballo poc. Bueno, la meva carrera ha anat transformant-se
1: Sí, transformant-se.
2: transformant-se i bueno, he anat per altres camins, dono classes, també sóc massatgista. Tot té que veure amb, que veure amb el cos i el moviment, no? Però ara ballo a vegades. Tinc dos fills i bueno, això també
1: Clar.
2: el món del viatjar i tal és una mica més complicat en nens.
1: I tu, Anna, independent de la teva relació de parella, estudies o treballes?
3: M'agrada tenir una feina en IT perquè he tingut educació sobre desenvolupament
1: Desenvolupament. Sí.
3: i queria treballar com a gestió de projectes.
1: Sí, gestió de projectes.
3: Gestió de projectes, sí, i per això aprendo sobre aquest tema i aprendo català per treballar a Barcelona.
1: I tu, Isabel, després del màster?
4: Aleshores, jo vaig acabar el màster just en el moment que va començar el Covid.
1: Oh.
4: I la meva àrea és la psicologia i sempre hi ha problemes per trobar feina i amb el Covid, a més, més complicat.
1: Clar.
4: Perquè jo faig més amb el contacte del cos i psicologia amb el cos. I clar, si ho fas quan la gent no pot sortir de la casa, fer-ho per internet o així és molt complicat. I com no havia començat, tampoc tenia els meus pacients ni res. I ara, a poc a poc, vaig començar, però va molt lent perquè la gent no està molt segura ni acostumada a fer coses en grup o a tocar-se. I és complicat, sí, la meva àrea d'intervenció, però ho farem, ho farem.
1: Mica en mica.

0: Heu anat tornant al vostre lloc d'origen o no?
1: Com?
0: Sí, heu tornat al vostre lloc d'origen des de que sou a Barcelona.
1: Jo sí, una vegada, oh, no, més, una o dues vegades era complicat. També amb la
0: Clar.
1: pandèmia és més complicat, però tenia el sort d'anar-me a Nadal abans de tota la notícia que les coses va fer bastant malament. Però sí, tinc ganes de tornar en l'estiu, però ara esperaré fins que estic vacunat i tot
0: Clar.
1: això.
0: Trobes a faltar alguna cosa d'allà?
1: Doncs la família, clar, coses del lloc. Sí, doncs aquí a Barcelona la vida és molt social, la gent molt oberta i tot això, però me troba a faltar els bars, els pubs irlandeses que té un ambient molt especial. I també el paisatge. Catalunya és molt bonic, és clar, però també és diferent. No és tan verd com Irlanda.
0: No, llàstima que hagi de ploure tant perquè sigui tan verd.
1: Sí, per això.
0: Sí. I tu, Marina, has tornat cap a Múrcia?
2: Sí, jo vaig a l'estiu i al Nadal. La meva mare, bueno, aquest any és una mica diferent, però normalment la meva mare viene
0: Bé.
2: ve a Barcelona de tant en tant i bueno, sí. Vaig a veure a la família que sí, se troba a faltar a la família, però bueno, no estic tan junt, no?
0: Clar, és veritat, ni és tan diferent, no?
2: Ni és tan diferent, clar.
0: Sí. I tu, Anna, que sí que estàs bastant més lluny.
3: Ah, però no hi ha un problema per viatjar a Rússia. Hi ha 4 o 5 vols cada setmana. I per això viatjo regularment, cada 2 o 3 mesos. I per això no trobo ningú, perquè els veu regularment.
0: Clar, no trobes a faltar ningú, no.
3: Sí.
0: I del país com a tal, trobes, perquè els costums són molt diferents i així, trobes a faltar alguna cosa?
3: No, crec que no.
0: No.
3: Jo crec que el gens és molt relaxant.
0: Sí, aquí es viu d'una manera més relaxada.
3: Sí, i en hivern per a mi és una miqueta frío, perquè no hi ha qualificació bona com en
0: Ja.
3: Rússia i per això no és molt còmode per a mi, però no és tan mal.
0: No, tampoc no hi fa tant de fred. I tu, Isabel?
4: Jo vaig a Burgos 2 cops per any. Aquest any va ser una miqueta especial. Però, bueno, com sempre, trobes a faltar a la gent. També trobo a faltar algunes tapetes del nord, tigres, braves amb una bona salsa, el preu, també trobo a faltar el preu de les tapes, les cerveses.
0: Això sí.
4: I també escoltar l'accent castellà. És no sé, m'agrada molt. Sí, i a vegades el paisatge també és molt sec, però també té aquesta coseta que és bonica, de tant en tant. Per això ho trobo a faltar, perquè no estic normalment allà. I això, i també, no sé, jo crec que ja està.
0: Yeah.
4: No estic tan lluny.
0: Si us vingués a visitar algú aquí, què els hi ensenyaríeu de Barcelona?
2: És que hi ha moltes coses per veure a Barcelona. Jo crec que a mi m'agrada caminar per la ciutat i, no sé, hi està el mar, la muntanya, els edificis del Gaudí... no sé, hi ha tantes coses que solament caminant i caminant, no? Pots sí. veure lo bonica que és la ciutat. A mi m'encanta Barcelona.
0: Tu, Lorcan?
1: Depèn de la persona. Sí, els meus pares, per exemple, li agrada molt anar als museus i hi ha molts a Barcelona. Doncs tinc uns amics que li agrada molt fer d'excursió a la muntanya, doncs organitzaria un viatge als Pirineus. De fet, ahir vam anar la meva parella i jo a Val di Núria, i és preciós i és un lloc que si tinc visitants, que segur que tornarem a anar ahí, perquè és un lloc màgic, amb molta natura i molt bonica. També hi ha la platja, sempre és una bona opció si fa por, no? Sí, hi ha moltes coses.
0: Uh-huh. I tu, Isabel?
4: Sí, una miqueta el que diu el Lorcan, que depèn de la persona.
0: Clar.
4: Amb els meus pares jo vaig a la Sagrada Família o a l'hospital de... com es diu?
0: Sant Pau.
4: El de Sant Pau, que és molt, molt bonic. És molt impressionant. Sí. A mi em vaig impressionar molt per tot això, com va evolucionar i tot, sí. I si no, amb amigues, tapetes, algun concert, un monòleg, anar a la platja i estar allí de xerrada, no sé. Hi ha tantes possibilitats, o anar a una cala per un dia, sí. Hi ha moltes possibilitats culturals, de natura i d'oci, també.
0: I tu, Anna?
3: Ah, crec que hi ha moltes... llocs per visitar. Quan vaig viatjar per la primera vegada a Barcelona, estava per dues setmanes i no tenia el temps per visitar tots els llocs que volia visitar. I crec que si està la primera vegada, anar a la platja, a Montjuïc, Sagrada Família, a llocs bàsics. Sí, i per la segona vegada i més pot viatjar a Girona o algun altres llocs a prop de Barcelona, però si anar en Carrés és molt per bé cada dia.
0: Doncs mira, ja ha passat el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés i per tot el que ens heu volgut explicar. I doncs celebro que us trobeu bé aquí a Catalunya i desitjo que tots els vostres projectes doncs tirin endavant, que segur que sí.
1: Moltes gràcies. Gràcies a tu.
2: Fins una altra. Gràcies.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges a les 9 del matí
2: i a la teva ràdio.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de la gent gran, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al CRM de Reus o la Concepció Far. I avui tenim a nosaltres el Nicolás Morán, que bé, bueno, bé, està, el seu origen és de Xile. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Canxi. Què tal?
0: Bé, aquí estem. Però vamos, estem aquí per tu, no per mi. Doncs, conta'ns, com és que una persona de Xile va venir a caure a Catalunya?
1: Ja, sí. Jo crec que el meu procés d'aprenentatge del català i de qui és d'estar a Catalunya crec que ha estat molt natural, honestament. Perquè tinc la sort de que el cercle en el que em desenvolupo per feina i per temes socials és catalanoparlant. Jo he nascut a Xile, tinc família al nord d'Espanya i totes aquestes coses, però és com tota la vida de Xile i tota la meva socialització ha sigut en castellà. O sigui, totalment. Però, a veure, com es diu? Me'n vaig anar perquè em sentia que alguna cosa faltava en els meus projectes personals i perquè volia un desafiament. Saps? No, jo sabia que no seria senzill aquesta idea d'emigrar, perquè, clar, al principi em costava molt, perquè sentia que ho parlava malament i em feia vergonya. O sigui, encara sento que parlo fatal. O sigui, ja et dic que sento que, puf, cada vegada que estic parlant català, diu, uf, no sé, sento que ho fas fatal, però ja m'és igual, perquè ara m'importa més donar-me a entendre en aquesta llengua que si estic fent el ridícul. O sigui, m'és un poquet igual.
0: No,
1: Però sí,
0: que xerres
1: crec
0: perfecte,
1: que...
0: vull dir.
1: No, no, gràcies, gràcies. És que, no sé, crec que, com ja he dit, tinc la sort de que tinc molta gent a la meva vida que parla català i que m'ha ajudat moltíssim en aquest procés d'adaptació. Jo he fet aquí el màster de recerca i ara estic fent el doctorat i sé que és important en aquest lloc parlar català perquè entenc que és part de la cultura. Jo porto una mica més d'any i mig aquí, a props, i em vaig proposar aprendre perquè crec, primer, que és una llengua molt bonica, m'agrada moltíssim com el so del català, i a poc he après la importància que té parlar el català a Catalunya, i més si ets una persona de fora. Crec que tu fas a l'esforç de parlar perquè entens que és la llengua de la gent d'aquí. Tinc també la meva parella, que és catalana, catalanoparlant de tota la vida, i sento que d'aquesta manera puc estimar-la com estima ella, en el seu idioma, el dels seus pares, els seus avis, dels seus cercles. I sento que estic a aprendre coses que no pensava que mai aprendré, saps? Perquè Xile, tu tens el castellà i l'anglès, i ja està. Català és una cosa... Què és això?
0: No se coneix gens.
1: Aleshores, clar, el procés ha sigut molt interessant. M'agrada moltíssim parlar català. Parlo quan puc, a la feina, als meus amics, si som catalanoparlants, a la meva parella, a la seva família, clarament. I crec que aquest procés ha sigut molt més senzill gràcies a aquesta gent que m'ha ajudat i que m'ajuda a practicar i em sento molt adaptat en aquest lloc, saps? Suposo que ja abans una mica més, o sigui, totalment, perquè quan arribes a un lloc com aquest i tenen una altra llengua, dius, hòstia, què faig? Però ja després d'un temps ja pot dir que em sento una miqueta no sé, quan estic comprant al Corte Inglés, no sé, al Viena o al König, i és agradable sentir que puc comunicar altres coses que abans no podia.
0: Quin temps fa que vius a Catalunya? Has dit un any? i mig.
1: Un any i mig.
0: Això és una meravella perquè hi ha gent que fa 50 anys que està vivint aquí i que no parla en català ni parla ni gota de català. Això és una meravella. La veritat és que enhorabona, enhorabona. I
1: Moltes gràcies.
0: el tema de la gramàtica i d'aprendre a escriure, com ho vas fer? Com ho dus?
1: Suposo que la gramàtica és la meva creu, perquè,
0: Sí.
1: clar, tenim els pronoms febles, que són una cosa que encara no puc entendre, que no sé què són, però ja estic millorant i clar, ara és una miqueta més fàcil, ja ara puc escriure com una persona més o menys normal. Però sí, jo crec que la part de la gramàtica, el vocabulari de coses que tu del dia a dia no parles o que parles diferent en castellà. Tenim el cas del menjar. Mai, mai, mai, amanida és igual a ensalada en mi vida, saps? O tu
0: No.
1: dius enciam o pastanaga i tu dius, què és això?
0: De què
1: Perquè en castellà
0: xerram?
1: són molt, molt diferents les paraules. Però ja després d'un temps dius, oh, és igual i és més pràctica que qualsevol altra cosa.
0: I com va ser que vares venir a Catalunya a viure?
1: Després de que, no sé, com em diu, ja t'he dit que sentia que alguna cosa em faltava als meus projectes de vida, i un dia va ser com, pues vale, me'n vaig a Catalunya perquè m'agrada el programa, m'agrada el programa de màster, i tinc ganes de veure altres coses que del meu dia a dia no trobava la vida que volia en Xile. Però Xile és un país molt bonic, o sigui, amb una cultura molt rica i paisatges increïbles, i els meus pares, la meva família, són gent meravellosa, o sigui, estimo moltíssim la meva família, els meus amics i tot això, però sentia que no trobava el sentit de la vida en Xile i m'ha dit, vale, doncs què fem? Així que he agafat de l'avió, he fet totes les coses dels tràmits i coses per poder treballar i fer els estudis i fer el doctorat. Així que ha sigut ja com una cosa que és molt estressant, totalment, totalment estressant, la burocràcia aquí.
0: La burocràcia, diuen.
1: Totalment. I és una cosa que dius, vale, fa falta? No, no fa falta, no cal. Però clar, és això, és com tenia idees de com volia que fos la meva vida i ja està, ja he decidit que vull viure aquí i fer les meves coses i tenir una vida nova, suposo.
0: Quina diferència principal trobaries entre Xile i Catalunya, per exemple?
1: Ja, jo crec que el tema de ser bilingüe, que és una cosa que la cultura és molt diferent. Suposo que també el menjar, perquè, clar, aquí tu tens coses, com es diu, molt catalanes i que van agafar, suposo, a la cultura i a la llengua. Tenim, no sé, les calçotades, tenim, en aquest cas, el pa amb tomàquet, que són coses que és com de, vale, Catalunya. Perquè jo sempre dic, no estic vivint a Espanya, estic vivint a Catalunya, que és una altra cultura totalment diferent de la resta d'Espanya. I he estat en molts llocs, saps? O sigui, i dius, la diferència que tenim de Catalunya a Xile és la mateixa que tenim de Catalunya a Astúries, saps?
0: M'has parlat de les calçotades i el pa amb tomàquet. Diguem un plat de Xile, un plat típic de Xile.
1: El pastel de choclo, una maravilla. És boníssim, eh? A mi m'agrada moltíssim. I, clar, ho sento molt meu. O sigui, quan puc, no sé, em dic, me'n vaig a cuinar i faré, no sé, pastel de choclo o humitas i coses de Xile perquè em sento molt lligat a la meva cultura, al meu país. Però també suposo que part del procés d'adaptació és fer coses que no faries al teu país. Com, no sé, esmorzar pa amb tomàquet amb fuet o, no sé, ballar sardanes. I aquesta part de la immersió cultural, suposo.
0: Sí, perquè allà la cultura catalana a Xile és totalment desconeguda, imagino, no?
1: No, molt,
0: No.
1: molt petita, en comparació a Espanya, però, clar, tenim coses que hem dit tota la vida a Xile, com capicua, quan jugues dominó, i és el capicua, i tu, clar, i ara que sé que capicua són cabeza i cola, dius, ah, hòstia, això, val. I són coses així, o que també tenim, no sé, Arturo Prat, que va ser un personatge de la història de Xile, clar, Prat és un cognom català.
0: Quedarà,
1: I dius,
0: sí.
1: també tenim hi ha personatges històrics que són de famílies catalanes. I clar, de poc a poc ja és molt més clar quan estàs aquí, saps? A Xile, com que tu dius Catalunya, em sembla molt lluny.
0: Molt
1: Em
0: lluny.
1: sembla independentisme, em sembla Puigdemont, em sembla Merlí, el Barça. I crec que aquesta és la imatge que molta gent té, que és molt simple i que crec que és una cosa que no és.
0: No és així. Perquè, no sé què t'anava a preguntar, se m'ha ido el santo al cielo, com diuen. Perquè si tu quant d'idiomes parles, a part del català, que el parles perfecte, encara que te faci vergonya, quin idiomes més parles?
1: Castellà tota la vida i anglès, totalment, des de petit parlo anglès. La meva tieta és professora d'anglès també, el meu pare també parla anglès, l'escola tota la vida també, una mica d'alemany també, i això seria, crec que, jo et diria, però que en aquest moment em sento molt més còmode parlant català que anglès. Perquè, clar, aquí a Espanya l'anglès no es parla molt, així que és més complicat poder parlar per anglès del dia a dia i, clar, estic practicant molt més el català. Igualment que l'alemany, que parlo, no sé, gairebé res. És més com poder llegir algunes coses i ja està. Però jo et diria que anglès, castellà i català en aquest moment.
0: Bueno, si estiguessis a Mallorca, tindries que parlar més alemany, perquè hi ha molts alemanys. Com a
1: Clar.
0: mallorquina que sóc, n'hi ha molts. N'hi ha molts. Bueno, ara és el moment de posar la cançó que has triat tu, val?

0: Bueno, hem escoltat, te recuerdo, Amanda, del Víctor Jara. Per què has triat aquesta cançó?
1: Uf, és que són moltes coses. Crec que Víctor Jara va ser un de la història del meu país molt important. Suposo que estem parlant de coses polítiques. De ja el fet de que estem parlant en una llengua i en una altra ja és un tema polític. I si he triat una cançó d'aquest home és perquè estic dient una cosa política. I sento que representa tota aquesta idea del treballador, suposo, de quan dius, fuà, la feina, el curro, el dia a dia, l'amor, que són coses que sento que aquesta cançó em recorden que soc xilè, que tinc una terra com és Xile, i que és, jo crec que el deure de tenir, no sé, família, de tenir un lloc, és fer aquestes coses i fer actes polítics, totalment. I si, no sé, si tries una cançó a veure, de Serrat, tu dius, vale, per què Serrat i per què una altra? És el mateix, és com en el cas de Xile, és com si ha triat a Víctor Jara o a Violeta Parra i no a Los Guasos Quincheros, és perquè
0: A més,
1: tinc un missatge polític.
0: és com a més regional aquest darrer grup que tu has, que has mencionat,
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: És més
1: És
0: regional,
1: que
0: està.
1: són xilens, però un grup és de dretes i l'altre és d'esquerra, o sigui, totalment. Així que és com, dius, vale. I tinc molta sort. Jo sé que no, to, no, no jo sé que tothom no puc fer aquestes coses, eh?
0: Perquè a la història de Xile també el senyor, bueno, aquest senyor és molt relatiu. El Pinochet va fer moltíssim de mal a Xile, no?
1: El problema és que hi ha gent que diu, ah, no, sí, tu, muy bien. I tu dius, a veure, crec que si has fet totes aquestes coses, igual, bona persona no ets. O sigui, totalment, o sigui, si
0: No.
1: ets un dictador.
0: A mi no me sembla molt bona persona, però em puc equivocar.
1: Però clar, cadascú té el seu missatge polític i la seva visió de com faria les coses en aquest cas. I clar, si un projecte ha sigut un cas d'estudi per la història i a les escoles i l'educació en general, et diria.
0: I aquest canvi que hi ha hagut ara a Xile amb aquest nou president que sembla que és d'esquerres, que és com, bueno, sembla, no sé, sembla a primera vista, no?
1: No, sí.
0: És com aire fresc o és una continuïtat o com ho veus tu?
1: Suposo que és com una cosa una miqueta més nova, perquè també aquest home és més jove. Així que també et diria que més centre-esquerra que esquerra, però clar, o sigui, si tu dius, no sé, una persona de Vox, et diria que el PSOE és d'esquerra. Doncs, en aquest cas, també tenim de que aquesta gent és d'esquerra, però tu dius no tant. Aquí tenim la condicionant. Però, clar, és que jo et diria que també el país necessitava un canvi. I crec que actualment estem millor que altres països, perquè hem fet coses que suposo que a nivell econòmic han sigut bones idees, han sigut bones coses. Però clar, ja fa... no sé, quan parlem de política sempre és complicat, perquè és una cosa molt complexa, ja que cadascú té la seva visió i em dirà, no, que hauries de dir que va, que hauries de dir que dius, vale, però cadascú té la seva visió i té les seves coses. I jo crec que aquest home és de centre-esquerra, et diria jo.
0: Tornes de tant en tant a Xile, de viatge, a veure la família? O...
1: Encara no he tornat.
0: No.
1: Encara no he tornat des que he arribat aquí. Perquè, clar, és molt car el viatge, saps? O sigui,
0: i moltes
1: parlant
0: hores,
1: de...
0: sí.
1: Clar, 14 hores de... a l'avió és moltíssim. A més que també 1.000 euros.
0: Són diners.
1: No tinc tant diners, saps? Moltíssim
0: sí.
1: diners no tinc. Així que no he tornat. Perquè, clar, en aquest moment no puc motivar la suficient estabilitat econòmica per poder fer-ho. Però, clar, que m'agradaria poder, no sé, veure la meva mare, la meva àvia, el meu pare, la meva germana...
0: Supos que segueixes en contacte amb ells, no? Sempre.
1: No, sí, total. Per una videotrucada, el WhatsApp... És com l'eina més important en aquest moment, els àudios i totes aquestes coses.
0: Molt bé, doncs ara ja per acabar, no sé, jo crec que ja t'he fet totes les preguntes que t'havia de fer, si tu vols apuntar alguna cosa.
1: Suposo que crec que estic molt agraït de Catalunya. De veritat, a mi m'agrada moltíssim aquesta terra. I... Crec que és important la defensa de la llengua, sempre ho he dit. Encara no sé si tota la meva vida viuré aquí a Catalunya, no tinc la idea. Però et puc dir que crec que és important, i més si ets una persona de fora, fer l'esforç d'aprendre català. Crec que és molt, molt important. I que és pràctica i és... Perdre la vergonya és dir, venga, a lanzar-nos. Perquè si no, mai ho faràs. I crec que és important, perquè és una cosa de respecte per la gent d'aquí. Quan una persona, no sé, si tu escoltes a un anglès que parla el castellà més o menys i tu dius, ja, però és igual, està fent l'esforç i ja està. I crec que és el mateix, el català. Mai m'han dit, fuà, és que ho parles fatal, si us plau, no parlis. No, és com, vinga, vinga, uf,
0: clar,
1: quina il·lusió que estàs aprenent aquesta llengua. I és com, fuà, vinga. I això és molt gratificant. És una cosa molt bonica. I crec que jo no em sento, molt de gent, però tu és més català que el mandomà. I no. Jo sé que soc xilè, em sento molt a prop de Catalunya, em sento molt agraït, com ja he dit, i crec que és important. I tota la meva vida m'agradaria poder dir, i als meus fills, demà, suposo que aprenen de català. O sigui, crec que és important i m'agradaria. Estar aquí o no, crec que és important. Així que això...
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Nicolás, per aquesta xerrada, i nosaltres, com sempre, seguirem xerrant de res.
1: No, gràcies a tu i moltíssimes gràcies. Ha sigut un espai molt bonic, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él. Quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
8: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
9: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Míriam Cabrera, que va néixer a Lima, a la capital del Perú. Hola Míriam, com estàs?
10: Hola Assumpta, què tal?
9: Mira, en la presentació he mencionat que vas néixer a Lima, que és una ciutat amb característiques molt diferenciades dins del Perú, oi? Perquè és un país així com molt divers.
10: Bueno, sí, Lima, la ciudad capital, es muy colonial y uh-huh. es diferent de las otras ciudades del Perú.
9: A més, està sí. al nivell del mar, no? Perquè diuen que té molta humitat i
10: sí,
9: això.
10: Estem a la vora del mar, sí. però a uns 200 metres d'altura. Sí.
9: I en canvi el Machu Picchu, quan fa a quina alçada està?
10: Ui, el Machu Picchu, si no recordo mal, quasi a 3.000 metres.
9: Ja. És un país muntanyós.
10: Sí, molt muntanyós i divers.
9: Ja. A tu t'ha influït d'alguna manera el que en diuen la cultura maia o això, que hi ha molta gent inclús d'aquí doncs, que segueix el calendari o que es regeix per algunes creences dels maies, no? Que sembla que eren molt avançats en el seu temps.
10: Sí,

0: història acadèmica la vas fer allà i vas començar a treballar allà ja.
1: Sí.
0: Què vas estudiar tu?
1: Bueno, estuve estudiando contabilitat, aquí em sembla... Bueno, comptava.
0: Sí, pot ser, sí.
1: Sí. I, però no he pogut treballar això aquí.
0: Ja, sí. Allà sí que treballaves de comptable.
1: Sí, allà sí.
0: En una empresa.
1: Sí, en una empresa, bueno, era l'empresa familiar.
0: Ah, ja, ja,
1: sí,
0: ja.
1: Sí.
0: I si tenies feina, com és que vas venir cap aquí?
1: Bueno, por buscar cosas mejores.
0: Yeah.
1: Sí, perquè la aquesta època quan jo
0: vas venir
1: aquí era en el 88.
0: Sí.
1: I la situació econòmica al Perú ja empeorava.
0: Yeah.
1: Ja estava pitjor. Malament.
0: Que tot i tenir feina cobraves poc, hi havia
1: sí,
0: pocs recursos econòmics.
1: Bueno, en aquella època la inflació va pujar a, no sé si al 1000 per 1000, creo, una vegada, una locura.
0: Yeah.
1: Entonces ja la situació no era bona.
0: Mm. I vas decidir venir cap aquí per alguna raó? De seguida vas venir cap a Catalunya?
1: Sí, sí. Ara cap a Catalunya, sí. Tinc una amiga que estar aquí, que,
0: sí,
1: que estàvem aquí, i bueno, m'animo.
0: Ja.
1: Parlo una barreja de castellà.
0: Bueno, no pateixis, que s'agraeix l'esforç. I ella ja estava situada aquí d'alguna manera. Era peruana també?
1: Sí, també peruana. Mm-hmm. Bueno, em sembla que tenia un any que ja estava aquí i que estava més aquí, trobaràs feina. Bueno, era venir-se a l'aventura a veure què es trobava, no?
0: I et vas estar a casa seva d'entrada?
1: Sí, a casa seva un par de mesos. I després ja busquem un altre lloc.
0: Ja,
1: sí.
0: Ja. I vas trobar feina de seguida?
1: Sí, sí,
0: oh,
1: sí. Tinc la sort de trobar feina, sí.
0: De què vas trobar feina?
1: Era, mira, aquí, just aquí a Can Bajó.
0: Sí.
1: En un taller que feia... com se llama, pedales de bicicleta.
0: Ah, sí, sí, sí, pedals de bicicleta.
1: Sí, ahí posava la, com se llama, les bolites, les...
0: Yeah.
1: No me surt el nom.
0: Bueno.
1: Armava les pedales de bicicleta aquí a Can Bajó.
0: Sí, sí, perquè sí, hi havia tallarets petits,
1: sí,
0: no? Aquí.
1: Sí, era un taller petit.
0: Uh-huh. I després d'això, en què vas treballar? Perquè aquí van haver de marxar tots els tallers.
1: Sí,
0: o,
1: sí.
0: O, bueno, ja, aquí... o ja havies trobat una altra feina abans?
1: No, sí, ja trobé després una feina. Això fue la primera.
0: Sí.
1: Tres, quatre mesos,
0: sí.
1: I com tot la feina baixava, entonces pues tenia que buscar feina, no?
0: Clar.
1: I he trobat en una casa,
0: yeah,
1: en una família.
0: Uh-huh. I tenies permís de treball ja?
1: En aquella època no.
0: I tot i amb això, bueno, a Can Batlló devies cobrar amb negre, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Aquella època sí, fins que surt la llei d'estrangeria,
0: sí,
1: quan ha sortit, pues ahí
0: ja t'hi vas acollir i llavors
1: sí,
0: ja vas anar fent els passos, no?
1: Sí, a partir d'ahir ja...
0: I ara tens diferent la nacionalitat?
1: Sí, la doble nacionalitat.
0: Ah, que bé, que bé.
1: Uh-huh.
0: I ara en què estàs treballant?
1: Bueno, ara estic en una empresa immobiliària.
0: Sí.
1: Soc la recepcionista. I, bueno, ja tinc ahí 18 anys.
0: Però és una feina més qualificada.
1: Sí. Sí.
0: No és com comptable, no?, del que vas estudiar,
1: no.
0: però, bueno, és una feina digna, diguéssim, no?
1: Sí, més, sí, més tranquil·la.
0: I tant. Ja. I et vas poder... Quan vas marxar de casa la teva amiga, vas anar a viure sola o vas compartir pis o això?
1: No, en principi sola.
0: Uh-huh.
1: He viscut sola un temps en un àtic petit.
0: Sí.
1: I bueno, ahí...
0: Però que bé, no?
1: Sí.
0: Doncs vas tenir sort, no?
1: Perquè... Sí, he tingut sort.
0: Uh-huh.
1: He tingut sort,
0: que
1: sí.
0: Devies poder mantenir tu el pis, no?
1: Sí.
0: i no tothom ho pot fer. Sí. I bé, tu vas venir sola cap aquí i després ha anat venint la teva família, no?
1: Sí, després ha vingut el meu germà.

0: mà.
1: Sí.
0: I el següent any.
1: Sí.
0: El següent.
1: Sí.
0: La meva mare.
1: Fixa't.
0: I després, pues ja d'ahí ja un altre germà i per últim els cunyados i l'última germana, sí.
1: Van tancar l'empresa allà i han anat venint tots.
0: Sí, ja, sí.
1: Tu vas fer de l'efecte crida.
0: Sí.
1: Ets la gran o no? O
0: la sí,
1: més decidida?
0: La gran. Ah, no, la gran.
1: Sí, sí. I ells també s'han pogut obrir camí aquí.
0: Sí, sí, tots. Tots han pogut.
1: Sí,
0: ens han portat a los fills, sí. Bueno, estem tots.
1: Que bé, no? Tots. I quan vas decidir aprendre a parlar en català, tu?
0: Bueno, sí, seria l'any o els dos anys que estem aquí, ja he dit, bueno, tinc que veure si trobava una altra feina de millor qualitat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però,
1: sí,
0: bueno,
1: sí. Sí. I tens ocasió de parlar-lo o la
0: sí.
1: gent no te'l parla gaire, el català?
0: Bueno, hi ha la majoria de catalans que m'han conegut parlant en castellà.
1: Sí.
0: I me dice, es que te veo y solo puedo hablarte en castellano.
1: Ja, ja, ja.
0: Le costa una mica parlar-me en català.
1: Perquè s'han acostumat a parlar.
0: El meu marit le demano,
1: sí.
0: parla-me en català per a practicar i tenir més fluïdesa.
1: Sí.
0: No puc.
1: No pot.
0: No. No puc.
1: Vale. Mira que és fort, això
0: sí.
1: de la coneixença.
0: Sí, això sí. Mm-hmm.
1: Tu pertanys a una entitat que es diu Alma Peruana.
0: Sí.
1: Quins objectius té aquesta entitat?
0: Bueno, nosaltres som un grup de dansa,
1: sí.
0: de folclòrica peruana, i l'objectiu pues, és, a part de difundir la cultura aquí en Barcelona, en Catalunya, és també que els nens petits
1: sí.
0: de fills de los que estan aquí
1: sí.
0: que no se olviden les seves raïces.
1: Ah, que bé.
0: Sí, no, que sepan almenys de les danses i a poc a poc tratar d'introduir-les també de la cultura.
1: Uh-huh. Sí. I quin tipus de danses balleu?
0: Bueno, las típicas de Perú, que té tres regions muy diferenciades,
1: sí.
0: que és la costa, la selva i la sierra.
1: Sí.
0: Bueno, en la part de la costa és el litoral del mar,
1: sí.
0: ahí son unas danzas más mestizas,
1: uh-huh.
0: ¿vale? También porque hubo molta influencia quan han arribat els espanyols, quan han arribat els esclavos, els xinesos i tal, aquella època en Perú. Entonces,
1: sí.
0: hay danzas de diferents cultures, no?
1: Ah, mira.
0: I en la costa, en la part que és los Andes,
1: sí.
0: que seria la sierra que le conocemos nosotras, els peruans,
1: sí.
0: pues es los barles más folclóricos, más tradicionales de cada regió.
1: Uh-huh.
0: Sí, i també el de la selva, que també és molt diferent, la zona molt tropical.
1: Clar. Sí. I els vestits també són diferents, els de la
0: sí.
1: selva, els
0: tot
1: de la
0: molt
1: serra.
0: Diferent. Sí. sí, són diferents. De cada regió, de cada cultura, de cada comunitat és diferent.
1: Uh-huh.
0: No és el mateix.
1: Uh-huh. Mira, ara posem la música que has triat i després uh-huh. en seguim parlant.
0: Molt bé.

0: fa molt de temps que existeix, Alma Peruana?
1: Sí, ja des del 91. Uh-huh. 32 anys.
0: Sí, sí, sí. I així sou gent de totes les edats.
1: Sí.
0: I balleu junts o la canalla balla pel seu cantó i els adults per un altre?
1: Junts.
0: Junts, ah, que bé, no?
1: Junts, sí.
0: Sí, sí, està bé. I sou molta colla?
1: Bueno, ara som 25.
0: Està bé.
1: Sí.
0: I a on balleu? On teniu ocasió d'exhibir les vostres danses?
1: Ah, bueno, a vegades, moltes vegades aquí a Sants.
0: Sí, sí, sí, us he vist.
1: Al secretariat.
0: Sí, a Firentitats, sí, no? Sí, Expressions sí, del món, o sí, a la Bordeta amb dansa.
1: També,
0: això.
1: Sí. Sí, no? I bueno, i on doncs no demanen.
0: Sí, sí, a la Festa Major de Barcelona també actueu, no?
1: Sí, a la Mercè. Sí, sí, però este any no sé com serà perquè ha canviat el format.
0: Sí,
1: s'ha canviat, sí. I estem a l'espera si participem o no.
0: A veure,
1: sí,
0: tant de bo que sí. Sí, sí, sí, sí. I on assageu?
1: Sí, ara estem ensaiant, pues, abans ensaiàvem aquí al local del Veïns de Sants.
0: Del Centre Social.
1: Del Centre Social de Sants, però ara hem trobat un local una mica més gran.
0: Ah, sí?
1: Aquí, però estem... per Virrei Amat.
0: Ah, ja.
1: Sí.
0: Ja.
1: Hem trobat ahí un espai i sí, un altre en Sant Martí.
0: Ja.
1: Per el moment, fins que clar, perquè terminen les obres
0: del Centre Social.
1: Sí.
0: Clar, perquè deveu necessitar un espai bastant gran, no?, per
1: sí,
0: assajar.
1: Sí, sobretot.
0: I el local nou del Centre Social de Sants, bueno, nou, el que han llogat ara fins que s'acabin les obres,
1: sí,
0: allà no hi cabeu?
1: No, bueno, són sales petites i estan al segon pis.
0: Ah, ja.
1: Bueno, a la primera planta, no? Planta baixa, primera planta.
0: Sí.
1: I a vegades, pues, a veure, que hem de zapatear fort,
0: sí,
1: i retumba tot i algun veí s'ha queixat i
0: entonces
1: hem decidit, per evitar problemes,
0: ai, quin greu,
1: hem buscat un altre lloc i estem, sí, per sí, el moment provisional.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I les danses les apreneu vosaltres entre vosaltres o teniu algú que us en ensenya?
1: No, tenim professor que nos ensenya, sí.
0: Ja, ja, està sí, bé. Sí. I sou tots peruans?
1: Sí, bueno, ara tenim equatorià.
0: Ah, mira.
1: I fa 5 anys teníem un valencià.
0: Ja. Yeah.
1: Sí, mm-hmm, però bueno.
0: Bueno, clar, qualsevol persona que li agradi,
1: sí,
0: aquest tipus de danses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a qui li agrada, sí, sí, sí, sí.
0: I els vestits us els feu vosaltres?
1: Algunos sí, però altres que sí, tenim que portar-lo de Perú.
0: Ah, ja.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Sobretot
0: aquí no sí, es troben aquí, no?
1: No. No, no es troben aquí. Sobretot los de la selva, que són molt, molt diferents.
0: Clar, sí, clar, clar. I seguiu vinculats al Centre Social de Sants, tot i que ara no hi assageu?
1: Sí, sí, seguim vinculats, sí.
0: Clar, perquè bueno, és una entitat que us ha acollit de sempre,
1: de
0: no?
1: Sempre. Sí, estem ahí des del 91, al Centre Social.
0: Sí,
1: sí, a vegades, bueno, ja no estem ahí, però com rebut els emails...
0: Sí.
1: A vegades truco o mando un missatge al jove.
0: Clar, clar, clar.
1: I, bueno.
0: Clar, sí.
1: Sí, no, però
0: que com a seu social
1: sí,
0: seguiu constant allà, no?
1: Clar.
0: Mm-hmm. I no sé, quins canvis culturals has experimentat tu entre el Perú i Catalunya?
1: Ui, molts.
0: Molts.
1: Sí, un nou dia és l'idioma.
0: Clar.
1: Sí, després sí, la cultura catalana, que és molt diferent.
0: Sí.
1: Sí. I bueno. Després aquí l'ambient que és més tranquil, socialment que és molt tranquil.
0: Sí.
1: M'agrada molt. Sí.
0: Ja. Què trobaves allà que era més insegur com a país?
1: Sí, més insegur, una mica més caòtic, sobretot el tràfic.
0: Sí.
1: No? Els cotxes, una mica més caòtic, però aquí és més tranquil.
0: Completament
1: diferent.
0: El Mapa Iruana també forma part de la taula intercultural del Secretariat de Sandres de Francs i la Bordeta. Com vareu conèixer la taula vosaltres?
1: Sí, bueno, a través del centre social.
0: Ah, sí?
1: Sí, dels veïns.
0: Sí.
1: Ja. A raïs de, sí, del veí de Sants.
0: Sí. Que us van explicar que hi havia la taula intercultural.
1: Sí, i ahir hem sigut, bueno.
0: Què us aporta la taula a vosaltres?
1: Bueno, eso, poder demostrar nuestras danzas cuando es necesario. A vegades hemos anat a algunas reuniones molt interessants. Aporta molt.
0: Sí. I també teniu contacte amb altres entitats,
1: ah,
0: no?
1: Sí, també he conegut moltes.
0: Sí, no? De diferents llocs del barri, això, sí. Heu participat en altres activitats de la taula que no sigui per ballar o no?
1: Bueno, fa temps, sí. Algun taller que han fet, però hi ha molt de temps. Ya después, cuando ya los horarios de trabajo ya no se
0: acabó,
1: ya he tenido que retirarme una mica.
0: Sí, perquè feu horaris molt llargs. Sempre representes tu a l'entitat o hi ha altres representants?
1: Por de moment sóc jo. Perquè la història de Alma, abans teníem president i tot, no?
0: Sí.
1: Però llegó un moment que l'últim president m'ha dit: Miriam, ja no puc més, i toma.
0: Ara ets tu.
1: I a raïs d'ell, d'això ja fa 20 anys.
0: Sí.
1: I l'he portat.
0: Ja.
1: L'he portat.
0: Sí. Bueno, i se't fa feixuc o no? Se't fa pesat? No.
1: No, se va. Sí, bé.
0: Bé, no?
1: Ha ido bé.
0: Sí. Vull dir que la gent et deu reconèixer, no?
1: Sí. Un temps estava una altra entitat peruana també,
0: sí.
1: I me deien: bueno, ve a representar el centre peruà.
0: Ah, ja.
1: Ve a aquesta activitat a representar el centre peruà. Vale, voy. I em diuen: oh, Miriam de Alma Peruana. O sea, tothom me conec com Miriam de Alma Peruana.
0: Clar,
1: i jo tenia que dir: no, aquesta vegada vendo por el centre peruà.
0: Clar, amb tant de temps de representar l'entitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ja la gent me conoce per Alma Peruana més que per un altre cent.
0: I d'aquesta altra entitat encara en formes part, també?
1: Sí, ara sóc sòcia. Abans estava en la directiva,
0: sí.
1: Però ja... Ja ara solo em centro en el meu.
0: Sí, i aquesta entitat té uns altres objectius que Alma Peruana? Es dedica a altres coses que no sigui la dansa o no?
1: Sí, no, aquesta entitat no són de dansa.
0: No.
1: És cultural,
0: sí.
1: I social.
0: Ah,
1: sí.
0: I quin tipus d'activitats culturals organitzeu?
1: Bueno, sí, apoya molt poetes, escriptors, pintors, cultura.
0: Ah, que
1: no?
0: Bé.
1: I fan tallers de, a veure, si té que ser algun taller que té que portar algun advocat, pues també, per algun tema en concret, fan,
0: clar, fan entrevistes, suport, no?
1: Sí.
0: Perquè s'hi deuen aproximar també peruans que acaben d'arribar aquí, potser,
1: sí,
0: no?
1: També.
0: Sí. I que llavors necessiten suport o assessorament o així.
1: Sí. Sí.
0: Us ajudeu molt entre vosaltres també.
1: Sí.
0: Clar.
1: Sí, ja. Hacemos pinya.
0: Tu et relaciones bàsicament amb persones peruanes? Bueno, ja sé que, per exemple, a la taula intercultural, no, que hi ha entitats de tot arreu i el centre social de Sants també i això,
1: sí.
0: Però les teves amistats són bàsicament peruanes?
1: Sí. Sí, bàsicament peruan. Sí.
0: I el teu marit, què, ve amb vosaltres? O...
1: Bueno, clar, ve amb nosaltres, i és més, com els dies que ensayem,
0: sí.
1: va amb mi, no?
0: Ah,
1: el dia
0: sí, t'acompanya.
1: 8 anys. 8 anys.
0: Sí.
1: I com estàvem ensayant,
0: sí.
1: Se posa ahí, tú te has equivocado.
0: Ah, sí.
1: Pasa, te has ido mal.
0: Mira, a ver, que ve. Para controlado.
1: Y él los doy y dice, Albert, le estoy haciendo bien.
0: Pero es más ell que ve a las teves actividades que sí. No, que tú. Porque debes tener más inquietudes culturales tú que él, ¿no?
1: Sí. Ja. Sí, sí, sí. Y bueno, lo cultural que hacemos juntos es cuando vaya estén de vacances y hacen visitas a museos, a llocs diferents.
0: Sí, sí, sí, sí. Has anat tornant al Perú, tu?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I has vist molts canvis?
1: Uf, molt.
0: Sí? Sí. Per bé o...?
1: Per bé.
0: Ah, que
1: per
0: bé.
1: Bé, sí, per bé, per bé.
0: Que bé, que bé. Sí. A veure si la gent pot d'alguna manera subsistir allà, no? I no ha d'immigrar.
1: Sí, bueno, según la situación.
0: Claro.
1: Actualmente, sí, sí, sí. Bueno, no sigo molt las noticias de Perú, pero sé por las que me lo que escolto que, bueno,
0: sí, sí, que hi ha hagut revoltes,
1: no? Molta revolta,
0: sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tant de bo especifiqui, perquè l'ambient aquest no és bo per ningú, no?
1: Així és.
0: Sí, sí. Però que sigui en bé de la gent, no? I de tothom que hi viu.
1: Sí.
0: I dels peruans i les peruanes.
1: Així és.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Can Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Després de l'aturada nadalenca, retornem al repàs dels números 1 de la història de la música country, d'ençà que el nostre espai va ser fundat el 1987. Ens hem aturat, o ens vam aturar, el febrer del 2009 amb la realització del tercer senzill de l'àlbum Love on the Inside, a càrrec del duo Sugarland, Jennifer Nettles i Christian Bosch. It Happens va ser la cançó que va ocupar durant dues setmanes el maig d'aquell any, d'aquell 2009, la primera posició. Una cançó que va substituir amb el número 1 el Dan de Brad Paisley durant tres setmanes, que estava ocupar la primera posició, una cançó escrita per Chris Dubois, Ashley Gordy i el mateix Brad Paisley, i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, American Saturday Night.
1: I remember trying not to stare the night that I first met you.

0: La música ens acompanya amb el programa d'avui del nostre espai del Club del Country. Estem amb el programa número 2011. Per cert, que no ho havia dit, la cançó de Sugarland abans, composta per els dos membres del duo conjuntament amb Bobby Pinson. Aquesta següent cançó que escoltarem és Out Last Night, una cançó d'en Kenny Chesney. Aquesta cançó va ser coescrita per ell al costat de Brett James. Va ser també el seu primer senzill i el únic tema nou de la seva compilació Grans Èxits número 2. Aquesta cançó va estar-se al número 1 durant 2 setmanes.
1: We went out last night.

Fabulosa aquesta cançó, és el quart tema del programa d'avui, Dierks and Bentley and Sideways, una cançó que va coescriure al costat de Gene Vivers i la va publicar com a segon senzill del seu àlbum de 2009, Feel That Fire, com el 12è senzill de la seva carrera artística. Va esdevenir el seu 7è número 1 a les llistes americanes de música country. Anem amb una altra de les bandes conegudíssimes de l'època, Lady Antebellum, una cançó realitzada a principis de 2009 com a tercer i darrer senzill del disc homònim que portava el mateix nom que la banda. Hilary Scott, Charles Kelly i Dave Haywood, que compren Lady Antebellum, van coescriure la cançó amb Tom Douglas. Això es deia I Run To You i va estar-se una setmana al número 1.

peça preciosa, aquest People Are Crazy, amb Billy Currington, que ens acompanyava, una cançó escrita per Bobby Braddock i Troy Jones. Va ser realitzada com a segon senzill de l'àlbum d'en Billy Currington, Little Bit of Everything. Va esdevenir-se el seu tercer número de les llistes de country i va ser nominada per millor cançó de l'any a l'Acadèmia de Música Country del 2010 i també per dos Grammys amb aquell mateix any. All Right va ser una cançó de Darius Rucker, una setmana al número 1, aquest tema del vocalista solista de la banda de rock Hootie and the Blowfish. Tercer senzill del seu primer àlbum de música country, Learn to Live, va escriure la cançó al fogón al costat d'en Frank Rogers.

Alright, és la cançó de Darius Rucker i dues setmanes al número 1 per tancar el mes d'agost d'aquell 2009 s'hi va estar una cançó com a tercer senzill del segon àlbum d'estudi de Taylor Swift, d'aquell Fearless, una cançó composta també per Taylor Swift mateixa al costat d'Alice Rose. Estem recordant el seu fantàstic You Belong With Me.

I després de la Taylor Swift, el Club del Country, el que escoltarem és una de les cançons més importants de l'any. Es va estar un total de 4 setmanes al número 1, el tercer número precisament de les llistes de Billboard, per Jason Aldean. Una cançó escrita per Jim Collins i David Lee Murphy i que va ser el segon senzill del seu àlbum del 2009, Wide Open, i el 8è de la seva carrera artística. Jason Aldean ens va portar aquest magnífic Big Green Truck.

essencials del Club del Country, repassant el bo i millor, els números 1 d'ençà el 1987, que és quan el Club del Country va emetre el mes de maig el seu primer programa. Aquest és l'especial número 36 d'aquests números 1, i estem al 2009, ja arribant al final de l'any, amb aquest tema de Justin Moore, Small Town USA, que acabàvem d'escoltar, una cançó que va ser el segon senzill del seu àlbum de debut a càrrec de Justin Moore, una cançó escrita per Brian Dean Maher, Justin Moore i Jeremy Stover. Retornem a escoltar la música. Feia dies que no l'escoltàvem, de Toby Keith, American Rights, una cançó escrita per Dave Panahanish i Joe West. Va ser el primer senzill del seu àlbum del 2009, del mateix nom, American Rights.

L'American Rights and Toby Keith arribant al final del programa amb el Getting You Home and the Black Dress Song. Aquesta va ser una cançó coescrita per Chris Young al costat de Corey Vatten i Kent Blaze i va ser el segon senzill del seu àlbum de 2009 The Man I Wanted to Be, una cançó que ens acompanya també amb el programa del número 8. Va ser el primer de 5 números 1 consecutius de Chris Young a les llistes de música country.

excel·lent personatge que encara ens continua donant bones alegries ara mateix des de Murfreesboro, Tennessee, on va néixer el 1985. Chris Young, en Getting You Home, The Black Dress Song. Tancàvem el mes d'octubre d'aquell any amb un nou senzill de Keith Urban, amb aquesta cançó, amb una cançó escrita per Steve McEwen i John Reid. Keith Urban la va portar com a tercer senzill del seu àlbum Defying Gravity i va esdevenir el seu 11è número 1 a les llistes de Billboard. La cançó es diu Only You Can Love Me This Way.

Doncs sí, el famosíssim Chosen de la Zac Brown Band, la cançó que ens va portar com a compositor el mateix Zac Brown al costat d'en Keith Stigall i també amb el baixista en John Driscoll Hopkins. Show Millens i Wallin Burretta també ens van portar aquesta cançó. Va ser el tercer senzill del seu àlbum de debut amb un segell discogràfic dels Majors, el The Foundation, Toes, Zac Brown. M'acomiado per aquesta setmana amb el tema Cowboy Casanova, que ens aportava la famosíssima Carrie Underwood, cançó escrita al costat de Mike Elizondo i Brett James. Aquesta cançó va ser el senzill solista del seu tercer àlbum d'estudi, Play On, un dels seus grans èxits. Cowboy Casanova, això ha estat el Club del Country, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
4: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
5: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucar al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Let's rock tonight. Let's rock tonight.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

els riures del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimerà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç, una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea pues, és fer pues, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyats, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint
1: clar,
0: aquest
1: esport. A mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que hi veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: I hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva. Com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar. El que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que en tants anys doncs, dona per molt... Teniu dos llibres, sí, on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en, en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25... Ara sí que me'n recordo. Pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: Imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aquest documental, com si vol fer-se soci?
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic, que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs també deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: Fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre.
0: I, bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no... Conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet, aquestes coses.
1: Sí, aquestes coses,
0: no?
1: Jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria
1: fem,
0: complicat,
1: no.
0: Potser, no? De poder, sí, triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim en Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
2: Hola, bon dia.
1: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
3: Bon dia, Isabel.
1: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle?
2: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que van veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
1: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
2: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat. La definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant, perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà, treballar. Bueno.
1: Quants anys vas estar tu a l'escola?
2: 27 anys.
1: I et vas jubilar allà?
2: Sí.
1: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona amb aquests assumptes modesta, eh? O no? Veus, no diu res perquè no li agrada. Ell no agrada, a ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
3: Perdona?
1: Com entres tu a formar part del Cercle?
3: Bueno, jo amb el Cercle estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del Cercle, un membre del Cercle que es diu Rafa, i em va comentar que existia el Cercle Artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del Cercle i a partir de ahir, pues ja, pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com Cercle Artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernard d'Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. Mm. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues, em va ajudar molt.
1: Sempre donant suport.
3: Sempre.
1: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
3: Sí.
1: Eh? Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
3: Sí. Perfecte.
1: Teniu, heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant. I ho ha fet la Montserrat Cruz Laegui.
2: Sí. Clico-t'ho. De què va?
3: Bueno, a veure, sí. Bueno, la Montse... A mi m'agradaria començar al principi perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven i vam agafar precisament el de la Montse Cruz Laegui, no surt el cognom. Llavors, la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla. I, bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brilles.
1: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar, evidentment, del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta, a la pàgina web de la ràdio, d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge. Eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
2: Bueno, és l'Àlex Agüera, l'Àlex Agüero jo el coneixia de petit perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I bueno, va continuar la seva carrera i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, eh? I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia que els nens, perquè el primer que els hi feia és dibuixeu-vos uns als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. Eh? I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-vos-hi la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. Eh? I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... Ells mateixos, de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i saber dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
1: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
3: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
1: Val, doncs, si un cas convidem a les persones que ens estan escoltant, que el darrer diumenge de cada mes... excepte, suposo que el mes d'agost i per Nadals...
2: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
1: Clar.
2: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira de Santa Llúcia.
1: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
3: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge, l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vol ser membre...
2: I pot portar les seves obres, també.
3: Exacte.
2: No estem tan... No som... Vull dir, estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, eh? No, no és... Vull dir, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No... No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré, però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
1: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
2: Sí.
1: Doncs ja està la resposta feta.
2: Això no vol dir, si puc tallar, eh, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat, les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
2: Sí.
1: Doncs va, parlem-ne.
2: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art. Que perquè parlava dels quadros, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i perquè es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, eh? Perquè cada vegada hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, però procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
3: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, eh? Perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
2: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa, eh?
1: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
2: Sí.
1: I les clitxes de seguida.
2: Procurar conèixer les persones, que a vegades tens que dir-los això que m'estàs explicant no m'ho expliquis perquè demà et farà vergonya i parar allà. Perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no, i més d'una vegada li tinc que dir: el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no dir-ho ben dit, amb bones paraules i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
1: Sí,
2: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, No sé, la Neus Oró era?
1: La Neus Oró.
2: La Neus Oró era el cercle, no pintava, es va apuntar perquè li vam dir: necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues. I les dues trobades que vam fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar. I la gent em deia: què pinta? No pinta, és del cercle. Però, vull dir...
1: Pinta molt, a vegades diu: i aquest que pinta? Doncs pinta molt.
2: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari, cada any fem noia, per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim, sí, en general sempre, perquè tenen més clar el que volen, i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria: jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No, un comissari, que tu vas
3: ser comissària. Sí, vaig ser un any, sí.
2: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho. Vaig dir: bueno, ja ho seré jo, perquè dic jo, perquè em van dir: tu també tens que exposar que és el president. Jo vaig dir: jo no es poso si no hi ha un comissari, perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics, I llavors hi vaig deixar 6 quadros o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part, i li vaig... Va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir: no els penjo. M'entens, Perquè, clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els pengis.
1: També tens raó. Passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys... aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet molt famós. Bueno, vull dir que si no entenem no vol dir res,
2: No.
1: És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
2: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
1: Sí.
2: Sense entrar en detalls. Una cosa que no és art et pot agradar.
3: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te, perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
2: Tu fas aquarel·les.
3: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
1: Xavier, abans has comentat un tema de les dones, comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones, com
2: és? Sí, moltes més.
1: Més dones?
2: Més senyores, sí? que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que a la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer la família Utrillo, el Maricel va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves a part de fer una bicicleta artista, vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
1: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
2: Sí, normalment cada any com fem les jornades culturals mai les hem fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys enteres les hem fet a l'Ampel,
1: amb el fòrum,
2: sí, hem fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums d'això. Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles. I clar, això és també, tens que, a vegades... tens que procurar que omplir, però...
1: No tant,
2: No cal tant.
1: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
2: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
1: La coral, el Musicòrum
2: la, sí,
1: i...
2: Tots van cantar allà dintre el Robert Brilla. El Robert Brilla és el petit, a l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu al mig,
3: el Daniel Serón, que va fer una conferència de romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt interessant. I de fet aquest any repeteix també, que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se la conferència.
2: La conferència que va fer sobre...
3: El romànic
2: va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic. No veure'l, ni si t'agrada o no. Saber llegir. aquella escultura, aquella obra, aquella això, el que t'estava dient, aquella, i entrar dintre d'aquella època.
1: Sí.
2: Perquè, clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana i en aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
3: Sí, com influïva...
2: Com influïa en tot això. I els colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
1: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia. Sí. I, per tant, a través de l'art es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
2: Sí.
1: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar a l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
3: Correcte.
1: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
3: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
1: sí.
3: Està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer, o a lo millor precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
2: a Calafell,
3: a l'ermita de Calafell també.
2: A l'ermita,
3: sí, sí.
1: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
2: No? Vegades hem fet concursos nosaltres i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat,
1: el parc
2: de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la, després també a l'altre que vas tu prendre italià...
3: Al parc de Canvi d'Alet.
2: De Canvi d'Alet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat i havíem pujat ja de la biblioteca,

0: Me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, vaig quedar i dic, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi, però era l'aigua de fer l'aquarel·la, eh? I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua, eh? Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà, i era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant a vegades sol, després quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadros un a l'altre, la obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant no passa res.
1: Alguna cosa més que afegir?
2: No, jo...
1: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
0: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
1: No teniu ara, lloc?
0: No, i ara... bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
1: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
0: Bueno, el té per aquí i per allà.
1: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
0: Vale.
1: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues, i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
2: Clar que sí.
1: Sí?
0: Bueno, esperem-ho que sí.
1: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
12: Esplugues FM.
11: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc, un programa de cinema que de vegades es converteix en una mena de discoteca, amb músiques de totes les èpoques, amb l'única condició d'haver estat incloses en alguna pel·lícula. Si ens voleu sentir, apunteu. Som amb vosaltres tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. Naturalment, a Esplugues FM. Avui us hem preparat un programa molt variat. Esperem que us agradi. Comencem amb Whiplash, de l'any 2014. El seu director és Damien Chazelle i la banda sonora és de Justin Hurwitz.

Banda sonora de tall jazzístic clàssic. Al sentir la música, segurament us estareu imaginant a un compositor madur, amb un gran bagatge al darrere. Doncs no. Justin Hurwitz té 41 anys i quan va composar aquesta cançó tenia 29. Tot un prodigi habitual del director Damien Chazelle. Recordem que La La Land, la música de la qual ja vam programar, està signada per ambdós. Què dir del film? Doncs ens explica tot el que has d'aguantar per arribar al cim, incloent un exigent i intransigent director d'orquestra interpretat de manera magistral per J.K. Simmons. Anem per la segona, que no és altra que El fantasma del paradís, Phantom of the Paradise, El fantasma del paraíso. És de l'any 1974, el seu director és Brian De Palma i la banda sonora és de Paul Williams.

Una de les poques ocasions en la que el compositor, en aquest cas Paul Williams, forma part del repartiment. Paul Williams va escriure la partitura d'aquest clàssic del cinema musical de terror en què participa interpretant el paper del malvat magnat de la música perseguit per un compositor desfigurat a qui fica a la presó per robar-li les composicions. Un cop en llibertat, el fantasma s'enamora de la nova estrella de la cançó promocionada pel magnat, començant així la seva particular venjança. No abandonem el terror. Aquest cop, una mica salvatge de Saw, de l'any 2004. El seu director és James Wan i la banda sonora és de Charlie Closser.

Si la música ja us sembla un xic inquietant, espereu a veure la pel·lícula si us atreviu. Després d'uns inicis amb tota mena de films de terror, James Wan va moderar una mica la seva carrera endinsant-se al cinema d'acció. Els seus fans van quedar una mica decebuts, doncs havia dirigit títols que, com Show, amb aquest, com a icones del cinema de terror. I què dir de la música? Li passa alguna cosa semblant que el director. Terror, terror i més terror. La que segueix, segur que la coneixeu, és 9 setmanes i mitja. Nine Half Weeks. I en castellà, 9 setmanes i media. És de l'any 1986, el seu director és Adrian Lyne i la banda sonora és de Jack Nitzsche.

A primer cop d'ull sembla un videoclip, sense que això vulgui ser negatiu. Al contrari, va aconseguir ser un èxit en molt poc. Joe Cocker, que estava en un petit sotrac, va revifar la seva carrera amb la cançó que heu escoltat, aconseguint que fos escoltada a tota hora. Kim Basinger i Mickey Rourke eren la parella protagonista. Algun truc de rodatge del director Adrian Lyne va fer que existís una potent química entre els actors, fent que les escenes més pujades de to semblessin reals. Toca la cinquena, i no és una qualsevol. Parlarem de Star Wars, de l'any 1977. El director és George Lucas i la banda sonora és del gran John Williams.

John Williams ja trigava a aparèixer. El seu tot orquestral és inconfusible, adaptant-se en cada ocasió al que demana la pel·lícula. George Lucas, que no tenia ni un pèl de babau, el va triar per posar fons a una història èpica que encara engrandeix més amb l'excelsa música que, per cert, és reconeixible quasi bé per tothom. Potser una de les parts negatives d'aquesta nissaga sigui la quantitat de títols que la composen i una cosa que li va també en contra és l'ordre de les produccions. Ja ho hem comentat més d'un cop, els diners passen per davant de tot. Sembla ser que avui ens ha agafat pel terror. Parlem de Suspiria, de l'any 1977, el seu director és Dario Argento i la banda sonora la composen Goblin i

Suspiria és una de les pioneres del giallo i podríem afegir que és la seva obra mestra. És un subgènere dins del terror que va tenir com a mestre a Dario Argento, que es caracteritzava per trames d'assassinats en sèrie amb un estil visual molt marcat a través de càmeres subjectives des del punt de vista de l'assassí. En quant a la música, les seves bandes sonores són memorables, en grups com Goblin, com hem comentat, i destacarem l'aparició dins del repartiment d'un jove joveníssim, Miguel Bosé. Toca anar avançant, no ens queda altra. Tot seguit parlem de Cinema Paradiso, de l'any 1988. El seu director és Giuseppe Tornatore i la banda sonora d'Ennio Morricone.

Bé, no cal parlar gaire de Cinema Paradiso. És explicar una història d'amor pel cinema. Això sí, amanida amb una banda sonora realitzada pel gran Ennio Morricone. Què dir d'ell, doncs, que estem parlant d'un compositor que ha deixat la seva petjada en el cinema de manera ferma. Coses de Hollywood, però dir que només, entre cometes, va guanyar un Òscar va ser el 2016 amb Els odiosos 8, Los odiosos 8, de 8x8, de Quentin Tarantino. Mereixia molts més, per exemple, per La missió, Els intocables de Lyonnais o Era una vegada a Amèrica. Acabem per avui, i ho fem amb Interstellar, del 2014. El seu director és Christopher Nolan, que a hores d'ara, en aquest programa, ja ha estrenat la seva nova pel·lícula, L'Odissea, que tenim moltes ganes de veure. La banda sonora és de Hans Zimmer.

Christopher Nolan va estrenar fa uns dies la seva nova pel·lícula L'Odissea, un film que, quasi bé com tots els seus, ja ha nascut amb certa polèmica. No sabem si certa o com una campanya per a la seva promoció. Però parlem d'Interestelar, un film de l'espai. La missió dels seus tripulants és, esclar, salvar el planeta viatjant a una altra galàxia cercant un altre planeta semblant al nostre. Jo d'ells passaria de llarg. Si aquestes músiques han servit per apagar la calor, ens n'alegrem molt. Ha estat tot un plaer haver fet la tria. Isabel Almató als controls, Jordi Udina al muntatge i qui us parla, Txema Luzán, fan possible Cua de Cuc. No us oblideu.

Hola, bona tarda. Versió 30.13. Avui, Feel It Still. I keep my hands on myself. Sí, qui us parla, el Claudi Morales, des de l'estudi de la muntanya, contrades bergadanes. Aquest tema dels Portugal, The Man, és d'una banda que es diu així, no? Ara en seriós. És d'una banda que neix a Alaska, a Wasilia, Alaska, que a l'actualitat té residència a Portland, Oregon, que va guanyar un Grammy per aquest tema, aquesta banda, Portugal The Man, que està premiat per les seves, pels seus concerts, pels seus directes, i que... Des del 2004 fins l'actualitat fan aquest...

Estava buscant els discos, no els trobava, nois. Estic una mica aplatanat, tu. Discografia, vinga, va, del 2006, un disc, 2007, 2008, 2009, 2011, 2010, perdoneu, 2011, 2013 i 2017. Pues una totalitat de 2, 4, 6, 8 discs d'estudi. Déu-n'hi-do, eh? Per haver començat el 2004, pràcticament una feina per any. Una paradeta, amb una paradeta, eh? Des del 2011 fins al 13 vam fer una parada d'un anyet i ara han fet una parada d'un parell d'anys. També. Així és que, vinga, va, comença el versió 30.13. Va.

Doncs molt canyera aquesta versió dels Cubone Records. Són un segell que es va fundar el 2017, el David, el Johan i l'Etienne formen aquest Cubone Records, que tenen base a Leipzig, Germany. Continuem endavant, no? Si us sembla, no tinc molta més info, eh? Podeu trobar el seu Facebook, que es diu així, Cubone Records, i que entenc que, bueno, han fet les seves publicacions des d'aquest segell. No he trobat gaire més info, la veritat. De les que sí tenim una mica més d'info són de les Sol Pompets. I em direu, home, aquestes no sé d'on són, però tenen un nom de ser com franceses o alguna cosa. Doncs no, no. Són un trio de Barcelona. Sí, són tres noies. Us diré com es diuen. Anita Díaz Scritch, Aura Vidal i John

membres de diferents del club Elvis Espanya, Itàlia, el Bam Sol, The Experience, Al Sánchez and the Speedway Runners. Bueno, tres noies que canten i són pues, evidentment molt actives a la música. Escoltem la seva versió? Vinga, va, som-hi, va, una mica de versió swing.

0: Pompets. Pompets. Pompetes.
1: Excusa-moi.
0: Doncs sí, aquest, aquest trio de Barcelona fa... ens ha proposat aquesta versió dels, dels de Portugal de Man. Tan divertida, així és un clau jazz swing, jazz swing. Fantàstica per fotre's uns ballets de l'indie o així semblant. Si us sembla, seguim escoltant versions, que en tenim unes quantes avui. I és el torn dels Brother Page, que també tenen una versió del Phil Steele. Phil Steele? Aquesta banda nascuda a New York, doncs fan alternatif electrònic, folk i progressiu. Els seus membres són el Zach Page i el Josh Page, The Brothers Page, i tenen una Phil Steele like this. I keep my hands to myself.

Doncs molt interessant aquesta versió dels Brothers Page. Us puc donar no gaires dades i he trobat el seu Facebook, però anava a llegir una mica la seva biografia i van viatjar cap a Europa, diguéssim, i han participat en festivals molt guapos com el Lollapalooza, el House of Blues, el Kitting Factory, moltes cosetes. També van venir fins al Zapanel a Alemanya. Moltes actuacions en directes per aquí i per allà. La veritat és que tenen una proposta molt interessant, la veritat, els germans Page, que us la recomano. Podeu visitar el seu Facebook, que es diu Brother Page, o a la seva web, que es diu, si no estic equivocat... Ah, no, web no l'he trobat, la web. Ara que ho dic, m'estic confonent ara mateix. Però tal qual, Brothers Page al Facebook i el trobeu. Seguim endavant. Ara anem per uns amics que ja són amics nostres perquè ja hem escoltat alguna versió d'ells, que són els The Holophonics, els que fan... els que tenen sons hologràfics, hologrames. Doncs sí, aquesta banda de Denton, Texas, que fa ska i que la formen l'Eric, el Harrell, el Willy, el Will, el Owen i el AJ. El AJ, entenc que és el seu nom, no sé si és una abreviació o realment es diuen així. Des del 2012 fan versions en ska i tenen la versió del Phil Steel dels Portugal Man, que sona així. Ara mateix no us la poso, ara mateix us la puc posar, sí.

Doncs aquesta és la versió dels Holofònics. Divertida, aquest és que... Així s'alegra. Estem enmig d'un spring d'aquells que fem a vegades. Us proposo que escolteu un ratet el Feel It Still, aquesta adaptació que vam fer, una formació que es diu Blue Beans, de la que no he trobat absolutament res. Això està inclòs en un recopilatori que es diu What's a Feelings a Dinner Long, i no sé absolutament res més, però la versió no està malament. Vinga, va.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts a l'edició d'avui de Jazz Setmanal. Si ens ho permets i vols acompanyar-nos, restarem plegats els propers 60 minuts repassant cronològicament alguna de les moltes versions enregistrades d'un estàndard de la nostra música. Avui hem triat un dels molts temes sorgit de les revistes musicals tan populars als inicis del passat segle. Concretament, aquest I'm Misbehaving, que a ell ens estem referint, era la cançó d'apertura del musical de Broadway Connie's Hot Chocolates, amb Paul Bass i Margaret Sims com a intèrprets principals.

La cançó va ser composada l'any 1929 per Thomas Fots Waller i Harry Brooks, amb lletra d'Andy Rafat. I direm, com a curiositat, que tot i que la comèdia es va estrenar en una sala anomenada Harlem, el mateix any es va traslladar la representació al Teatre Hudson a Broadway, on, i aquí la curiositat, en l'orquestra figurava ni més ni menys que Louis Armstrong i la seva trompeta. L'impacte de la seva interpretació va ser tal que el públic reclamava la seva presència, fins al punt que va haver de sortir del fossar on estava situada l'orquestra per interpretar-la en l'escenari. Doncs bé, a partir d'aquella primera nit, en totes les següents, Louis Armstrong, quan arribava al moment de la cançó, pujava a l'escenari per satisfacció de tots els espectadors. I doncs bé, per començar el recorregut, què millor que fer-ho amb la versió del seu compositor, Fats Waller, i el seu I Misbehavin'.

Doncs bé, hem començat per l'inici. El senyor Fats Waller, que va enregistrar aquesta versió a l'agost de l'any 1929 a la població de Camden, a l'estat de New Jersey, i pel segell discogràfic Victor. Fats Waller mostrant-nos la seva inspiració i sobretot la seva habilitat en la tècnica del piano straight. Gran tema, d'aquí que avui sigui un d'aquells estàndards que no poden faltar en el repertori de qualsevol jazzista. I a la presentació del programa hem parlat de Louis Armstrong. Doncs no cal més que ara, tot seguit, anem a escoltar-lo, perquè també ell, i en el mateix any 1929, va enregistrar aquest tema que només la seva estrena havia obtingut un èxit popular multitudinari.

Doncs bé, acabem d'escoltar el senyor Louis Armstrong a la trompeta, evidentment, i a la veu, a la seva veu inconfusible, i al front d'una orquestra d'estudi en la que, en l'inici, si ho heu escoltat amb atenció, haureu, doncs això, haureu percebut que hi havia una secció de corda. Doncs bé, si us sembla, avancem en el temps per situar-nos 4 anys més tard de les 2 versions que us hem ofert fins ara. Ens aturarem l'any 1933, quan Duke Ellington, al front de la seva Big Band, amb noms tan importants com el de Harry Carney, al saxo baríton, o Johnny Hodges, al saxo alt, o Cotty Williams, a la trompeta, o Otto Hardwick, al saxo tenor, o Ivy Anderson, a la veu, van deixar-nos la seva lectura d'aquest I'm Misbehaving, el tema d'avui, i que, com a data interessant, apuntar que aquesta cançó va ser guardonada amb el Grammy Hall of Fame de l'any 1984.

Doncs bé, el senyor Duke Ellington i la seva Big Band. I tinc dades concretes. Aquest tema es va enregistrar el 13 de juliol de l'any 1933. I continuem avançant. Ara, per fer un salt de 14 anys i per trobar-nos amb un dels grans saxofonistes tenors de l'època clàssica. Estem parlant de Don Byas. Doncs bé, Don Byas, el 6 de gener de l'any 1947, amb l'acompanyament de Bill Taylor al piano, Jean Bouchetti al contrabaix i Buford Oliver a la bateria, ens deixava aquesta versió que tot seguit escoltarem.

Doncs bé, el senyor Don Byas i la seva lectura d'aquest I'm Misbehaving, que és el tema central en el que desenvoluparem tot el programa d'avui. Bé, com heu pogut apreciar, recordem que aquesta versió és de l'any 1947, la qualitat sonora havia fet un salt qualitatiu més que important. Doncs, si us sembla, entrem de ple ara en els anys 50, concretament l'any 1958, quan el saxotenor Sud Zims i el trombonista Bob Brockmeyer enregistraven, com a caps de cartell, un disc per la companyia United Artists amb el títol de Stretching Out. És un disc excel·lent, que des d'aquí, evidentment, us recomanem, i en el que jazz que ens ofereix és essencialment impecable i que ha resistit perfectament el pas del temps.

Doncs bé, tal i com dèiem a la presentació, un octet de primeríssima qualitat, alliderat per dos grans del jazz, el saxofonista tenor Sue Zimz i el trombonista de vàlvules Bob Brockmeyer. Però, tot hi ha que dir-ho, la resta de components estan, com a mínim, a la seva alçada. Harry Sweet Edison, a la trompeta, el con, el saxo tenor o baríton en funció del tema, Hank Jones, al piano, Freddie Green, a la guitarra, Eddie Jones, contrabaix, i Charles Percy, per la bateria, han estat els protagonistes. Doncs bé, si us sembla, avancem en el temps fins a arribar a l'any 1959 per trobar-nos amb un saxofonista alt de nom Earl Bostic, músic negre nascut a Tulsa, a l'estat d'Oklahoma, i que va morir quan només comptava 52 anys a la població de Rochester, en l'estat de New York, d'un atac de cor. Un dels músics pioners del rhythm and blues i que va obtenir un èxit que superava molt el cercle del jazz amb temes com Flamingo, Harlem Nocturne, Temptation, Sleep, Where or When, etc, etc, etc. Bé, com podeu apreciar, Earl Bostic obtenia un so molt característic, semblant al d'un grunyit, amb el seu saxo, i això va ser, doncs, bé, el va convertir en un mestre del blues i que el seu virtuosisme legendari influís de forma determinant en tots els saxofonistes posteriors de rhythm and blues i rock. Escoltem-lo.

Doncs bé, la següent versió que us hem preparat té també una particularitat especial. L'any 1965, i pel segell Impuls, el multiinstrumentista Youssef Latif, tocava la flauta, l'oboe i el saxo tenor, entre altres, va enregistrar un disc al seu nom amb el títol de Psychicemotus. El disc el formaven 8 títols, i un d'ells, evidentment, és aquest I'm Misbehaving. Però aquí ve la curiositat. En aquest tema no intervé, deixant tot el protagonisme al pianista de la sessió, el senyor Georges Arbanitas, el pianista francès nascut a Marsella, però d'ascendència turca.

Doncs bé, el senyor George Arbanitas al piano en aquesta versió de I Miss Behaving, que estava inclosa amb un disc del senyor Yusif Latif, tal i com us he dit a la presentació. Doncs bé, anem avançant en el temps i ara ens presentarem en els anys 70, concretament l'any 1978, quan el vibrafonista Milt Jackson enregistra un disc pel segell Pablo amb el títol de Soul Believer, en el que, i també és una curiositat, en alguns temes canta, com és el que avui estem dedicant al programa, aquest I'm Miss Behaving i el senyor Milt Jackson.

Doncs bé, el senyor Mel Jackson, el vibràfon, i diguem-ne que de forma anecdòtica a la veu, Cedar Walton, el piano, Ray Brown, contrabaix, Bill Higgins, bateria, Dennis Boudimer, guitarra, han estat els músics protagonistes d'aquesta versió. I bé, ara saltarem fins als anys 80, quan el gran organista Jimmy Smith, acompanyat de Ron Carter al contrabaix i Grady Tate a la bateria, es van reunir amb el gran guitarrista George Benson en els estudis Generation Sound de New York i van enregistrar un disc que titulaven Off the Top. Doncs bé, això succeïa el 7 de juny de l'any 1982 i aquest disc es va editar amb el segell discogràfic Elektra. Doncs bé, escoltem el senyor Jimmy Smith i el senyor George Benson amb aquesta versió del I'm Misbehavin'.

Doncs bé, el senyor Jimmy Smith a l'orgue i George Benson, abans de convertir-se en la figura que és avui de la música pop a la guitarra, han estat els solistes principals del tema. Doncs bé, continuem pel nostre viatge a través del temps i d'aquest estàndard del jazz. Avui, com dèiem i com esteu escoltant, dedicat al tema de Thomas Fats Waller i Andy Razaf, Ein Misbehaving. I doncs bé, si recordeu, concretament en la setena versió que us hem ofert, dedicada a la versió que l'any 1965 va realitzar Youssef Latif, us dèiem, a tall de curiositat, que malgrat ser un disc a nom del multiinstrumentista, aquell I'm Misbehaving l'interpretava exclusivament el pianista del grup, el senyor George Arbanitas. Doncs bé, coses de la música. 32 anys després, el propi pianista, en un disc titulat My Favorite Piano Song, ens deixava, un cop més, mostres del seu virtuosisme.

Doncs bé, el senyor George Arbanitas, des d'un disc editat pel segell Black Blue, titulat My Favorite Piano Songs, un disc enregistrat entre el 13 d'abril i el 2 de juny de l'any 1997. Doncs bé, a continuació ens traslladarem fins l'any 2002, quan s'edita un disc en format duet amb el títol de The Great Reunion. Els músics són Ellis Larkins, al piano, i el cornetista Ruby Braff. He dit que es va editar l'any 2002, però per aquestes coses estranyes i inclús inexplicables que té el món de la música en general, haig d'aclarir que l'enregistrament data del 14 d'octubre de l'any 1972 i que, suposo, per motius que desconec, deuria quedar en el calaix de la taula d'algun executiu de la companyia discogràfica fins que l'any 2002 algú el trobaria i va decidir publicar-lo. Avui, pel que es veu, és el dia de les curiositats. Escoltem a Ellis Larkins i Ruby Braff

Doncs Ellis Larkins al piano i Robbie Braff a la corneta. Doncs bé, pràcticament per finalitzar, us presento l'última versió que hem triat d'aquest I'm Misbehaving que ha ocupat el nostre espai d'avui. Doncs bé, l'any 2016 el clarinetista Ted Borodovsky i el seu Southern Jazz van incloure aquest tema en un disc titulat Remember the Music. Escoltem la seva versió.

Doncs bé, no tenim temps per més. El nostre tècnic de so ens està dient que el temps s'exhaureix, així que l'aprofitarem per presentar-vos el senyor Todd Borodovsky, el clarinetista, però alhora també és metge, perquè és concretament oftalmòleg, Ted Hill al piano, Andy Brown a la guitarra, Jim Wall al contrabaix i Dean Hughes a la bateria. Doncs bé, en res més, gràcies una setmana més per la vostra atenció, per la vostra fidelitat al programa, i en tot cas us citem per la propera edició. Ja sabeu, mateix dia, mateixa hora, aquí, a Ràdio Sant Boi. Gràcies i, com sempre, amb aquest comiat que ja s'ha fet habitual. A reveure, amics!

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, amb aquest espai d'entrevista, tenim una doble sorpresa. Per una banda, una persona que ja ha estat amb nosaltres i que em fa molta il·lusió que avui torni a estar aquí als estudis d'Esplugues FM, i a més m'acaba de dir, entrant per la porta, que acaba d'arribar amb l'AVE des de Madrid, o sigui que ara ens explicarà moltes coses. La segona sorpresa per mi és que ve acompanyat d'un dels actors de la seva pel·lícula i, bueno, un actor de cinema i de televisió. Però ara no us dic els noms, simplement els anirem coneixent al llarg de l'entrevista. I en el teu cas et diré nom i els dos cognoms, perquè per mi és molt important el segon cognom. Benvingut, Àlex Agüera Pizarro.
3: Hola, com estàs?
2: Gràcies per venir, de la família Pizarro, que conec molta part de la seva família. I també benvingut al Daniel Medrán González. Hola.
4: Hola, què tal?
2: Moltes gràcies per estar aquí, i també és una gran sorpresa. I no sé, començaríem, per exemple, vosaltres com us heu conegut? Comencem per aquí.
3: Pues mira, aquesta història és una història que sempre expliquem a les entrevistes que estem junts, i jo, sobretot, l'explico amb molt de carinyo. Mira, resulta que jo, doncs, fa molts anys, era un jove aventurero, artista, que anava per la vida, i abans de poder dedicar-me a aquesta professió tan bonita que per sort tinc de poder fer, doncs el meu pare em va dir: mira, està molt bé que hagis nascut en aquestes inquietuds i tot això, però primer, abans d'estudiar cine i tot això, a mi m'agradaria que estudiessis, pues, una cosa relacionada, un ofici, que el dia de demà, si no te funciona el de

0: parléssim de la meva aventura com alumne d'aquell grau, pues segur que va ser un desastre, però jo vaig connectar molt amb ell en el sentit de, pues, ell en aquell moment estava fent la peli de Bullying. ¿Bullying era? O,
1: la de, bueno, la del...
0: La del Corbacho,
1: pero... Corbacho, no, era... espérate. Era sobre el bullying de la enseñanza, lo hicieron allí en el colegio... Cobardes.
0: Ell estava fent la peli de Cobardes i, bueno, pues me va invitar una mica al rodatge. Després ell és, ha estat molts anys a una cosa que es diu la tertúlia flamenca d'Hospitalet, que ell portava molt... Bueno, pues estava a la Junta i tal, i organitzaven pues, tot festivals de guitarra. Que la tertúlia flamenca és el concurs de guitarra d'Espanya més important. O sea, d'allà han sortit guitarristes com Paco i...
1: bueno, Cañizares.
0: Cañizares,
1: luego también estaba el guitarrista de la Cristina Hoyos, que murió allí en Estados Unidos. Luego el Daniel Casares, que bueno, el Daniel Casares.
0: I també fan un altre concurs que és de cant, que va estar la Rosalía, el sí. Miguel Poveda, bueno, o sea, és una cosa molt important. Bueno, pues ell a l'hora del pati, pues jo en vez d'anar-me amb els meus amics, pues jo m'anava amb el meu profe i m'aportava a la tertúlia i es portava un luthier, que ahí no sé si se recorda, però un luthier que ens ensenyaven com es feien les guitarres. Bueno, era tot una història relacionada amb l'art, no? Després, per més inri, pues bueno, ell era actor, no? I per nosaltres a la classe, que eren uns altres anys, que no existia YouTube ni existia res, pues clar, tots flipàvem en les pel·lis que havia fet, perquè una que és molt important, pues és Joel Vaquilla. Ell és Antoné, el que va anar al Vaquilla tota la pel·lícula. I Històries de la puta mili, Vivancos 2... O tres, Vivancos tres, ¿no?
1: Sí.
0: Porque el lema era si hacemos
1: si
0: la
1: le
0: tres,
1: ha gustado el tres.
0: Si ha gustado la tres, hacemos la dos y la uno. Bueno, vale. Pues tot allò per als xavals de la nostra època, pues va ser era la hòstia ahí per nosaltres, ¿no? I luego també pues era un professor molt proper, estava, pues bueno, pues era una textil de profe que no era profe de la ESO, ¿no? Diguéssim. I bueno, pues jo vaig connectar molt amb ell. I a dia d'avui pues, és un gran honor pues, poder fer cine amb ell, que avui en dia pues, ja som família. Ja lo de profe i alumne ja va quedar molt enrere, no? Hem fet molts projectes, però així una mica per els més importants va ser el curt de Harir, que va ser una mica la meva carta de presentació a nivell professional, que vam tenir un munt de... nominacions i premis en aquest curt. Ara hem fet la pel·li que venim a parlar junts també, i tenim un altre projecte que comencem a gravar dintre de molt poc, però que parlarem després.
2: Després de la pel·lícula.
0: Vale?
2: Perquè ara parlarem d'aquesta última pel·lícula que s'ha acabat ara, que ho tinc apuntat aquí a la xuleta i no la trobo. Digue-m'ho tu, Àlex.
0: El sueño de Island.
2: Doncs vinga.
0: Bueno, pues
2: això, quan vam fer l'entrevista ja em vas explicar que tenies aquest projecte, no vas dir el nom de la pel·lícula i vas dir començaré a gravar a l'abril del 2025. Va ser així?
0: Bueno, van començar a gravar al final al juny, no? Juny?
1: Sí.
0: No, agost, perdó.
1: Jo estuve a final, bueno, el 3 o el 4 d'agost.
0: Van gravar l'agost. I, bueno, pues, aquesta pel·lícula neix d'un escriptor que va escriure el llibre, que és una trilogia, o ara no sé si són quatre, jo diria que sí, que ja ha escrit el quart, i, bueno, pues, va tindre molt d'èxit, i l'escriptor es va llançar a la piscina per ser productor més escriptor. Després va entrar una altra productora... per la pel·lícula, que es diu Apocalipsis Producciones, i bueno, pues la pel·lícula s'ha fet entre Apocalipsis Producciones i la de l'escriptor que es diu Mortadelia Productions. I... O Producciones, ara no m'acuerdo. Mortadelia, vamos.
2: I... Promete el nombre.
0: Sí, sí. I bueno, pues la pel·li pues, ha estat un viatge increïble, perquè, bueno, és una pel·li, la història és d'un nen, és una pel·li una mica infantil, però té temàtiques molt profundes de sentir.

0: sentiments. I bueno, pues, una mica la història de la peli és que Aylan és un nen que neix a una família desestructurada totalment. La mare té 4 o 5 fills en homes diferents. Tot això és inspirada en una història, en una família d'habitat. Després està una mica canviada les coses, sí, però la història...
1: Com es sol dir, basat en fets reals.
0: Exacte. I pues, això, el nen pues, està en una família superdestructurada i comença la peli que la monta al col·le i abans de portar-lo a un reformatori li donen una oportunitat d'anar a viure amb la seva tieta i donar un gir de 360 graus a la seva vida, no? Llavors, per això t'ha dit que és una història de nens, perquè al final pues, tota la colla són nens, tot això, però tot el que se tracta pues, són temes de tot el que sent un nen, que podríem dir, si no és en família desestructurada, pues, també pot ser de nens de pares separats, o sigui, tot això el que sent un nen al canviar constantment la seva zona de confort. I bueno, pues això, i llavors la peli, és una peli que és una mica especial en el sentit de que és una peli ambientada en els anys 90 a Itàlia, però gravada a Huesca. O sigui, té aquesta dificultat. I llavors, pues, bueno, el que està guai és que la petita prova que hem fet amb nens se queden mirant la boca badats, que això ens ha sorprès bastant, perquè els nens d'ara... Si ja pots ser tu el pare que si no li s'agrada en 10 minuts se desconnecten totalment i no i es dona igual. I la veuen tota la peli sencera, que això és molt guai. I els pares que van a veure aquesta peli connecten molt amb totes les coses nostàlgiques que hi ha a la peli. O sigui, per exemple, hi ha futbol del calcio dels 90, o sigui, Milan, Juve, tot això... Les consoles, samarretes, la típica pilota Mikasa de l'època, tot això. Llavors, pues, bueno, és una peli que tot plegat, pues, no sé, sembla que ens ha sortit algo molt bonic i que ha sigut un viatge emocional també molt guai per mi, perquè tampoc havia rodat coses amb nens, però no tot una pel·lícula, clar, o sigui... Una de les anècdotes que sempre explico és que el productor, clar, ell, des del desconeixement de lo que era el cine, ell tenia moltíssima il·lusió, però clar, al final jo era el guia, no?, de totes les decisions. I al principi, això no sé si ho sap el Dani, però al principi, clar, ell me va dir, mira, voy a montar un càsting en el pueblo, perquè clar, la peli surt amb la hòstia de personatges, i bueno, i me va dir, pues voy a montar un càsting en el pueblo i encara que sigui per papers petits, pues agafarem molta gent del poble i tal. Vale. Bueno, jo anava en el tren cap allà, que això es va fer a Binèfar, a un poble de Huesca. La peli s'ha gravat en Binèfar, Valdellou, que és un poble preciós, per el que no l'hagi... És superpetit, però preciós. Alquézar, i me van a matar, però no me recordo del quart, ¿vale?
1: El Quézar és bastant conegut i a més tenen uns grups de tambors que un any van venir aquí a Esplugues convidats a la Festa Major.
0: Sí, és un poble molt medieval, és super... El Dani no va estar en Binèfar, no?
2: Binèfar, sí.
0: I bueno, pues jo anava en el tren, no? I anava pensant, bueno, aquest productor meu, que digui el que vulgui, però clar, jo als nens protes no els agafaré d'aquí del càsting ni loco, no? Perquè, clar, t'han d'aguantar una peli, no? O sigui, no és el mateix fer una escaneta petita que pots jugar una estona en un nen i li treus coses que no que t'aguanti una peli com a prota, no? I jo pensava, bueno, pues agafarem, no sé, pues un quiosquero, un panadero, un no sé què, però no el prota de la peli, no? I, bueno, pues es va organitzar un càsting, pues no sé si havien... 400 o 500 persones de càsting, no sé, va ser una locura. Llavors estàvem al càsting, això no hem parlat mai, no, Dani?
2: No.
0: Bueno, pues al càsting estàvem el productor i jo, que es diu Josan Bailac, I ell és, ell és actor també, té un show d'imitacions i tal, i bueno, pues, jo estava una mica dirigint i ell pues, feia d'actor en els nens. Bueno, i la cosa que teníem preparada era, perquè no es podien fer, posar-se a actuar, perquè un nen, ja solament pensar que té el paper, ja, és que ja se posa nerviós. I el rotllo que ens vam inventar era que quan arribàvem li deien... ¿De qué equipo eres? Y pues uns deien del Barça, del Madrid, del Betis, del que sigui. Bueno, pues si era el Barça, pues li deien, mira, avui és la final de la Champions i juga el Barça contra el Manchester. Però, tio, t'han quedat totes les... Has suspès totes al, al cole i t'acaben de donar les notes. Com donquis les notes avui al pare, no veus la final. Llavors, la idea era que arribaven a casa i tenien que tota l'estona pues, jugar i mentides... en el, sí, sí, en el sí. José en que feia de pare i ahí pues les veiem una mica pues el desparpajo, si les donava vergonya si no, bueno pues va entrar el primer nen i vaig dir però esto què és? Aquell primer nen no va ser el prota però va ser un de la colla i clar teníem una cosa ahí i jo interna que era si ens agradava al nen ja, li fèiem jugar a un altre joc, que era un equip de futbol i per culpa d'ell havia fallat un penalti en el 1993 i era per veure si aconseguíem fer-lo arribar a plorar. Clar, l'altre era com de ser pillo i aquest era una mica per arribar a les emocions. Bueno, pues el, no sé si va ser el 10 o el 20 nen que va entrar, pues va entrar Island, que es diu Álvaro Bernat, i ens van enamorar. O sea, van dir, este es el niño. I el Dani t'ho pot dir. O sea, un nen sí. que estava concentrat en el rodatge, que li deies no sé què, i t'ho feia. O sea, arribava a sentir i va plorar en el càsting. O sigui, i bueno... I llavors,
1: nascut per ser actor.
0: Exacte. I, bueno, i al principi estava una mica talladet i tal, però al final ell donava l'acció, vinga, va, primera!
1: Tremendo.
2: Tremendo. No, és que hay una cosa, hay un fenómeno actualmente con los niños y gracias al TikTok.
0: Sí,
2: entonces
0: también,
2: que yo me acuerdo cuando mis inicios cuando los niños y tal no y sin embargo ahora tiene un desparpajo, tiene un desto, sí. pero es gracias al TikTok.
0: Sí, eso es vital. Tiene cosas eso es buenas vital, y que cosas ya malas. Que han trancat una mica aquesta paret de la vergonya i molts d'ells ja volen ser TikTokers o youtubers, llavors i però bueno, aquest tenia algun més de tot això. O sea, potser la ona tiktokera li ha ajudat molt, però ja tenia algú dins. O sigui, era un nen que sentia. I això ho vaig veure ràpid. I al productor li agradava un altre una mica més, perquè físicament s'assemblava més amb ell, que estava pensada en ell mateix, la peli. I li recordava més amb ell quan era petit, però jo vaig dir, no, este. I jo vaig lluitar molt en aquest.
1: Per l'Àlvaro.
0: Per l'Àlvaro. I bueno, i després vam agafar tota la colla, perquè és una colla de 5, 6, 7 nens, tots van ser del poble, perquè a més eren amics, s'ho passaven de conya en els rodatges, ens portaven bojos també, perquè clar, era ple agost, els ficàvem la roba i les dèiem el que tenien que fer, ens giràvem, jo què sé, jo per parlar amb el Dani, per dir-te alguna cosa, i quan ens giraven estaven a les VHs, jugant a pleno sol, tots suats, i els tenien que canviar la roba, perquè el que no, si no ho saben o no s'ho pensen, en el cine normalment tenim tres vestuaris iguals per lo que pugui passar. Per exemple, en això, pues, si estàvem tots suats, pues, no poden sortir com Camacho a l'escena, no? I bueno, pues, va ser tot una aventura, però també va ser molt gratificant, perquè eren... en aquesta innocència de ser nens també pues, venien al rodatge i te donaven un amor. Jo me recordo d'un que es deia a l'Orient que buah, era l'hòstia i bueno, tots li tinc un carinyo especial. I bueno, pues, va ser una aventura molt, molt bonica en aquest sentit. I el Dani pues, en aquesta pel·lícula és un dels professors del col·legi on va a Island. I bueno, pues hasta aquí podemos contar.
1: El cercle es tanca. Ell és professor de professió, sí, acaba sent actor com a professió, sí, i en una pel·lícula fa de professor, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, no t'ha estat difícil.
2: No, es decir, incluso Cobardes también se rodó precisamente en el colegio que yo estaba dando clase. A ver, esta profesión nuestra es muy variable, es una carrera de fondo. Entonces, bueno, Esplugas, que la adoro, porque aquí pasé mi niñez. Siendo de hospitales, siempre veníamos los domingos aquí a los columpios de la puerta del ayuntamiento, en la colla de...
1: Parlem de fans, ¿eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que yo soy... tengo mis añitos ya. Y entonces, bueno, estábamos aquí y tal. Y entonces, bueno, yo me recuerdo de venir con 7, 8 años a aquello que desgraciadamente desapareció, el pueblo de Esplugas City, cuando se rodaban las películas del oeste. Y entonces nosotros nos veníamos los domingos con la ilusión de que, bueno, vamos para allá, porque a lo mejor se han dejado algún revólver o algún cuchillo por allí.
1: Qué bo.
2: Y tal. Y bueno, y nos hacíamos fotos. Bueno, fotos con una cámara, es decir, que nos dejaban y tal. Y bueno, y era Esplugas, que desgraciadamente se fue por cuestiones políticas, porque ahora podía ser un sitio donde...
1: Como Almería, que tienen...
2: Como Almería, sí. Exacta, ¿no? Pero bueno, los hermanos Balcázar, pues bueno, y Esplugas es cinematográfica total, porque tenemos aquí los estudios Balcázar. Después de los estudios Balcázar teníamos los estudios Isasi, que se los quedó Televisión Española. Y luego teníamos, bueno, aquí tiene l'Évole, tiene aquí su...
1: Sí, aquí a la Baronda, sí. I després tenim a la zona del Gall, hi ha una zona que és un edifici ple d'empreses
0: no sé com es diu,
1: hi ha tot tipus d'estudis.
0: Però és més com de tele, són més estudis de tele, són de la Sexta. O de tres media o algo así. Mm. Però ja no és tan cine. O sea, ja és més com cromes, sets d'informatius o coses així. Mm.
2: La qüestió és esa, ¿no? Y bueno, y yo tengo la dicha y el reconocimiento por parte del ayuntamiento. A ver, que hemos tenido que fraguar, porque bueno, actor sí, desde los 12 años estoy, o los 11 años, con la Mari Sampere, haciendo mis pinitos, mis cositas, con Iquino, con el de la Loma, con otros, con Aranda y tal, ¿no? Pero luego ya empieza, digamos, la época de niño y vamos trabajando y claro, y esta profesión es incierta. Como el padre de Alex, que le decía que se tenía que fraguar algo positivo. Pues bueno, pues yo, es decir, la enseñanza. Y entonces, bueno, aquí pues, paralelamente con lo de actoral, el Esplugas pues confió en tres personas, entre ellas yo, para crear la Escuela de Formación Profesional de Esplugas. Que estaba concretamente cuando en la calle, en la Escuela Santa Teresa, pues eso fue la iniciativa de la Escuela de Formación Profesional. Y luego ya después, pues que se creó el Instituto, el Politécnico de aquí...
1: De
2: Severo Ochoa. Entonces, estoy reconocido como que fui el profesor que creó la formación profesional aquí en Esplugas. Y Esplugas siempre ha sido eso, de mi niñez jugando, luego le di pues eso, formación profesional que estuvimos ahí luchando conjuntamente con un arquitecto del ayuntamiento de Esplugas, y bueno, y ahí hemos ido creciendo, ahí ya se dejó, y bueno, y
0: bueno, y también venías mucho a hacer teatro aquí en el ETDOI, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí hicimos un conjuntamente con el Corbacho y con el Juan Cruz y tal, hicimos unas movidas de teatro a nivel de Hospitalet, que entonces estaba también en Espluga y tal, y hacíamos montajes de teatro para esto, para darle un poquitín de vidilla teatral a tanto Hospitalet como a Esplugas, y entonces ellos venían, nosotros veníamos y tal, y es decir, que siempre hemos estado trabajando ahí. Luego ya cuando ya empecé la adolescencia, bueno, las 17, 18 años, pues ya empezaron, ya se cambió el físico y tal, pues entonces empezó ya serio la profesión y empecé a trabajar seriamente con Iquino y con José Antonio de la Loma, con Vicente Aranda y con Carlos Benpar, con, en fin, toda una serie de directores de aquí de Barcelona y luego también de Madrid. Y proyectos que se iniciaban aquí en Barcelona y luego se terminaba en Madrid, como por ejemplo la de Eloy de la Iglesia, el Pico 1 me parece que era, o el Pico 2, en la cual pues estaba también ahí metido, y en fin, trabajando constantemente tanto, pero la enseñanza me cultió, porque no deja de ser una puesta en escena, cada clase, cada de esto, delante del público, delante de los niños. Entonces, bueno, ahí estamos.
1: Àlex, a data d'avui que estem enregistrant aquest programa, que estem a divendres 6 de febrer del 2026, a quin punt estem exacte amb el Sueño de Island? Perquè, clar, vas començar a gravar a l'agost, quan la veu acabar, ja has fet tota l'edició, totes les correccions,
0: sí,
1: el muntatge...
0: Sí, ja la pel·lícula fa exactament 3 dies, si no m'equivoco. Acabada ja està fa un temps, fa un mes o així. I fa cosa d'una setmana va començar el camí dels festivals. Que el no ho sàpiga, tant els curts com les pel·lícules, primer estan un any, dos... màxim, perquè ja no, després de dos ja no es pot més, de festivals. Quan els festivals és una mica on agafen els projectes, agafen una mica nom, i depèn dels festivals que hagis guanyat, doncs després pots tenir unes portes obertes o unes altres, no? Llavors, nosaltres vam començar festivals la setmana passada amb la sort que el dia següent de començar el festival ja tenim dues nominacions, el Barcif de Barcelona, una nominació com a millor pel·lícula i una altra com a millor direcció. Així que aquest és el punt on estem. Ara estarem pues, un any i mig de festivals. Això no vol dir que no fem un passe o dos privats, que a mi m'agradaria molt que un d'ells fos Esplugues, per raons òbvies.
1: Sí.
0: I bueno, perquè també tinc una gran amistat amb el Xavier.
1: Sí, amb el Xavier Ribó, que vas venir aquí a projectar Dejar Ir.
0: Exacte. I que, bueno, pues, que és el director del Cercle d'Artistes d'Esplugues. I, bueno, pues, que sempre té les portes obertes per lo que jo faig i pues, per mi és un gran plaer. I, bueno, doncs per això que m'agradaria fer un pas privat doncs per la meva gent i per tota la gent d'Esplugues. Un altre es farà sí o sí al poble, perquè, clar, al poble ara mateix nosaltres som com si haguessin llegado Mr.
1: Home,
0: Marshall.
1: Esto es una película Fellini, esto.
0: Exacte. I nosaltres, allà al rodatge parlàvem molt de que ens posàvem a la pell dels nens, de dir, hòstia, aquests nens quan tinguin 20 anys... estaran aquí al poble un agost tonto mirant les estrelles a una muntanya d'allà al poble, fent coses que es fan en el poble, i diran, hòstia, tio, ¿os acordáis el año que grabamos una película? I jo crec que això també és molt bonic, no?
2: O sea, sí, sí.
0: De dir, hem deixat també... mira, una frase que em va dir... Jo soc molt... Tinc la gran sort de ser molt amic de Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, que això, també hem de parlar d'això.
1: Que ho vas explicar en l'altra entrevista i d'això vull parlar també.
0: Vale, pues soc molt amic de Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, i Juan té una família molt curiosa perquè tots, la seva família, tots són artistes, però artistes grans. O sea, no hi has de dir, no, és que, bueno, fa... No, artistes de veritat. Bueno, pues una vegada vaig anar al seu tiet, que el seu tiet té un quadre al MoMA de Nova York, o sigui, és poca broma, i estàvem allà parlant i tal, perquè ell li fascina el cine i tal, i em va dir una cosa, que se me va quedar, i aquí és el que volia dir. Em va dir, és que vosotros, los cineastas, tenéis una cosa que nosotros, los pintores, no tenemos. I em va dir, vosotros sois capaces de robar el tiempo. I això se me va quedar clavat per sempre. I és veritat, nosaltres, aquesta pel·lícula que hem fet, hem robat el temps i aquests nens, quan dintre de 20 anys, un dia tonto, veguin la pel·li i diran, hòstia, és que nosaltres érem això. Fa 20 anys érem això i que guai que vam poder fer això, perquè no tots els nens tenen aquest record a la mà per poder veure algo amb tanta qualitat, si no perquè l'hagi fet jo, sinó per com està gravada, vull dir. I bueno, pues per mi també és una cosa molt bonica, això. I una altra frase que també se me va quedar i que l'he utilitzat és quan el Bayona va fer la peli del... aquesta de l'avió. La de la ciutat de la nieve.
2: Ajà. El Bayona, que sí, jo confondia con el otro.
0: En una entrevista va dir que abans de fer la peli va pujar als Andes, era, no? O era els Andes, no, la peli? Bueno, pues va pujar
2: els Andes, sí.
0: Va pujar els Andes a dalt i va tocar la muntanya i va dir, haré la mejor película que yo sepa hacer, ¿no? O sea, com demanant permís a la Terra,
2: sí.
0: De la importància de lo que anava a explicar, ¿no? I jo vaig tindre una sensació molt semblant allà, a Huesca. Jo vaig... això, o sea, el que explicava dels nens del càsting, després el José m'aportava... anirem a aquest poble perquè esto és Itàlia, i jo pensava, però Itàlia, però si esto és Huesca, no ho farem aquí ni de conya, jo pensava, no? Però al revés, us arribàvem a més puestos i cada puesto, cada vegada era més bonic. I jo vaig tindre aquesta mateixa sensació, jo vaig dir, a mi mateix vaig dir, com si li deixi a la Terra de Huesca, o sea, haré lo mejor que yo sepa hacer, lo haré.
1: Però és gràcies por dejarme.
0: Exacte, gràcies per dejar-me...
1: Tu paisatge i tu...
0: Exacte, sí, com si li diguessis gràcies per deixar-me aquest temps per treballar el que tu ets. I per mi era una sensació molt bonica. I per això t'ha dit que aquesta peli, en concret, hem fet altres rodatges, però aquesta ha sigut un viatge, una bola emocional brutal pel tema dels nens, del puesto... a l'esforç que van fer els productors, que des d'aquí els dono les gràcies perquè no venien d'aquest gremi i ells lluitaven per la seva història i dintre de lo que ells tenien van donar no el 10, al 250. I tot això, pues, per mi és un viatge que segurament en els següents projectes això ha forjat el següent Àlex. O sea, segurament, perquè ha sigut un viatge molt heavy, la veritat, i molt bonic a la vegada.
1: Una pregunta més tècnica. Tu ets enginyer de so, uh-huh. Val? Com et condiciona la direcció de la pel·lícula el fet que tu tinguis aquesta formació amb so?
0: Pues molt bé, la veritat. O sigui, jo quan... Mira, jo vaig començar el tema del so, abans que deies lo dels meus tiets i tot això... vaig començar el so perquè, bueno, els meus tiets, tu no sé si recordes que els meus tiets tenien una orquestra que ens deien Los Bebés i tocava el meu tiet Àngel en el meu tio Pepe, que era baterista.
1: Que són els més grans, perquè jo conec els més petits, a la Paqui i a l'Edu, que tampoc uh-huh. són els més petits de tots, però bueno.
0: Sí, l'Edu és el més petit.
1: És el més petit, doncs sí. Conec els petits. Els vale. Més grans no els he tractat tant. Doncs
0: pues els que eren més grans, l'Àngel i el Pepe, tenien una orquestra, que en aquella època tindre una orquestra era com... O sea, que n'estem uh-huh. parlant dels anys 30 sí. o... O sea,
1: els tiets no són tant. Els
0: bueno,
1: anys...
0: pues, no sé, 40-50, per dir alguna cosa, però igualment era igual de difícil. O sea, no com ara... saps el que vull dir?
1: Sí.
0: Llavors, clar, jo vaig començar la música en el sentit de que per mi era molt fàcil perquè era el que jo vivia amb ells. O sea, ells menjaven música. Jo, al meu tiet Àngel li agrada de tot, però... A l'altre, és que era Rollins, Beatles, o sea, tota aquesta ona, jo l'he mamat. Llavors, per mi va ser com molt fàcil començar en aquella rama, encara que després m'he desviat una mica, no? Que jo sempre dic que el cine m'ha estat buscant fins que jo m'he deixat atrapar, perquè jo tinc records des de molt petit. El primer és que el meu pare era un super cineasta de l'hòstia i em portava... cada divendres al videoclub, ell jugava una pel·li d'adult i jo una de l'edat que tenia. Que al final veia les dues, perquè clar, ell posava la seva i jo ficava la meva. Però ell se ficava, jugava pel·lis interessants, o sea, de Fellini, de Tarkovsky, també Hollywood i també, però, o sea, que jo m'amava tot això. Després jo al cole recordo que a primero de eso vaig liar tots els meus col·legues de la classe i vam fer una peli mega a la càmera del meu pare de les bodes, de les comunions, i perquè les, jo anava al Nazaret i les monges eren de la meva quinta, eren molt adelantades i els agradava molt el món de l'art, i tenien una sala d'edició per cortar, sí, per cortar, sí, sí, i empalmar. Sí. I pues, vam fer una peli, que, bueno, una peli que era un desastre, no? Però bueno, que tenia, pues, no sé, jo què sé, tenia 12 anys o por ahí. I després me'n vaig anar a estudiar a Madrid, i jo vaig estudiar, quan ja vaig acabar l'USEU, en el Dani, vaig estudiar, jo vaig estudiar enginyeria de so, però tots els meus companys de la residència i del pis, tots estudiaven cine. Llavors, el cine m'ha estat buscant. De fet, els meus amics me deien, hòstia, tio, vente, que necessitamos gente para hacer prácticas y tal y pascual. I jo, jo sempre deia que no, perquè en el meu interior, per mi el cine era una cosa mega important. O sea, jo no podia anar allà a verlas venir. O sea, jo si anava. O sea, no allò de aguantar un foco, no. O sea, jo per mi era una cosa important fer cine. Però clar, jo sempre dic que d'alguna manera vaig fer dues carreres en una, perquè primer vaig fer... Jo estudiava enginyeria de so, però quan arribava a classe, feia els meus, a casa, feia els meus deures, però els meus amics em deien, fica't aquí que vamos a fer pràctiques de luz. I clar, jo les escoltava. Que si Rembrandt, que si no sé què, que si la luz detrás, el truco, el no sé quanto. Després jo vaig fer els estudis de cine també. Però sempre dic que el cine al final me buscava, fins que al final, com vaig explicar altra vegada, sent enginyer de so, em van dir un dia, queremos que vengas a hacer una película de jefe de sonido, que es diu Género, en el Jordi Vilches. I vaig anar allà, i vaig fer la peli, i aquell dia va ser el dia que me va explotar el cap, vaig dir, això és el que vull fer, però com a director. I llavors, tornem a lo que m'havies preguntat, jo crec que un bon director ha de saber de tot. No ha de ser un superespecialista de res, però sí ha de saber que el de so s'ho està fent bé. Evidentment, contratarà algú que sàpiga més que ell o igual que ell. En el meu cas, jo he fet, per exemple, en el Sueño de Island, he fet la pospo de so jo. O sigui, jo he fet el...
1: Of course.
0: La postproducció no, de so i el disseny sí, sonoro...
1: Muy mal, per això t'ho he preguntat, perquè estic segura de que t'ho has supervisat tota la part
0: clar,
1: tècnica.
0: Clar, però jo quan estic gravant... Jo ja sé si el sonidista m'ho està gravant bé.
1: Clar.
0: No tinc el temps per ficar-me allà mega tècnic, com si estiguessi jo solament fent això, però sí que sé la tranquil·litat de que està bé. Després jo ja faré el meu toque personal a la postproducció i tot això. Llavors, això passa el mateix en la càmera. Jo també soc director de foto. Potser no soc el supermillor director de foto, però... Quan agafo un director de foto, sé si sap o no. Això vull dir perquè ell t'ho explicarà encara
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí, ara tinc dues preguntes pel
0: perquè
1: Daniel.
0: Perquè n'hi ha directors que no saben ni encendre la càmera. És això el que vull dir. O sigui, tu no has de ser, si no t'agrada la càmera, pues no seràs càmera. Jo, per exemple, m'encanta moure càmera, dirigir... però n'hi ha gent, per almenys, tio... Apren a encendre la càmera o a encendre què micro necessites o què, als mínim, que després t'ho fa una altra persona, perfecte. I llavors, però bueno, això és, la teva pregunta pues, em serveix per això, per poder estar tranquil en el rodatge de que el so s'està fent bé, perquè el so, dintre del cine, és una de les parts que està una mica desprestigiada, però a la vegada és de la més important o no.
1: Per mi sí, i t'ho dic per què, perquè... De l'oïda dret que gairebé estic sorda. Tinc que esforçar-me molt amb l'esquerra. I per mi és molt important la sonorització, però no solament amb el cinema, a la vida en general.
2: I la dicció.
1: No? I la dicció, evidentment.
2: Sí, sí,
1: la vocalització
2: sí, sí.
1: dels actors. La pregunta que et volia fer, Daniel, és, pel que està explicant ara a l'Àlex, jo crec que hauria de ser un alumne esponja.
2: Yo verdaderamente, bueno, que siempre me ha sorprendido en eso, porque es una persona Es decir, que es lo que dice, que lo sabe. En cuestión tiene una formación musical tremenda. Tiene, decir, todo lo que ha explicado, pues yo lo corroboro porque verdaderamente es eso. No solamente tiene que coger, que dice, bueno, un director coge... Va. No. Él piensa en todo eso, en el sonido, en la imagen, en tal. Es una persona que completa a nivel de cine. Ya se puede dejar, ya puede... ir solo, ¿no? Porque es una persona que sí, yo para mí tiene unos conocimientos musicales que me queda sorprendido y que él te escribe una canción y que dice, hostia, esta canción digo, ¿quién la ha hecho? Dice, no, yo, digo, hostia. Es decir, que bien, que y a nivel de guitarra, es decir, que tiene una formación musical muy, muy grande a nivel de fotografía, de lo que es la imagen y todo, completo. Es un director completo.
1: I com a director, és una mica caòtic o té molt clar el que vol i sap exactament el que heu de fer?
2: Sí, bueno, se trabaja, es decir, yo, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Se trabaja muy bien, porque no solamente cuando yo estoy trabajando, sino cuando lo veo dirigiendo a la gente y tal que cual, y bien, te sabe explicar todo muy bien, que eso es lo interesante. Que él te lo explique bien y que diga, mira, ahora está en el primer plano, ahora está en plano general, entonces ten cuidadito con esto, con lo otro, es decir, que informa al actor de cómo tiene que hacerlo, pero se trabaja muy bien con personas así, es decir, que lo saben todo. Pasa como, por ejemplo, Vicente Aranda no era director, pero él tenía su formación como fotógrafo. Y entonces, pues bueno, pues eso se lo irradiaba él y tal. Y entonces son personas que son completas en este nivel, que no solamente es dirigir, sino iluminar, sino esto. Es decir, yo alucinaba cuando, por ejemplo, el Iquino, es decir, cuando eres niño, que yo trabajé, como he dicho anteriormente, en películas con Iquino cuando era jovencísimo y tal, y entonces el tío se acababa sin la mano y me miraba y tal que cual, dice, sí, a ver, este es poco para acá, esto es para acá, dirigía y sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, y él, pues... Es lo que yo digo, los grandes de directores del cine. Que antes no de eso, pero bueno, he tocado, digamos, las personas, los directores de aquella época, pero que luego hay, por ejemplo, con la Belén Funes, pues interviene con La hija de un ladrón, con el Eduard Fernández y la Greta Fernández, que esta película pues tuvo la Concha de Plata en San Sebastián con la mejor interpretación que hizo la Greta Fernández. Y luego ahora que he estado trabajando también en la película de Mol Jum con el Mario Casas, hago del padre del Mario. Y entonces esta película la dirige Gerard Oms y bueno, y que ahora estará en los Goya, pero está en los Gaudí, que el domingo pues sabremos si le dan el premio o no le dan premio.
1: Val, con cal programa l'emetrem un cop hagi passat els Goya, perquè estem a divendres, els Goya seran diumenge.
2: No, doncs... los Gaudí són
1: perdó. Sí, tens raó, però...
2: I luego el 20 y pico de febrero és
1: els Oscars, no?
2: Los Goya.
1: A los Goya.
2: Los Goya.
1: O sigui, gairebé al costat dels Oscars, també.
2: Sí, los Goya se hacen aquí en Barcelona.
1: Sí. Una coseta, parlant d'això, perquè el curtmetratge que vas fer de Harir, a part que va estar a diverses seleccions i a festivals nacionals i internacionals, tens a la teva web que posa que destacant en mostres curtes noia, que és qualificadora dels Premis Goya. Quines perspectives tens tu ara amb aquesta pel·lícula El senyor de Aylan, en el que es pugui passar la mostra

0: el festival de curs d'Espanya més important del moment. És un que l'any que ve també serà qualificador d'Òscar. O sigui, això és una premissa que també diré. I per mi Noia és, són dues coses. Una família, com el que deia el Dani. Jo des de que vaig fer aquell curs de deixar ir, el tracte que van tindre amb mi, el carinyo que parlaven de, del meu art o de la, la meva manera de narrar, ha sigut sempre tan especial que per mi Noia està ara mateix en una balança, està a prop d'Esplugues. O sigui, Noia és algo, si, si no heu estat a Noia, hi ha una energia preciosa. És un lloc màgic. I bueno, pues això t'ha dit que si Déu vol, pues segurament podem presentar la peli o a nivell de participar, no sé, perquè crec que no, no és de... no hi ha concurs de pel·lícules, de llargs, però sí, aquest any, per exemple, quan jo he estat, han fet, han, han presentat paral·lelament al festival sense competir la pel·lícula de rondalles del Javier Gutiérrez, i que està molt guapa. Pues bueno, segurament, pues parlant amb el Moncho, que és el director d'aquest festival, de fet, tinc un missatge aquí que em diu «¿Cuándo me pasas la película que quiero verla?». O sigui, que li envio un salut enorme i que pues segurament pues tindríem la facilitat de poder presentar-la també a Noia. Però bueno, hi ha molts festivals qualificadors de Goya i la idea pues és fer el soroll més gran que puguem, no? En aquesta pel·lícula. Hem començat molt bé, perquè saps què passa? Que quan tu tens la primera nominació, en el següent festival que participes, al veure un, ells, al, al veure un laurel, ja diuen, hòstia, si l'han seleccionat en un altre festival, serà per algo. Anem a veure-la de les primeres. En canvi, si el primer laurel tarda una mica en arribar, perds una miqueta de camí. Això no vol dir res, no? Però bueno, per estadística sol ser una mica així. I he començat molt bé i... I bueno, pues mira, a Dejar Ir també vaig tindre moltes nominacions de millor curt, no sé què, no sé quanto. Les de, la de Noia, que és qualificadora de Goya, una argentina, vaig guanyar un premi a la Universitat de Georgia d'Estats Units. O sigui, que als Estats Units te donin un premi de cine, pues, pues és com un japonès que fa flamenco li donin un premi a Córdoba, no? És, és una cosa semblant, no?
1: Bueno, avui en dia tot és possible, eh? Amb els japonesos...
0: Sí, sí, sí, no, no, sí. Que, però vull dir d'important, o sigui, d'important, no? I bueno, però ara, en aquesta peli, he tingut una nominació com a direcció, que això no l'havia tingut a Dejar Ir, havia tingut com a millor curt, que engloba tot, no? A, però bueno, fa... especial il·lusió i a sobre en un llarg, que dius ja no, no t'estan donant la millor direcció en un curtet i tal, ja és un llarg, ja si, ja si te la donen és que sí, algú, sí. Algú has de saber dirigir, perquè si no és impossible. I bueno, doncs en aquest camí estem.
1: A l'entrevista de fa un any i una mica més, una, un dels reptes que tenies, que em vas estar parlant del, del guitarrista, del Juan Maya, era que volies que Estopa participés a la teva pel·lícula. No sé si era amb aquesta o la tens amb un altre projecte. Com, no. com ha anat el recorregut amb Estopa aquest 2025?
0: Pues no, aquest, això de que participi en una pel·lícula és un altre projecte, que és la pel·lícula del curt de Harir, que es diu Sentir Diferente, que és un projecte que s'està un cociendo a fuego lento. Però sí que aquest 2025 he complit un dels meus somnis de petit. Jo crec que ell me recorda a mi tocant la guitarra a, sí. Al col·le tocant Estopa. O sea,
2: sí, sí, sí. Bueno,
0: segurament.
2: Sí.
0: O sea,
1: però si Estopa són molt jóvenes. ¿Cómo sí. tocabas tu la guitarra cuando eras pequeño, porque, Estopa?
0: Sí, cuando yo...
2: Bueno, miras, yo creo que estáis de la misma edad.
0: No, ¿no? Tienen 10 más que yo.
2: 10 años más
0: sí,
2: que tú.
0: Sí, sí, sí. I, però clar, jo vaig agafar... Quan ells tenien 30, jo tenia 20. I aquella era l'època
2: sí, sí, sí, sí,
0: pues,
2: sí, sí,
0: on te forges. Bueno, pues aquest any 2025 pues he tingut la gran sort, el que parlàvem abans del destí, de les coses que jo crec que des de dalt ja estan escrites,

0: Pues mira, resulta que un día me escribo al Juan Maya y me digo, hostia, tío, he estado con Ricardo Marín, que el que no sàpiga qui és el guitarrista de Manolo García, que també fem moltes coses amb ells, que té una carrera també en solitari.
1: I que aquest any ha retomat una altra vegada la seva carrera al Manolo García, sí.
0: I llavors pues, va estar el Juan Maya un dia amb el Ricardo Marín i em diu, hòstia, el Ricardo té a casa seva una gravació d'una cançó seva del Juan Maya que van gravar fa 15 anys, que Dios no sabe per què no va sortir al mercat, estava allà en un baúl esperant-me a mi, i que, hòstia, l'hem escoltat i ens ha agradat, i la volem tirar endavant. I aquesta cançó es veu que des de que Estopa va començar, abans de sortir a l'escenari, moltes vegades el David li diu al Juan Maya, toca'm sin ti, que és la cançó aquesta, no? I bueno, la toquen així una mica a la guitarra, calenten, sí, i ja és quan surten, no? I això anys i anys i anys. I doncs van agafar la cançó, que per sort la tenien per pistes, o la tenien tota la producció bé, no? No allò d'un àudio... No, sí, no, sí, la tenien, sí, sí, tot com salida de Sony, no? I bueno, van fer una miqueta de producció nova, li han ficat pues, instruments d'ara perquè no sigui tant com los 2000, i em va dir el Juan, i quiero que lo grabes tú el videoclip. Bueno... Pues jo... Pues bueno...
1: Tot junt, o sigui, estàs amb la pel·lícula i et sorgeix això.
0: Sí, sí.
1: Uau.
0: I fixa't que aquest videoclip també va ser molt loco, perquè, clar, jo rep aquesta notícia, que és el somni de la meva vida, perquè jo... Ara molta gent m'ha preguntat, hòstia, ja, però... Jo sempre dic, mira, jo sé que faré videoclips més guapos, cada vegada més guapos, cada vegada... I segurament... tindré la sort de gravar amb gent més important, però com aquest per mi ja no hi haurà cap més important que aquest.
1: O sigui, clar, són els teus importants.
0: Encara que gravi en Coldplay.
1: Aunque venga, jo què sé, Pink Floyd, és igual. Són els teus importants.
0: Jo entendré en el meu cap que si gravo en Coldplay o en Pink Floyd, pues que tindrà una importància molt més elevada, ho entendrà en el meu cap, però personalment no.
1: Clar.
0: Això, bueno... Pues jo vaig pensar, bueno, pues esta és la mia, no? Pues voy a llamar a tots els meus amics de la carrera, perquè aquí hem de fer fuegos artificiales, o sea, és el somni de la meva vida. Bueno, pues parlo amb el Juan, i perquè ells van veure el meu curt i tal, els va agradar. També, aquesta història també vaig tindre la sort que també conec amb Fèlix, que és el que va gravar la maqueta d'Estopa. També li va parlar superbé de mi a ells, i tenia... pues dos comodines encima de la mesa. Van veure el meu curs, li va agradar, i clar, ells estan en una altra lliga. Ells ja no venen i graven amb tu i estan 5 dies com nosaltres a la pel·lícula, encima d'una muntanya, passant frío, no? Sí. Ells estan ja en una altra lliga. I van dir, no, és que lo que quieren es que vengas con un equipo reducido, porque les gusta como grabas y tal, y va a ser tú y ellos... i poco más. I tu dius...
1: guai.
0: Vale. Però això és un videoclip per a Sony Music i no pots treure un 5. Has de treure un 10. O sea, per una companyia així tu no pots treure un 5-et i arreando.
2: Sí,
0: ¿sabes? O sea,
2: sí, sí.
0: Bueno, pues así va ser. Jo no vaig poder trucar als meus amics perquè quan te digui el temps que vam tindre per fer aquest videoclip, al·lucines. O sigui... tota la part de la història, que surt el Juan en una actriu i tot això, aquí van tindre tot el temps del món, es va gravar a Cercedilla, Hospitalet, Esplugues, no sé, molts jocs, a Madrid, a molts puestos. Però el d'ells, clar, jo era el meu cap, doncs el que parlem, no? O sigui, doncs jo pensava, bueno, doncs tindré un dia sencer per estar amb ells, la llum ahí supercurrada... No, has de venir al concert de Saragossa. Ells estaran fent les proves de so del concert que serà després de les proves de so, i quan surtin ells de les proves de so vindran a fer el videoclip, i quan acabin de fer el videoclip pugen directament a l'escenari a tocar. O sigui, això en latín és una hora i has de treure un 10. Bueno, pues...
1: Y para ti fue un coitus interruptus.
0: No.
1: Perdona, en latín.
0: No,
1: vale,
0: no.
1: Claro, tú tenías unas expectativas, sí, y te dejaron...
0: No, pero a toro pasaba sigut encara millor. Perquè, clar, també era un recte per mi. Era, de esta salgo a hombros o a gatas. No, no havia un intermig, no? Molts amics meus me deien, de veritat, me deien, no ho facis. Perquè, clar, estàs, o sea, estàs en un hilo muy... Però jo deia, mira, los trenes passen una vegada en la vida. I jo no me vull morir i estar amb 80 anys en un hospital i dient, per què collons no vaig gravar el videoclip d'Estopa? Que mala foto, no, no, mala foto.
1: Los trenes son un mal ejemplo. Bueno,
0: ja, ja, ja. Però bueno, un avió, els avions saben passen una vegada en la vida. I ella que me vaig anar. I li vaig dir, bueno, tindrem una hora, però jo me'n vaig a les 10 del matí i començo a decorar el set com jo vulgui, sense estrès, sense presses i sense res. Així que me vaig anar allà, teníem tot... També, una altra cosa que tenia també al cap, clar, jo tenia la il·lusió d'ells, de lo que representaven per mi, i també d'ella, hòstia, i si arribo... I no estan amb mi com jo crec i em porto una desil·lusió, però al revés, van estar increïbles, o sigui, superfàcil tot. Bueno, a lo que vaig, van arribar, van fer 3 playbacks, o sigui, no van fer més, perquè Sony va veure els 3 playbacks i em va dir, perfecto.
1: Ganaste, tuviste un 10.
0: Saqué el 10. Se'n van anar del set, me vaig quedar jo sol. Allò és que per dintre tens una adrenalina que mira, m'ha costat estar a dir adrenalina. Vaig fer la còpia de seguretat, perquè jo sempre faig abans d'anar a dormir, quan acabo un rodatge, no, és algun, com un toc que tinc jo, que no me puc anar a dormir sense fer la còpia de lo que he gravat avui, no? Pues aquella la vaig fer en el moment, o sea, perquè, clar, era com...
2: No se me vaya a escapar.
1: Còpia de seguretat, backup
0: i
1: todo.
0: No me podia, perquè, clar, jo estava invitat a anar a gaudir del concert. Però, clar, jo no podia gaudir del concert pensant, no sé si la còpia està bé, vaig fer primer la còpia. I, bueno, pues això és que, això que tens unes ganes com de cridar, però estàs tu sol allà.
1: No hi ha nadie!
0: I llavors, pues, vam anar a fer el concert i després jo estava a l'hotel amb ells... I després del concert van fer allà com una festa privada dels músics i ells i tal, i ja una mica de festa i tal, pues estava parlant amb el David i em diu el David, hòstia, tio, va quedar un videoclip de puta madre, no sé què, porque yo llevo muchos años haciendo videoclip y solamente por cómo estaba puesta la luz, buah, yo ya sé que esto va a quedar de la hostia. Y yo le digo, sí, David, tío, però en el pròxim videoclip me tienes que dejar un poquito más de tiempo.
1: ¿Y tú le ibas a decir que vius les plugues?
0: Sí, sí. Ya sabían una mica la història.
1: Ok, ok.
0: I va dir, sí, tío, que necesitas más... ¿cómo va dir? Necesitas más recursos para montar y tal. Però bueno, la sensación ha sido brutal. I bueno, pues tot això...
1: Anar-hi
0: és algo que... No sé si tornaré a treballar amb ells... o no, o sí, però és algo que és un que ha sigut un regal brutal per la meva vida. I sí que és veritat, pues, que bueno, pues ara, pues, perquè jo també faig de profe de cine i tot això, i bueno, pues, en molts cursos d'aquests, pues, fiques el videoclip i els xavals, pues, te tenen en compte. Per lo menos, este tío ha gravat por Estopa. I bueno, pues això, i sobretot lo personal, pues això, de dir, hòstia, és que jo sol... Estava contra el perill ahí en el de Sony i va sortir. I menys mal que no vaig dir que no. Saps? O sea, i bueno, pues tant de bo. Pues ara ja la relació amb ells, pues clar, ha passat a un altre nivell, perquè ja és normal. O sea, ja quan ja treballes amb ells i parles de la... Després hem tingut que editar versions que a ells els agradaven, però canviem això una miqueta, no sé què, pues també és una relació amb ells. I, bueno, pues tot això, pues segurament, pues pel projecte aquest que tinc, pues que també ho hem parlat, però bueno, està una mica en l'aire. Així que després també, per tancar una mica el ciclo Estopa, pues Juan Maya ha fet part de la banda sonora de la peli d'Island. I també és algo, pues, personal per mi, quan jo era petit, pues per mi Juan Maya era la hòstia. Bueno, és encara la hòstia, no? I pues, té part de la meva essència aquesta pel·lícula d'Estopa. Així que...
1: Ens queden un minut i mig, i us voldria demanar ja per acomiadar-nos que ens feu una salutació als nostres oients, que això quedarà en el nostre arxiu per sempre. I doncs m'agradaria que tant l'Àlex com en Daniel doncs ens féssiu aquesta salutació pels oients d'Esplugues FM. Val? O sigui que vosaltres mateixos.
0: Bueno, pues soc Àlex Agüera i dono una salutació gegant a tots els oients d'Esplugues FM.
2: Bueno, soy Daniel Medram y como, bueno, tenemos esa profesión tan difícil y tan compleja de actor, pero que bueno, lo que actuar está siempre ahí. Pues bueno, nada, mi abrazo enorme a los oyentes de Esplugas FM y que bueno, estoy en mi casa, en Esplugas.
1: Doncs us convido a que vingueu sempre que vulgueu. Cada vegada que trepitgis Esplugues, com ara, que has vingut directament des de Madrid, ja saps, tenim el contacte, ens truquem i torneu a venir aquí a l'Avenç, Centre Cultural, i amb aquesta petita emissora que tenim a casa, però que també tenim l'orgull de tenir a grans persones com han sigut avui l'Àlex Agüera Pizarro i el Daniel Dura. Moltes gràcies, una abraçada. Molt contenta de que estigueu aquí.
0: El plaer ha sigut nostre.
2: Sí, sí, i tant. Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores